0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Hey, Fonsi.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia.
1: Però la primera idea surt d'una conversa que tenim amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i em semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de casa.
0: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
2: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.

0: ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
3: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
2: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
3: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
4: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Fem Salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut, cada setmana a la teva emissora.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
1: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
2: Jo una persona que em cuinés, et diria. Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
3: Un dia dins de torracollons, no? Val, molt
2: sí, una mica, sí, dit
4: així. Escolta'm, no sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
2: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
4: I tapa uns tàpers de 10.
2: És veritat.
4: I Dani?
3: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
4: Doncs mira, és bona
2: Dani,
4: idea.
2: Jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo el candidat, eh?
0: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
5: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari du a un Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.

Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
3: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret una mica al revés.
4: A veure, vull dir, agafes els espaguetis.
5: Manel,
4: vols dir un espagueti o tota l'olla sencera?
2: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Danirot també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
5: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
2: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dir, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
6: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
2: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret.
6: Crim, això, seria un crim. Alguna vegada, quan fem el dinar del personal i això, sí que jo per fer la gracieta, doncs... Veus un espagueti encrestat contra la rajola i dius ja estem jugant al joc de l'espagueti.
2: Molt bé, Dani, tot teu, va.
1: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
7: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: con altura. Con altura.
1: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
3: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
4: Vamos, vamos! ¡Al ataque! ¡Fuego! Fuiste lo suficientemente estúpido como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él. ¡Ahora!
5: ¿Qué vas a hacer?
6: ¡Recargar!
7: ¡Torpido!
6: Es genial tenerte de vuelta.
8: Me ayuda.
6: Están tirados.
9: Funky Radio Show.
10: ¿Qué coño es esto?
11: Funky Tracks Radio.
12: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com a objectiu doncs, de dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I, sobretot, adaptar-se a aquests hàbits que estan canviant, aquests hàbits de compra.
4: De facilitat de poder venir a qualsevol hora que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
5: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques, a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Aquest 27 de juny...
3: Eloi Salat.
4: Quan ets petit et vols fer més gran, però quan et fas gran et vols fer petit.
3: Juno Sibling.
5: Els plors i l'escuma.
3: Fumi Suzuki.
2: Aquests seran els protagonistes de la nit de Premià Mèdia.
4: Se m'acaben opcions.
2: Una nit on la ràdio i la cultura es donaran la mà per celebrar els nostres 40 anys.
3: T'esperem el 27 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans.
2: Música en directe, ràdio i moltes sorpreses.
3: No t'ho perdis!
6: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
7: No sabia que t'agradessin els musicals.
8: Des que escolta la porta de l'escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
9: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
7: Aquest no ets tu.
10: No, és el Gene Kelly.
8: La porta de l'escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
5: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Aquest 27 de juny...
1: Eloi Salat.
2: Quan ets petit et vols fer més gran, però quan et fas gran et vols fer petit.
1: Juno Sibling.
3: Els plors i l'escola.
1: Fumi Suzuki.
0: Aquests seran els protagonistes de la nit de Premià Mèdia.
4: Se m'acaben opcions.
0: Una nit on la ràdio i la cultura es donaran la mà per celebrar els nostres 40 anys.
1: T'esperem el 27 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans.
0: Música en directe, ràdio i moltes sorpreses.
1: No t'ho perdis!
5: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
6: ¿Está aquí?
7: Claro que está aquí. Estará en el ático, jugando con su radio.
8: Tiene una aptitud muy particular con las radios.
9: Me gustaría ser el perro de un perro, que fuera él quien me sacara a pasear, que me comprara pienso caro, sin complejos, y en un cazo me sirviera agua.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
2: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
3: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
4: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
5: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
6: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
7: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
8: Gràcies per escollir-nos.
9: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.

3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
3: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
4: Ara que ens costa tant trobar un forat per veure'ns, ara que costa tant oblidar que ens hem fet mal, ara que costa tant riure fort sense sentir que et tiba el cor, vas i obres la porta i tot es fot.

reconec una llum diferent que travessa el menjador. Tant de bo es quedés eternament o almenys

0: nosaltres.
1: Estic tot a punt. I no t'ho perdis, que ja ho veig. Arriba algú. Fins ara. Petó. Tant de bo que m'esperis, Escorial.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
3: Doncs us preguntàvem si us compraria unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
4: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
2: Utilitat, no? Que funcionen.
4: Utilitat, sí. Utilitat, com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on sigui que les venguin.
2: Sergi, tu portes ulleres.
3: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
2: Clar.
3: I després les de la IA.
2: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
3: 300 euros.
2: Jo pensava que més, eh?
4: Jo em pensava que molt més.
3: Són unes Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que es diu.
4: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, són pijes.
1: Ona Maresma. Cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
5: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. Acompanya'ns a Estrenes.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
2: L'univers infinit.
1: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. I us preguntareu què tenim al programa? Doncs avui, a La Caixa Tonta, ens posarem nostàlgics. És inútil continuar, no soc més que un joc per tu. Que avui entrevistarem a Pep Sala, compositor, cantant i component de la mítica banda de rock català Sau. Amb ell parlarem dels inicis de la banda, de la seva carrera en solitari i de moltes coses més. I és que Sau torna als escenaris amb una gran gira única i irrepetible, un concert de pel·lícula. Aquest nou espectacle arriba en un moment molt especial, coincidint amb el rodatge del biopic Els de Sau, que retrata la trajectòria de la banda i el record inesborrable de Carles Sabater. La pel·lícula s'estrenarà properament i aquest homenatge, en forma de concert, oferirà als espectadors una experiència inolvidable. Sempre amb l'Assumpta Vitòria parlarem de la història de la tele i en el racó del Toni Rovira i podrà passar absolutament de tot i més cosetes. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Res més. Preparats, preparades, comencem.
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: Doncs, com sempre, quan sona aquesta sintonia, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui em sembla que la cosa va de sintonies. Assumpta, quan vulguis, endavant.
3: Mira, Joan, podríem començar amb Cròniques d'un pueblo, que és una sintonia que dona una pau, que era de Mercero, que reflexava un món idíl·lic i rural que jo crec que mai va existir, però que l'acceptàvem de molt bona manera. Després va venir La Cabina, que feia molta angúnia. Després Bonanza i Rocío Jurado, que també escandalitzava. Jo trobo que aquestes sintonies podrien posar-ne alguna i dona molta pau escoltar-les. Espera que continuï.
1: Doncs vinga, posem primer Cròniques d'un pueblo.

0: seguim, Assumpta, quan vulguis, a veure.
1: Diu, amb Dallas vam aprendre a odiar a JR i després hi havia Tico Medina, que formava part de la història.
0: Doncs sí, i mira, recordem, si us sembla, la sintonia de Dallas. La capçalera de la primera temporada, emesa per primera vegada a Televisió Espanyola l'any 78.

0: seguim. Nosaltres continuem amb aquest recull de sintonies que ens porta l'assumpte endavant.
1: Continuem amb El Hombre y la Tierra, amb Félix Rodríguez de la Fuente, que va conquistar definitivament a tot el públic. Després també hi havia La Casa de la Pradera, amb Michael Landon, Heidi, que era molt bonica la sintonia també de Heidi. I després hi havia també una que, això sí que no podem deixar-ho de posar, a l'1-2-3, ¿vale?
0: Molt bé, Assumpta, doncs mira, posarem un fragment de L'Hombre y la Tierra.

0: Félix Rodríguez de la Fuente, anem ja a la part final de la secció d'avui, Assumpta.
1: I després, l'any 81, va haver-hi un atemptat al Papa que ho van donar moltíssimes vegades, i ningú recordava, ara amb això del Papa que ha estat tan bonic, l'any 81 va ser un atemptat al Papa. Després hi havia Dinastia, amb Dallas, perquè, clar, amb Dallas i Dinastia també són unes sintonies molt maques, i Los Gozos i les Sombres també va estar molt bé. Ah, i el Mundial 82. Mare de Déu, quantes coses han passat. Los Gozos i les Sombres, Ábrete Sésamo... Bueno, jo crec que t'he donat algunes històries per posar.
0: I tant.
1: Vinga, una abraçada.
0: Gràcies, Assumpta, com sempre. I acabarem la secció, doncs, recordant, si us sembla, Ábrete Sésamo.

0: Doncs, realment, quins records, eh? Quins records. Fins aquí la secció de la història de la tele. Nosaltres seguim amb el programa.
1: Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.

0: Avui conversem amb una de les figures essencials del rock català, Pep Sala, compositor, guitarrista i productor de la seva trajectòria, doncs, que està profundament lligada a Sau, una banda que va marcar una generació i que continua molt viva en la memòria col·lectiva del país. Parlarem de Sau, del seu recorregut en solitari, també de la fundació, del paper de la fundació de Sau, també en l'àmbit de la salut mental i de la pel·lícula que s'està preparant sobre la història del grup. Entre altres coses. Pep Sala, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: Al contrari, és un gran plaer.
0: Escolta'm, tornem als escenaris amb Sau, la banda original, amb aquest espectacle únic i irrepetible, aquest concert de pel·lícula. Què és per tu retrobar de nou el grup d'aquesta forma i la banda d'aquesta manera?
1: Home, poder... És molt gran. Per mi és un regal que et dona la vida, que poder tornar a estar a l'escenari, a compartir l'escenari amb el Pep Sánchez, el Ramon Altimir i el Carles Oller i el Joan Capdevila, que és Sau des del principi, encara que ell no era l'Aldo que no sortia als escenaris, però continua estant amb nosaltres. No? I, com bé deies, arreu d'aquesta pel·lícula que s'està fent, doncs hem creat... ens ha donat l'excusa per poder fer aquest espectacle, que és un concert de pel·lícula, que està pensat... inicialment estava pensat en teatre, el que passa també finalment farem concerts a l'aire lliure que s'estiu. L'espectacle, portem una pantalla gegant de 10 metres, una pantalla molt gran, que en el cas dels concerts d'estiu doncs serà una pantalla de LEDs, i on hi ha imatges d'arxiu de la nostra vida, però també hi ha imatges de la pel·lícula, algunes imatges que encara no ha sortit la pel·lícula. Uh-huh. Aleshores hi ha un moment, quants moments molt especials, en el qual doncs, hi ha els actors de la pel·lícula que fan de nosaltres, interpretant una cançó a dalt, a baix, que som els que estem tocant realment la cançó, estem nosaltres a baix, però i a més tenim la sort que gràcies a les tecnologies en aquestes cançons doncs podem disfrutar la veu del Carles, no? Que per mi ja és superemocionant poder tornar a fer música amb la seva veu.
0: Sens dubte, i a més és un concert, una experiència també audiovisual immersiva, com tu deies, aquesta combinació d'imatges inèdites de la banda, fragments exclusius, com deies, d'aquesta pel·lícula dels de Sau, sincronitzats amb la banda. Com ho heu fet, això, Pep? Déu-n'hi-do.
1: Bueno, és complex des del punt de vista tècnic.
0: Per això.
1: Hem de tocar sincronitzats amb dues coses diferents. El que passa que avui dia, afortunadament, ha canviat molt això, des de quan tenim concerts amb Sau. I aleshores, doncs, però el resultat és fantàstic i la gent així ens ho fa saber, no? Són uns concerts que la gent... hi ha nostàlgia, hi ha emoció, la gent riu, la gent plora, la gent salta, la gent balla, és collonut. I són concerts... La veritat és que estem encantats, perquè fins ara tots els teatres que hem estat en un ple, i és fantàstica la resposta de la gent, no? Perquè de la primera a la darrera cançó, la gent les canta, i a més no saps si... Hi ha molta gent que ve més un dia, perquè hi ha unes dies que m'he perdut coses, perquè passen coses a baix a l'escenari, passen coses a dalt a la pantalla i no saps on mirar, no? Però és fantàstic. La veritat és que aquesta gira està sent un regal molt gran.
0: Per què creus que les cançons de Sau continuen connectant tant amb el públic després de tants anys?
1: La veritat és que no ho sé. Afortunadament ningú sap per què la cançó funciona. Crec que afortunadament ningú sap el per què, no? Perquè si hi hagués una fórmula, totes les cançons serien de la caixa de pensions.
0: Totalment.
1: Clar, ningú sap. I a vegades fas cançons que tu creus que has fet la cançó més bona de la teva vida i no passa res. I a vegades fas una cançó que hi ha una anècdota, si em permets.
0: Sí, tant.
1: Quan vam enregistrar El més gran dels pecadors,
0: sí,
1: de Sau, que era doble, vam enregistrar 21 cançons. Aleshores, en aquella època, els discos es publicaven en vinils. I les cares eren dolent més de 22-23 minuts per cada cara, era molt perillós. I el que era el nostre enginyer i productor, llavors, el Keith Bessey, ens va dir, intentaré fer una compilació del vinil, perquè es veia del valor de les cançons i tal, no? Però si, si no hi capiguessin totes, amb les quatre cares del vinil, aneu pensant quina traiem. I el Carles i jo, sense dubtar ni un moment, vam dir, treu una que es titula El tren de mitjanit.
0: Imagina't.
1: I sort, afortunadament, hi van quebre totes.
0: Per sort, hi van quebre totes.
1: No donava molt duro per aquesta cançó, saps què vull dir?
0: Doncs mira, avui dia una de les més estimades per molts. Escoltem de fons aquesta que és Nous poemes i velles promeses, que també és preciosa.

0: frase més bonica, eh? Diguem, per què no podem tornar allà on ho vam deixar, eh? Més o menys, Pep, que bonic.
1: Bueno, aquesta cançó la vam escriure quan va fer 25 anys de la mort del Carlos.
0: Sí.
1: I nosaltres ens vam plantejar què fer. I vam dir, al fi al cap, el que s'han fet és una cançó. S'han fet música, no? I vam decidir que jo la vaig escriure, una cançó pensant en el Carles i pensant en el buit que ens va deixar tots durant la nostra vida. No? I a més vam tenir la sort que el videoclip d'aquesta cançó el va dirigir la noia que fa la pel·lícula.
0: Exacte, sí, sí, és que és preciós.
1: I tots surten Guim Puig, que és el que fa de Carles a la pel·lícula, i realment és increïble. I més que més s'assembla molt.
0: S'assembla molt, sí, sí, sí.
1: I va ser realment especial.
0: Escolta'm, tinc un missatge per tu. A veure, un missatge, saps allò de "hi ha una carta per a ti"?
1: Sí, Déu meu.
0: Doncs, a veure, anem a escoltar-lo. A veure, anem a escoltar el primer, que jo crec que el coneixeràs prou. A veure si el coneixes. Escoltem.
2: Al llarg de la vida, les persones tenim la sort de trobar-nos a gent que ens han influït d'alguna manera. Sens dubte, el Pep és una de les que més m'ha influït en a mi. No només a nivell musical, sinó a nivell personal, en molts aspectes. Lo bo és que ell segurament no n'és conscient, però la gent que tenim la sort de conèixer-lo, pel simple fet que ell sigui una persona tan viscuda, amb tants àmbits diferents, perquè, per exemple, a nivell musical, però a nivell culinari, és una passada. I a nivell d'experiència de vida, és una persona que dona goig escoltar-lo. I per mi, és una d'aquella gent que... És una d'aquelles persones que sovint acudeixo a l'hora de... Ostres, simplement a vegades escoltant alguna entrevista o simplement parlant amb ell, pots trobar algunes respostes, algunes inquietuds que puguis tenir. I això és un tresor. Res, Pep, una abraçada molt forta, cuida't molt, i ens veiem molt aviat.
0: Jonathan Arguelles, un bon amic.
1: Sí, home, i tant. Jo també és un dels convidats que tenim en aquesta gira.
0: Sí.
1: Tenim la sort de tenir tres convidats fixes i normalment hi ha concerts que se n'apunten més, puntuals, de cada lloc, depèn d'allà on som, no? El Jonathan és un d'ells que va ser més, vam mencionar aquest projecte que es deia Sau 30 fa uns quants anys i que vam acabar l'any passat amb el disc de Granes en Estella, jo, i va passar de ser un col·laborador
0: sí,
1: nostre a ser un amic i un de la colla, per dir, un de la família, no?
0: Total, sí.
1: És un home amb un talent increïble i li agraeixo les seves paraules i sobretot li agraeixo que ell estigui amb nosaltres i és un ser fantàstic. Els altres col·laboradors que tenim en aquesta gira, un és el Frederic Strand.
0: Sí, escolta, mira, el tinc per aquí també, escolta, que també... Escolta, és que aquí estem molt ben preparats. Vinga, escoltem el Frederic, a veure què et diu, vinga.
3: Un gran amic meu una vegada em va dir: la vida és com pujar-te a trens que no saps molt bé on acabaran, però t'has de guiar per la teva intuïció. I fa un any se'm va presentar l'oportunitat, se'm va donar el bitllet per pujar al tren de mitjanit i no vaig dubtar-ho ni un segon. Em vaig tirar de caps, sense saber molt bé què seria tota aquesta experiència, sense conèixer a ningú. I ja sigui per casualitat o per causalitat, no podria estar més agraït amb tu, Pep, de tot el que estic aprenent al teu costat, al vostre costat, i de tot el bé que fas en el teu dia a dia. Així que moltíssimes gràcies i una forta abraçada.
0: En parlàvem d'aquest tren, Pep? Doncs mira, aquí el tens, el Frederic. També ens ha volgut deixar aquest missatge.
1: Un talent extraordinari i un futur increïble. És un home que està per descobrir, està per descobrir. Nosaltres ara portem ja molts concerts plegats, molts assajos junts, i realment és un home que està per descobrir. Té un talent increïble i penso que donarà que parlar al nostre país, perquè canta molt bé, però té una sensibilitat molt especial.
0: Cert.
1: I l'escenari, quan cada cop que surt, el concert omple l'escenari de llum. Ell té molta llum i la transmet al concert, i això és fantàstic. Tenim uns col·laboradors, com et deia abans, meravellosos, i tenim molta sort, amb la banda, de poder tenir aquesta gent. En falta un, que és l'Aurelio Morata.
0: Sí.
1: L'Aurelio Morata és un dels fundadors de Rebeldes.
0: Correcte, sí, sí.
1: És un dels guitarrista, baixista... És un home que ara que no l'haig de descobrir. Un home que ha fet dos grans discos, és un gran productor, un gran enginyer de so, però el més important és que, més, és un gran amic meu. I és molt goig estar a l'escenari i veure tota aquesta gent, i sobretot veure la banda, el Charlie, el Carles Oliver, el Ramon, el Pep Sánchez... i el Joan, que són gent que hem viscut moltes coses. Però al fi i al cap, la vida tu no l'únic que t'emporta són els moments viscuts, no?
0: Uh-huh.
1: I amb aquesta gent vam viure molts, vam tenir la sort de viure moments difícils, a començament de Sau, moments que pensàvem que això no podria tirar endavant. Vam tenir la sort de viure l'èxit, vam tenir la sort de viure moments terribles, com quan, per exemple, el pobre Carles Oliver va haver de deixar la banda per anar a l'Emili, i moments fantàstics, i moments també molt dolents, com per exemple la mort del Carles, no?
0: Escolta, Pep, i una curiositat, perquè jo, bueno, jo ja sóc molt fan del grup i molta gent que ens està escoltant, aquella conya que hi havia amb el Deprimit que corria per totes les cançons...

0: Sí, Pep. Com va sorgir? Perquè jo he escoltat algunes coses, però clar, és que surten tots els discos.
1: Sí, sí, totes les cançons, tots els discos de Sau hi ha un deprimit.
0: Tot, hasta, me'n recordo l'últim de Trot, tot, de tots que vau treure, que estava al final de tot, amb un així al revés, és brutal. Sí, sí. I vaig dir, on està el deprimit aquí, no? I me'n recordo com vaig escoltar el disc de dalt a baix, que hi havia aquella, la cançó última que durava, que es feia abans, que durava mitja hora, sí, sí. I al final hi havia un extra petit, vaig dir, aquí està, Pep?
1: I tant. El deprimit va començar quan estàvem a les Tallades, abans de fer el primer disc, hi havia un noi que vivia allà prop de nostre, que era un home que ens explicava que havia anat el dissabte de festa i que jo hi havia, vaig veure tant, i ens va explicar, que diu que quan vaig arribar a casa, diu, la clau no volia dir per la porta. És que la culpa no... Ell donava la culpa a la clau, no? Que en realitat... Ens va fer tanta gràcia que vam dir hem de fer una cançó.
0: Hem de fer una cançó.
1: I vam escriure aquestes frases, que és molt bé de marxar d'una festa quan s'ha acabat, quan la clau no et vol obrir i l'alcohol et fa sentir deprimit. I a partir d'aquí doncs, va haver-hi un joc, perquè aquestes frases
0: sí.
1: Ens encaixàvem amb músiques d'altres cançons. I a cada disc... Doncs,
0: l'anàveu col·locant, tot... sí.
1: Fins i tot crec que hi ha un disc que és el Rareses.
0: El Rareses i Remescles, sí.
1: I fins i tot coses que això no està enregistrat però havíem fet, era interpretar cançons d'altra gent, com per exemple havíem fet la Stairway to Heaven amb la lletra del deprimit.
0: Boníssim! això és impagable, Pep?
1: Sí, sí.
0: Això és impagable.
1: Era jocs que ens agradava fer i en Sau hi ha gent que descobreix jocs que hi ha més coses de jocs d'aquests, no? Que per exemple, amb un disc, doncs, a vegades hi ha melodies que ens hem plagiat a nosaltres mateixos. És a dir,
0: imagina't.
1: Hi va haver una cançó que, a més, si em permets, no diré quina, ni com.
0: No.
1: Però una cançó que a mi m'agradava molt i li vaig ensenyar al Carles i la vam enregistrar. I esperàvem molt aquella cançó i no va passar absolutament res.
0: Ostres!
1: Doncs cap problema. Agafem la melodia, la canviem, la generàvem a baix i la tornem a gravar amb un altre disco. I després va, sí que va triomfar.
0: Ostres, que bo! Que bo! Ara m'he quedat amb les ganes de saber quina cançó és, però no ho direm, no ho direm.
1: Però és això. Això ho fèiem moltes vegades. O referències de lletres, referències de lletres que surten... Hi ha referències de cançons de Sau que parlen d'una lletra d'un altre disc, d'un disc anterior.
0: Sí, això ho feia molt. Això ho feia molt. I era brutal.
1: I agradava molt jugar amb aquestes coses. I si em permets, ara amb la sala de fundació, una cosa que...
0: Sí.
1: Espero que cap a finals d'any puguem inaugurar, amb els dies de Voltregà, doncs tindrem l'espai de la fundació, que està previst que tinguem un auditori, portarem l'estudi allà, i sobretot el que esperem poder inaugurar ja a finals d'any és un espai, diguem-ne, no és un museístic, un espai de realitat virtual.
0: Ostres!
1: Val? On la gent podrà viatjar en el temps i podrà anar a diferents moments de la història de Sau.
0: Això és boníssim!
1: Jo ja hem fet proves. La setmana passada vam veure una petita prova de tot l'espectacle junt i realment hi ha moments increïbles. Molt, penso que la gent que està de Sau s'ho passarà superbé. I una de les, moments que, una de les coses que ensenyem, perquè més, es poden veure coses molt inèdites. Per exemple, es poden veure dos videoclips que no van sortir mai.
0: Oh!
1: Fragments de dos videoclips que no van sortir mai de Sau.
0: Es pot dir de quines cançons o encara no?
1: No, que vingui d'allà.
0: Que vingui d'allà i ho vegi, no?
1: Alguna és del Quirení. Mira, que un poc
0: dies d'algú. Ah, hosti. Mare meva.
1: I després, una cosa que ja explica, que això sí que t'ho explicaré ara, Nosaltres, com vam fer el videoclip de la Generació Continua, que vam anar al Carib, a Santa Llengua...
0: Sí, boni... bueno, mític, clar.
1: Sí. Aleshores, allà vam descobrir la música d'una noia d'allà, que es deia Sonia Silvestre, que cantava música dominicana. Però tenia una cançó que la vam trobar meravellosa, que es titula Tu quieres andar.
0: Ah.
1: I la lletra diu, la tornada diu, evidentment és en castellà, diu, no, yo quiero andar, o així, diu, tu quieres dormir, yo quiero andar, pero la noche es para un largo viaje, pero hay que llegar.
0: Ostres!
1: Això, la frase aquesta la vam traduir, i això l'ha dit, és per fer un viatge llarg.
0: Exacte.
1: Vàries cançons de Sau apareix, això.
0: Sí, apareix, que apareixi.
1: On vas, apareix amb un deprimit, apareix... No sé. La gent, doncs, apareix... Hi ha una cançó que és el viatge llarg. Aleshores, doncs, apareixen diferents cançons, aquest concepte, i gràcies a la Sònia Silvestre.
0: Déu-n'hi-do, ostres, quina història. Déu-n'hi-do. Escolta, Pep, per acabar... Perquè
1: perdona, no t'ho havia explicat mai.
0: Doncs m'ha agradat molt que ens expliquis aquesta anècdota i per acabar tinc un apartat que és així de respostes i preguntes ràpides.
1: Oh,
0: a veure què tal, a veure. Mira, quin és el primer disc que vas comprar amb els teus diners i que encara avui et fa una mica de vergonya?
1: Hòstia, vergonya.
0: O de dir, no, o vergonya, o de dir, no m'ho esperava, jo, aquest disco.
1: No, home, a l'època que jo era molt petit, doncs m'havia comprat un... Vaig comprar el San Carlos Club del Cínic.
0: Sí.
1: Que vergonya no em fa. Un altre que vaig comprar va ser un Cuéntame de Fórmula Quinta.
0: Carai!
1: I un altre que vaig comprar aquella època era... No recordo el títol de la cançó, però era una versió en castellà d'un tema dels Beatles, dels Mustang.
0: Home, mítica, també, mítica. Escolta'm, si poguessis robar una cançó, només una, de qualsevol artista del món, quina seria?
1: Uau, és molt difícil. Molt, molt difícil. Però una cançó que a mi em torna boig i perquè... I precisament parla d'això, de la bogeria i tal, és una d'Paul Simon que es diu Still Crazy After All These Years.
0: Molt bona.
1: Encara bo, tants anys, que és una meravellosa cançó.
0: Molt bona. Quin és el lloc més estrany on has composat una cançó?
1: Vaig escriure estrany... El lloc més... No sé si és estrany, la paraula estrany, però un lloc sí que és curiós, que vaig tenir la sort, i vaig escriure una cançó... que n'estic molt content, va ser quan jo vivia a la Gran Bretanya...
0: Sí.
1: Ara hi ha molts llocs, espais de la Gran Bretanya, que estan molt, que són molt turístics. Aquells.
0: Sí, aquest, molt, sí.
1: Ho era molt poc. Un lloc que era poc turístic era Stonehenge. Aleshores, podies caminar perfectament entre les pedres, o el cercle aquell de pedres que hi ha al sud de la Gran Bretanya.
0: Correcte.
1: I allà hi era un lloc màgic, que a més a més jo sabia on anava i sabia que... I al mig doncs, em vaig posar allà i vaig escriure una cançó que es deia Cercles.
0: Cercles, preciosa. Sí, tan mítica. M'encanta.
1: Tot al mig de les pedres d'Estolveig.
0: M'encanta. Escolta'm, a l'estudi ets més de silenci absolut o de soroll creatiu i caos controlat?
1: A veure, potser jo soc més de silenci absolut, des de... Més intento ser molt seriós i rigorós treballant, no? Quan gravem, no?
0: Lògic, també, sí.
1: A casa, a l'hora de crear, soc més caòtic, però estic jo sol i aleshores el meu caos, diguem-ne, no pots, és un ordre peculiar que tinc dins el cervell.
0: Escolta'm, quin ha estat... a veure, en gira, ets de més de matinar o de sobreviure a base de cafè?
1: Jo tinc un problema que em costa molt dormir de dia.
0: Ostres!
1: Jo soc un home que es lleva molt d'hora cada dia. Aleshores, quan faig un concert, l'endemà, em llevo pràcticament a la mateixa hora que em sol llevar.
0: Oh.
1: He dormit quatre poques hores.
0: Això és fotut, eh?
1: He de cafè directament a les venes.
0: I per acabar, quin és el teu pla secret quan ningú et veu, fora de la música?
1: Però, clar, però si te l'explico,
0: deixaràs. Bueno, si no vols, no l'expliquis.
1: No, jo, fora de la música, quan, no quan ningú em veu, la gent, la meva passió és la gastronomia. Aleshores, el que més m'agrada molt és quedar amb amics i jo cuinar per ells, no? I la persona, hi ha la Ivet, l'Ivet Vila, que és la persona que la meva mà dreta a l'empresa,
0: sí.
1: Amics, doncs ella i jo fa temps que hi som socis, tenim una productora de coses de gastronomia, juntament amb l'Esteve Guerra, un gran amic. Doncs tenim un espai que cuinem pels amics i, per exemple, ahir mateix vam fer... Hi ha un vi que es diu Boig per tu.
0: Apa.
1: I per cert, vam fer que són una gent fantàstica de Vinyes Domènec, del Montsant, i a més, si em permets anunciar-ho...
0: I tant, i tant.
1: Podem tenir un estuig que serà un vi blanc meravellós. Personatge que es dirà Via Morangio, un rosat que serà el rosat de mitjanit i el vi negre que és el Boig per tu.
0: Uau!
1: I això ho podrà, la gent ho podrà aconseguir a la Fundació Sauer o en els concerts, i sobretot en botigues especialitzades també s'hi podrà trobar. Perquè són vins molt, molt, molt bons, perquè els fa aquesta gent de Vinyes Domènec, que fan verdaderes meravelles amb el vi, que són del Montsant.
0: I ahir, doncs,
1: vam tenir un dinar amb ells i que també, com sempre, també són molt, molt bons amics.
0: I quin ha estat el moment més surrealista de la teva carrera, Pep? Tens algun o no?
1: Sí, home...
0: Molt, suposo.
1: Ens va passar amb el Carles, amb Sau, fa molts anys, un concert, que era un concert a l'aire lliure, al Ripollès, i un concert que hi havia gent, i era un concert cap al tard, no era molt tard a la nit, sinó que cap vespre.
0: Uh-huh.
1: I... a més, hi ha imatges, algunes imatges d'això, no molt bones, no són imatges bones, perquè, evidentment,
0: es deu de recordar. De l'època, clar.
1: Però hi havia, durant el concert, doncs, hi havia dues iaies, aquella època, això era l'època del Quinanit,
0: no? Sí, sí.
1: Hi havia dues iaies de 80-90 llargs que, en un lateral de l'espai on hi ha el públic, comencen a caminar i van davant, van avançant, i elles dues amb agafades de bracet i arriben allà on hi ha les valles que separa el backstage del puc de l'Opus Públic. Allà a les valles hi havia gent de seguretat. Elles van apartar la valla i l'home de seguretat fins i tot els va ajudar a passar perquè va dir que aquelles senyores...
0: Home, clar, que passin, pobretes.
1: Van entrar, van anar just a darrere, al costat de l'escenari, a la part de darrere. Nosaltres estàvem interpretant, fent música.
0: Sí.
1: I vinen unes escales que pujaven a la part on hi ha la taula de monitors. I les senyores van pujar per aquelles escales i van pujar al costat del tècnic de monitors.
0: Oh, que fort!
1: I el tècnic de monitors els va mirar, però clar, ningú els va dir res.
0: Aleshores,
1: per darrere, hi havia una escala, una petita escala, que pujava fins allà on hi havia la tarima de la bateria.
0: Oh.
1: I les dues senyores van pujar a aquella escala i el pobre Quim Benítez, que era el nostre bateria...
0: Sí, sí, en Quim Benítez, sí.
1: Era dins de la plana. Li van agafar el braç mentre es tocava.
0: Hòstia!
1: I li diuen, escolta'm, aquest tu ets el fill del doctor Vilaplana?
0: Oh. Hòstia! Però això en directe, Pep!
1: Directe.
0: Oh, que fort!
1: I veiem que aquelles senyores es podien fer mal, perquè elles estaven enfilades allà dalt.
0: Home, clar!
1: El Quim va deixar de tocar, va dir sí, i clar, en Carles i això, veiem que para la bateria, ens aixirem què collons passa,
0: hòstia.
1: I trobem el Quim amb dues iaies allà.
0: Ja els hi podíeu haver fet cantar algun, Boig per tu, versió...
1: Que
0: bo, no m'estranya.
1: És que va ser una super surrealista, perquè si normalment si algú vol passar al backstage, hi ha els segurates que no el deixen.
0: Clar, no, els bolides.
1: I si vol entrar dins l'escenari, menys. Després, fins i tot, t'agafaran amb certa violència.
0: Sí,
1: no?
0: Clar, sí, sí.
1: Però, esclar, els seus dues senyores tan grans...
0: Tan que grans, doncs... els van dir que passin, pobretes. Ningú s'atrevia a dir-los res, pobres. Pobres.
1: Va ser una anècdota molt divertida.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I per acabar, Pep, quin plat representaria més Sau? O sigui, tu que t'agrada la cuina, o un dels plats que normalment potser cuineu o cuines abans d'un assaig de gira? Quin seria aquest plat?
1: Mira, amb el Carles i a mi ens agrada molt la cuina japonesa. Sí. I anàvem molt durant de Barcelona, que es deia Yu, i que ja està tancat, malauradament està tancat. Uh-huh. I havíem anat moltíssim. I estava molt bé perquè era un restaurant japonès poc conegut, i era com una mena de karaoke on hi pràcticament hi anava la comunitat japonesa allà, no? Amb aquestes, nosaltres ens anava bé perquè a més només allà anàvem allà i ningú ens coneixia, perquè podíem petar la xerrada i coses, no? I aleshores doncs, allà havíem estat... Hi hem anat molt sovint, mil vegades, i un plat que ens agradava molt que feien allà, que és un plat que és una mena de fondí, que entra en un fondí estofat, diguem, una cosa rara, que de la cuina japonesa, que es diu sukiyaki. Uh-huh. No? I feien allà, i especialment és com un menú, no? I que porta bolets, carn, tofu, i mira, coses amb un caldo.
0: Sí, a mi també m'encanta.
1: I és molt interessant. I aleshores ens podríem... Aquest plat ara mateix podria dir xop, però et podria dir un curri, com et podria dir unes costelletes de cabrita.
0: Oi, quina gana. Pep Sala, escolta, m'has superat molt bé aquest test, eh?
1: Gràcies.
0: Escolta'm, i recordar que us tenim per aquí en gira, el 30 de maig us tenim al COI, juny al Port Vell, 20 de juny Sabadell, 27 de juny a Campllong...

0: de potser és allò que diuen fer-se gran, que ojalà que és brutal el videoclip, m'encanta allà la residència repassant fotos, que ens puguem seguir fent grans i puguem seguir vivint i revisquent moments com aquests que hem reviscut avui aquí amb tu. Gràcies, Pep Sala, ha sigut un veritable plaer.
1: Moltes gràcies.
0: Abraçada forta.
1: Tu, a veure.

0: Hola, sóc Home Ribes i no us perdeu La Caixa Tonta. És brutal.
1: El racó de Toni Rovira.

0: La gent el senyala, el critica per les espatlles, per davant, però això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? El nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Anem a connectar amb el seu plató, a veure si el tenim per allà. Toni! Toni, que estàs per aquí? Toni! Toni!
1: Toni Rovira i tu, Toni ara, Rovira i tu, aquí ara. Acabem de fer un programa ara mateix, tu.
0: A veure, Toni, com està ara l'energia al plató? Com està, a veure?
1: Bé, n'hi ha hagut, encara que ha costat d'aixecar avui a l'ambient, no? Perquè estaven una mica freds, la cosa costa d'arrencar. Però bé, ara, quan ja estava en marxa, doncs mira, ja...
0: Ja s'ha animat el tema, no?
1: Ja s'ha animat i encara queda doncs, algú per aquí que dona voltes.
0: A veure, qui queda per aquí el plató del Toni Rovira i tu?
1: Mira,
0: a veure.
1: Tinc un mà que es diu Albert Llorenç, que havia estat molt aquí.
0: Mira.
1: I que ha fet uns creuers on hi anaven 60.000 persones.
0: Déu-n'hi-do.
1: Actuant en aquest creuer durant no sé quants de temps ha estat, però quasi un o dos anys, que no venia per aquí,
0: Déu-n'hi-do, no?
1: No sé, no et pot fer cap número de màgia, però sí dir-te alguna cosa un moment, per aniré passant...
0: Home.
2: Hola, bona nit, què tal?
0: Bona nit, com estem? Com ha anat avui aquí el Toni?
2: Doncs bé, com sempre, aquí amb el Toni, vull dir, a veure, és tot una mica a vegades d'estrès, això de fer la màgia i tot plegat, però vaja, sempre és molt, molt bo, i bueno, feia temps que no venia i m'ha agradat tornar.
1: Avui ha doblegat culleres.
2: Exacte, he fet mentalisme.
0: Què dius ara? Ostres, això és un número molt televisiu, perquè me'n recordo del mític Uri Geller.
2: Exactament. Aquest va ser una miqueta la inspiració de tot plegat, no? Vull dir, després hi ha hagut molts altres mags i mentalistes que fem el mateix, diguem-ne, però sí que realment la primera vegada que es va veure un fenomen mundial va ser l'Uri Geller fent exactament això, doblegant les culleres.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I quins números has fet
1: Joan,
0: avui?
1: Joan, no ens podem estendre molt perquè m'has dit 5 minuts i aquí hi ha molta gent.
0: Ai, Déu meu. Vinga, va, a veure.
1: Sí. Doncs... Que tu tens molta curiositat
0: ja
1: i després
0: sé,
1: ja que no saps, tens temps.
0: Ja ho saps doncs, com sí. Som aquí a la ràdio.
1: Oh, però doncs has de tindre temps, no? Doncs... Si no hi ha gasolina,
0: venga,
1: el cotxe
0: doncs,
1: no va.
0: Res.
2: Ens convidi una vegada anar allà, diguem-ne, i a fer-ho, doncs un per un.
1: Encara estic esperant que Ràdio Arenys i la xarxa posi un autocar perquè puguem anar allà.
0: Oh.
1: Encara ho estic esperant fa un any i mig o dos.
0: Veritat,
1: o tres,
0: Toni.
1: O quatre, ja no sé com fa.
0: Mare meva.
2: Ara serà l'oportunitat.
0: Aviat.
1: Llorenç, me'n vaig cap allà. Bona nit, senyor Barragán.
3: Buenas noches, señor Lorenzo, ¿cómo estamos? ¿Qué le parece?
1: Doncs ja ho pot veure, ja ho pot veure.
3: Sí, senyor, ja lo podemos ver.
0: Oiga, senyor Barragán,
1: És el imitador, és el imitador.
0: Home, l'imitador del senyor Barragán, que para mí es como si lo fuera. I ja està, home.
3: Oye, un placer, un placer.
1: Hala, vete a passear un poco. Adeu. Saps que avui s'ha presentat en el programa de nou, després d'una gira per allà, per Amèrica?
0: Qui?
1: La Toñita.
0: La Toñita, per
1: saluda
0: favor,
1: a los amigos de la radio.
4: Primero voy a saludar yo, que soy la Fabi. Ahora, a ver, Toñita, saluda.
1: ¿Pero está dormida o no?
4: No, yo no estoy dormida, tío Tony. ¿Qué te pasa? Lo único que puedo decir es que estoy muy contenta porque el tío Tony me dio muchos chuches. Estoy
0: ¡Madre mía, Toñita!
4: Sí, estoy muy contenta. Yo soy una niña de 7 años, pero soy muy ingenua, pero muy, muy linda. Cuando me conozcas, te vas a enamorar de mí.

0: Madre mía, Toñita, y oye, ¿de dónde vienes tú? ¿De qué país?
1: De mi casa. De
2: Guatemala.
0: ¿De Guatemala?
1: Yo vengo de Guatemala, pero mi mamá y mi papá son de aquí, de Barcelona.
0: ¿Y qué has venido a hacer aquí al Toni Rovira y tú?
1: Pues estamos en la gira de estar visitando a todos los niños para que el hermoso arte de la ventriloquía no se muera nunca.
2: No, això no morirà mai.
0: Por favor, no que no es mori mai.
2: Molt perquè si no, Joan, és que això s'ha de veure per la tele.
0: Home, clar,
2: que
0: per
2: te
0: favor.
2: Va, que se te va
3: l'autobús.
0: Que se va l'autobús.
3: Ya no m'espera, cariño, mi autobusero.
2: Ya no t'es fiel.
3: No, ya no m'es fiel.
2: Pero que no le dices que vienes del Toni Rovira.
3: Sí, clar, se lo digo, pero bueno, está muy loco.
0: ¿Qué le pasa?
3: Se han apoderado de él otras.
2: Como ¡ay! Todos los novios que se busca la Charo, loco. Oye, Sergio Soler, ¿cuánta gente...?
4: Mira que li ensenya les cames i tot. Estàs parant l'autobús aquí a fora, eh?
0: Però no funciona, no funciona, no funciona.
4: No funciona, no funciona, no sé per què.
2: Escolta, mare meva. Quanta gent ha entrat
4: avui? Escolta, ha entrat moltíssima gent. Hem tingut 70.000 m'agrades. Això cada dia més i més i més.
0: Estàs muy bestia, no eh? Mare meva, mare meva.
4: I la gent preguntant, encara hi ha gent que pregunta que com, d'onde poden veure este programa, en sèrio.
0: Sí, però hi ha molta gent que jo sempre li dic al Toni que gràcies al TikTok i a les xarxes tornen a redescobrir el Toni Rovira, sí, o no? Molta gent entra i pregunta, ostres, el Toni Rovira, por fin lo vuelvo a encontrar.
4: I hi ha gent nova que diu, ostres, este programa d'onde lo dan, saps? O
0: exacte.
4: O sigui, està molt bé.
0: Això està molt bé. Les xarxes
4: estan per poden veure, ara ens poden veure YouTube, a YouTube en directe en la directe, gravació.
0: En directe.
4: Ah,
0: o sigui, que déu-n'hi-do, Sergio, escolta'm.
4: Sí. Sin filtros, sin pelos, con todo, pelos y señales y todo.
0: Quina feina que fas. I escolta, quina bona feina. I avui he vist també que teniu ja el micro del Toni Rovira, amb el cubilet i tot.
4: Sí, sí, això ho vam estrenar aquest any, a l'estiu el vam estrenar.
0: Que xulo.
4: I ara surt sempre a tot arreu.
2: És que ha despertat ara.
4: Sí.
0: Però és que avui he entrat un moment i dic, mira, el cubilete, que xulo.
4: Hombre, el cubilete, claro.
0: Con el Toni.
2: Bueno, Joan, que tinc que acabar per aquí. Paqui,
0: no pareu, eh?
2: Oye, David, mira, el David avui ha vingut amb faldilla.
0: Sí, el David, amb faldilla.
2: Una faldilla molt curta.
0: Home, que no para el David,
2: amb les eies depilades.
0: Les xarxes. Sí, sí, escolta'm.
5: Hola, Joan, què tal?
0: David, hombre, què tal per aquí el Toni?
5: Molt bé, molt bé. Escolta, li vull fer una proposta al Toni.
0: Ui.
2: Indecent o...?
5: Indecent una mica.
0: Com sempre.
5: Què és depilar-me en directe?
2: En directe.
0: Ostres!
2: Qui t'ho farà la...
0: Jo lo compro.
5: Com vulgui, jo em deixo.
2: No, el que tens que fer és vindre amb un banyador.
0: Oi, sí.
2: I aleshores et depilem tot a dalt a baix ja.
0: No. Ostres, com seria vulguis, boníssim. Jo. Sí. Jo lo compro, Toni, jo lo compro. Ja t'ho dic jo.
2: A quants metres tenim algun ligue avui?
5: Ai. A un metre.
0: A un metre? Toni, a un metre.
5: A un metre 200.
0: Això està aquí ja, eh? Això està aquí ja, eh?
2: El del metre està aquí dintre, eh?
0: Cuidado, eh?
5: Toni, a lo millor m'he connectat jo i he vist a un metre i ara potser que em surti a 350.
0: Clar, ja ha marxat.
2: Així s'acostuma a lligar tot el dia.
0: No para,
2: avui
0: ja, no
2: ja has
0: para.
2: Lligat aquest dematí, no?
5: Aquest dematí, pues mira, no. Bueno, hi havia una cosa, però al final l'he deixat penjat.
0: Va.
2: Tu, amb ell?
0: És sí. Que...
5: No m'interessava.
2: No m'interessava.
0: No m'interessava. No pues ja està, clar que sí, cadascú és lliure de fer el que vulgui. Hombre, ja... Doncs...
5: I sobretot, fes l'amor i no la guerra.
0: Això sempre, i més ara que mai, perquè tal com està Joan, tot... No, escolta'm...
2: Joan, jo li aconsellaré que es posi unes bones mitges, com feien les gemeles.
0: També,
2: eh? Unes bones panties. Paqui, ¿a que sí? Unos buenos panties.
6: Pues sí, unas buenas medias y unos buenos tacones.
2: Unos buenos tacones.
6: Sí.
2: Pero es que David tiene un poco de peso en los tacones.
6: Sí, pero tacones no de aguja, sino del tacón gordo.
0: Sí, del tacón gordo, le quedaría
6: sí,
0: muy bien.
6: Sí.
0: Hombre...
2: No, si al final... Bueno, si ell és feliç així, doncs cada un que es vesteixi com vulgui.
0: Sí, home, i tant,
6: claro
0: i tant.
6: Sí.
0: I tant.
2: Paqui, canta-li un poco, venga, va, perquè ell assumia ser cantant, tu.
0: A veure, Paqui.
2: I un no pot perdre mai les il·lusions. Paqui té algunes dificultats físiques, però això no vol dir res.
0: Ja la coneixem, és guapíssima.
6: Sí, tengo, mira, un 86% de discapacitat.
0: Pues aquí, oye...
2: 86, tanto.
6: 86, un 86.
2: Ja ha sigut mare,
0: no.
2: Dues filles, ho ha fet tota la vida.
0: Sí, lo que tienes tú es muchas capacidades, que es diferente, Paqui.
6: Bueno, muchísimas gracias.
0: Es verdad.
6: Bueno, te voy a cantar un trocito.
2: Venga, cántale un poquito.
0: Venga, va.
6: ¿Quieres?

0: Ole, che sembra?
1: Bravo, bravissimo.
2: Sonríe, va una risa tuya contagiosa.
3: Qué guapa.
4: Muchas gracias, besito para todos.
1: Abrazo fuerte, artista.
4: Gracias.
1: Maravilla.
0: Un beso, Ani. Aquí siempre y qué alegría tú. Ay, y tan con las puertas.
1: Sí. Broche de oro.
0: Con tu rol las gemelas. I les gemeles són les que actuen a partir d'ara quan nosaltres marxem.
1: Exacte,
0: perquè
1: exacte.
0: Ja heu explicat a vegades que quan entro, que només vaig amb la llinterna del mòbil, perquè no encenc totes les llums, perquè, bueno, clar. Encendre i apagar totes
1: no
0: porta un rato, i dic, va, perquè m'he deixat alguna cosa. Entro i les veig com corren per aquí. Bueno, són
1: corren
0: felices,
1: per allà, elles. Clar que sí. Estan a continua casa seva.
0: Continua la vida. Continua la vida, i fins i tot quan som fora allà.
1: Imagina't.
0: Aquí, la nostra energia segueix fent el que li dóna la gana.
1: Doncs deixem aquí les gemeles, que facin la seva, i deixem el Toni Rovira que vagi a descansar, que s'ho mereix, i a tot l'equip del programa.
0: No, i... descansar no. No, ara comença l'1 de nit,
1: bueno,
0: nen.
1: Ara sí, ara comença l'1 de nit, però una mica de descans també, Toni, que també em va bien.
0: Bé, jo me'n vaig a dormir a les 3 de la nit, Joan.
1: Bé, sí, o sigui, eres encara... nocturno, com jo, vull dir que no hi ha problema.
0: Encara en queda temps.
1: Encara
0: però
1: queda vaja, temps
0: dit,
1: per fer.
0: 5 minuts, Toni, no, 5 ja minuts, ja no sé quants n'aportem.
1: Ja en portem uns quants més, no passa res, escolta. Escolta'm, la Caixa Tonta està encantada de tenir aquí el Toni Rovira. Una abraçada ben forta i a cuidar-se.
0: Bona nit, amics, estimats, o bona tarda, sigui l'hora que l'escoltin. Adéu-siau.
5: Som una espurna de llum.
6: La Caixa Tonta.
5: Arriba més amunt quan el sol se'n va. Quan el sol se'n va. Som aquella quietud.
7: Hola, sóc en Manu Guix. Vull enviar una salutació ben forta a tots els seguidors de la Caixa Tonta. Que vagi molt bé, fins aviat.
5: Una font insaciable de felicitat, aquell plan esperat que...
1: I nosaltres avui marxem amb el més nou de Manu Guix.
5: Va,
1: un satèl·lit orbitant.
5: Som les ganes de...
1: I és que properament el tindrem aquí, amb nosaltres, a la Caixa Tonta.
5: Com un satèl·lit orbit al teu voltant, que t'estàs sempre estimant.
1: Gràcies a Pep Sala, que avui ens ha acompanyat molt amablement. Gràcies també al Frederic i també al Jonathan per participar i donar aquesta sorpresa tan especial al Pep.
5: Qui va dictar les normes? Qui va imposar les lleis?
1: Gràcies també a l'Assumpte Vitori, amb la seva secció que ens acompanya sempre de la història de la tele, i al Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, amb el seu racó, en el que sempre hi passa de tot.
5: És més feliç que pensar-te i somiar despert.
1: I gràcies a totes les emissores que ens feu confiança i a tots els oients que ens acompanyeu setmana rere setmana.
5: Que deixar-me vèncer, que l'amor tot just comença quan sembla que s'està acabant.
1: I recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil.
5: És el que som un per l'altre.
1: Res més.
5: Per l'altre.
1: Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos. I si tu vols, la setmana vinent hi tornem. Que vagi bé. Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Tella. 920 persones mortes, 3.360 ferides i 172 atrapades. És el darrer balanç que ha ofert el govern de Veneçuela com a conseqüència dels terratrèmols que dimecres van sacsejar el país. Hi ha 50.000 persones més desaparegudes. El govern espanyol ha elevat a 5 el nombre d'espanyols morts i a 119 el de desapareguts. Alhora, el Ministeri d'Exteriors ha explicat que n'hi ha 14 que es troben sota les runes. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el conseller de Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, es van reunir a Palau la passada tarda amb les entitats veneçolanes a Barcelona per coordinar l'ajuda que cal enviar des de Catalunya. Les entitats valoren molt positivament la resposta del govern català i posen èmfasi en l'ajuda a la infància. Laura Rojas és membre de l'associació Asocaven.
2: Estan molt disposats a treballar amb nosaltres. Hem quedat per la setmana vinent per proposar projectes concrets a l'alimentació de la infància amb les mares, nadons i amb els metges que estan sobre el terreny, que ens diuen quina medicació es necessita, quins tractaments s'han de seguir.
1: Els bombers van trobar aquest divendres el cos d'un excursionista del qual se n'havia denunciat la desaparició a la nit de dijous. El cadàver es va trobar poc després de les 3 al pic de Baborte, a Alins, al Pallars Sobirà. L'home havia sortit al matí a fer una ruta en aquest mateix pic. D'altra banda, en mobilitat, Renfe tallar la circulació de trens entre Figueres i Flaçà, al Gironès, des d'aquest dissabte i fins demà diumenge per les obres de millora que es fan en el pont sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià i el pas inferior de l'estació de Camallera a l'Alt Empordà. Busquem ara la previsió del temps de cara a aquest dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Molt bon dia. Comencem aquest darrer cap de setmana del mes de juny aquí a Catalunya amb un dissabte que serà molt tranquil, molt estable. De fet, a aquestes hores de la jornada tenim la presència de molts més núvols, sobretot a moltes viles de la Costa Daurada i també de les Terres de l'Ebre, però que a mesura vagi passant les hores del matí s'aniran trencant, quedant un matí, com diem, el conjunt del país, molt assolellat. De cara a la tarda tindrem el creixement d'alguna nuvolada tímida, sobretot al sector del Pirineu, i sí que de cara al vespre aquestes nuvolades faran acte de presència a la franja de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, on aquí no descartem alguna gotellada. Ambient molt xafuós al migdia, sobretot a tota la costa catalana, i unes temperatures que tornaran a apropar-se als valors dels 37 a 39 graus al Pla de Lleida.
1: Gràcies, Marc. En cultura, la producció tarragonina de l'òpera Carmen de George Bizet va obrir la passada nit al Festival Camp de Mar de Tarragona. L'adaptació compta amb la participació de la mezzosoprano canària Nancy Fabiola Herrera en el paper protagonista. En l'estrena d'aquest divendres, el públic va ovacionar el muntatge que es podrà tornar a veure diumenge. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Doncs sí, Laia, jo veig que cada cop doncs, van sortint eines noves que ens proposen coses noves. No sé si al final tindran els resultats que volem, però jo penso que sí, que hem de donar passes endavant amb les bones pràctiques.
5: Sí, per veure'ns també des de fora, veure com ho estem fent, és interessant.
4: I com ens veuen. Clar. De vegades no, la gent de la cultura popular no sabem com ens veuen des de fora.
5: Sí.
4: Doncs això en parlarem avui al reportatge central. Parlarem de bones pràctiques, ja veuràs. Som-hi?
5: Som-hi.
4: Mira, llum vermella, som-hi. Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'encomana a través de la xarxa i la ràdio.
5: Hola, Madeu, hola a tothom. Avui som a divendres 26 de juny de 2026, diada de Sant Joanípol. I estem de celebració rodona, perquè aquest és el programa número 851 de la nostra etapa digital i el 2640 de tota la nostra història. Déu-n'hi-do el camí que portem fet des d'aquell setembre de 1989.
4: Com sempre, ens teniu a un clic de distància al nostre portal web, el festafesta.cat, i encarem un cap de setmana ja de molta calor i, sobretot, de molta festa major, Laia, perquè estem en plena efervescència de Sant Pere.
5: I tant, i el mapa del país bull d'activitat. Aquests dies tenim cites a Callús, a la Gornal, a Montmeló i, evidentment, totes les festes de Sant Pere. A Sant Pere Pescador, a Sant Pere de Vilamajor i la gran festa major de Sant Pere de Ribes. Ningú té excusa per quedar-se a casa.
4: Pel que fa al contingut d'avui, posarem el focus en el registre de bones pràctiques de cultura popular.
5: Tenim 55 minuts per endavant carregats de tradició i actualitat. Comencem?
4: Doncs som-hi, perquè ara comença el Festa Festa.
6: Festa, festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.

0: Recordeu que podeu interactuar amb nosaltres a les xarxes socials, a Facebook, a Instagram, a X i al nostre canal de Telegram. Tota la cultura popular a l'abast de la mà, gràcies també al portal Tornaveu i al web de l'Institut de Cultura de Barcelona.
1: I ens podeu escoltar quan vulgueu a Apple Podcast, Spotify i Overcast. I una salutació ben forta també a les emissores de ràdio locals que cada setmana ens fan confiança i ens fan un forat a la seva graella per compartir aquesta estona amb tots nosaltres.
0: Avui tindrem les notícies del Tornaveu, el baròmetre casteller, a les nostres seccions habituals que són dites i refranys, contes i mentides, una sopa de cançons i unes històries de gegants.
1: Però ara anem per feina. El nostre reportatge ens endinsa en el registre de bones pràctiques de cultura popular.
2: Festa, festa!
3: Amb Laia Camproví
4: i Amadeu Carbó.
2: Festa, festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.
1: El teixit de l'associacionisme cultural i la cultura popular a Catalunya es troba en un procés constant de transformació per adaptar-se als valors i a les exigències de la societat contemporània. En aquest context, la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat ha impulsat un nou espai institucional per fer valdre, reconèixer i difondre aquelles experiències que enforteixen la participació comunitària. El Registre de Bones Pràctiques neix amb la voluntat de convertir-se en un motor d'inspiració col·lectiva, fixant la mirada en aquelles propostes que ens fan avançar cap a una cultura molt més participativa, equitativa i sostenible. Amb aquesta iniciativa, la Generalitat vol certificar i potenciar aquelles iniciatives que porten un valor realment transformador, a través del feminisme, l'antiracisme, la cohesió social, l'accessibilitat i la sostenibilitat ambiental i econòmica. La cultura popular, per tant, evoluciona sobre una base sòlida per fer del carrer un espai absolutament inclusiu i obert a tothom. Amb el desplegament d'aquest nou registre ja en marxa, hem volgut saber com s'ha gestat aquest projecte i què suposarà per al sector, de quina manera es delimita i se selecciona una bona pràctica, quin acompanyament reben les entitats distingides amb el segell de qualitat i com es potenciarà que aquest coneixement es repliqui a tot el territori a través de les jornades de trobada. És per això que hem parlat amb Georgina García, del Servei de Promoció i Dinamització de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme, que ens ha donat les claus per entendre l'abast d'aquesta iniciativa i els reptes de futur d'una proposta que assegura i consolida l'excel·lència de la nostra cultura popular. Per entendre l'abast d'aquesta iniciativa, primer cal delimitar de què parlem exactament quan ens referim a aquest espai institucional. Lluny de ser un simple llistat burocràtic, aquest registre neix amb una clara voluntat transformadora i de servei públic per al teixit associatiu català.
5: Doncs el Registre de Bones Pràctiques en Cultura Popular és una iniciativa que ha impulsat la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat. Neix amb l'objectiu de reconèixer, posar en valor i difondre experiències d'entitats, ens locals i altres agents culturals del territori que contribueixen a fer una cultura popular més participativa, entenem que més inclusiva, equitativa i sostenible. Vol ser una eina tant per entitats com per institucions que propici l'intercanvi de coneixement i que faci possible la replicabilitat de projectes innovadors arreu del territori, adaptant-los a cada context.
1: El concepte de bona pràctica pot semblar abstracte, però la Generalitat ha fixat uns indicadors molt concrets per aterrar-lo a la realitat de les colles i de les entitats.
5: Entenem per bona pràctica una iniciativa o un projecte cultural que genera un impacte transformador en el territori i a la comunitat i que promou a la vegada els drets culturals, que impulsi valors que considerem essencials per l'evolució de la cultura popular, com poden ser la participació cultural, la cohesió social, la sostenibilitat, l'accés, l'accessibilitat de tothom a la cultura, la perspectiva antiracista i feminista, i que experiències i iniciatives en fi que contribueixin a fer de la cultura un entorn més inclusiu i igualitari. La selecció de pràctiques destacades s'ha realitzat mitjançant un consell avaluador format per persones expertes designades per la Direcció General i que són especialistes en diversos àmbits relacionats amb els drets culturals i amb l'accés a la cultura.
1: Un reconeixement en forma de segell o de diploma és honorífic, però les entitats necessiten eines tangibles per seguir creixent. Per això el projecte va un pas més enllà i ofereix un retorn pràctic per la gestió del dia a dia.
5: De les iniciatives seleccionades aquest any, se n'han reconegut dues que rebran suport en forma d'assessorament i seguiment tècnic, per tal que puguin consolidar els seus projectes, donar-los continuïtat en el temps. Aquest acompanyament el durà a terme l'Associació de Professionals de la Gestió Cultural. Es tracta en primer lloc del projecte Cultura Popular per a Tothom cap a una accessibilitat universal de l'Ajuntament de Mataró. Aquesta iniciativa promou que la Festa de les Santes sigui accessible a tothom, a tota la ciutadania. Es parteix de la idea que un acte accessible no ha de ser un acte diferenciat de la festa, sinó una versió enriquida de la festa, amb recursos que permetin la participació de totes les persones en condicions d'igualtat i amb confort i seguretat. En segon lloc, tenim la iniciativa Festes que ens uneixen, de l'entitat Diàlegs de Dona del barri del Raval de Barcelona. Aquest projecte té com a objectius principals promoure la participació cultural de les dones migrades, és a dir, donar-los eines com a ciutadanes actives també per a la participació cultural, posar en valor la diversitat cultural del barri, que ha de ser una riquesa i una oportunitat, i fomentar el diàleg intercultural i interreligiós, i en definitiva fer de la cultura popular una eina de convivència veïnal i cohesió social.
1: Per evitar que el coneixement quedi tancat en un calaix digital, la Generalitat aposta per espais de trobada presencials on neixen sinergies reals entre colles de realitats molt diferents.
5: Doncs precisament un dels objectius del projecte de Bones Pràctiques és transferir coneixement i crear xarxa entre les entitats. Es tracta de promoure que les iniciatives reconegudes puguin servir, com dèiem, de model per ser replicades i adaptades a diferents contextos, de la mà de diferents entitats i en diferents territoris. Les bones pràctiques es documenten, es difonen a través d'una plataforma allotjada al web de la Direcció General que permet això a la ciutadania i altres entitats conèixer la metodologia, els aprenentatges i els resultats obtinguts. Les jornades de bones pràctiques aquest any es van celebrar el 18 de juny i són espais de trobada on les entitats comparteixen aquestes experiències, debaten sobre dificultats i oportunitats amb què se n'han anat trobant. I és això, transferir coneixement i crear xarxa entre promotors de projectes de cultura popular i associacionisme cultural.
1: L'associacionisme cultural no viu aïllat de la societat, ni molt menys, i s'enfronta constantment a debats complexes, des de la inclusió de gènere fins a la reducció de la petjada ecològica. El COMI, per assolir l'excel·lència en la gestió cultural, planteja avui grans reptes.
5: Doncs pensem que els reptes principals tenen a veure amb l'adaptació de la tradició i també de l'organització interna de les entitats a una societat complexa i canviant. Es vol promoure una cultura popular que treballi per l'accés a la cultura i la participació de tothom, amb l'acompanyament, esclar, de les institucions. De fet, el programa de Bones Pràctiques neix per donar resposta a aquests reptes, identificant això, experiències que les entitats ja estan duent a terme i afavorint que es consolidin i esdevinguin referents útils per al conjunt de l'associacionisme cultural. Els àmbits de treball en què ens centrem, entre d'altres, serien garantir la participació real de col·lectius diversos, també aquells tradicionalment infrarrepresentats, incorporar la perspectiva antiracista a les activitats i en les estructures organitzatives de les entitats, millorar l'accessibilitat, sigui física, sensorial o cognitiva, a les activitats i a la festa, avançar cap a una major igualtat i diversitat de gènere, així com en la prevenció de les violències masclistes, treballar per unes activitats sostenibles, reduint l'impacte ambiental de festes i esdeveniments, i finalment facilitar el relleu generacional i la incorporació de perfils diversos i noves mirades a les entitats que això comporta.
1: Moltes gràcies, Georgina García, del Servei de Promoció i Dinamització de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme, per atendre els micròfons del Festa Festa. Ara nosaltres seguim amb el programa.
4: Festa Festa.
1: Després d'aquest reportatge tan interessant, posem música. I quina música? Escoltarem ara una col·laboració de luxe. Roger Mas, Marina Rossell i la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona interpreten Quan tothom viurà d'amor.

0: Quina delícia de versió, un autèntic regal per la Uira. Moltes gràcies a, doncs, al Roger Mas, a la Marina Rossell, a la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, per aquest gabadal de talent i fer-nos vibrar d'aquesta manera.
1: I del plaer musical passem a la informació, i és que ara connectem amb la redacció del Tornaveu per saber què passa al món associatiu. Emma Robres, benvinguda una setmana més.
2: Festa, festa!
3: Les notícies del Tornaveu.
4: Ara fa gairebé dues dècades, diverses colles de bestiari de foc van adonar-se que, si bé formaven part de les festes de cultura popular, rara vegada n'eren els màxims protagonistes. Per intentar canviar-ho, va néixer el Festival d'Enceses de Bestiari de Catalunya, que aquest 4 de juliol arriba a la 17a edició. Artesa de Segre és l'escenari on cada any el bestiari de foc pot lluir-se i exhibir les millors i més potents enceses en un concurs que, lluny de la típica competició, busca proposar nous reptes a les colles. Ens ho explica Josep Maria Carrera, el coordinador del festival.
5: Aquest concurs no crea la competitivitat. Aquí l'única competitivitat és la colla amb la seva bèstia. Si són capaços d'encendre-la com cal i que s'apagui quan ells creguin que ha d'apagar-se, després la música, és tot un conjunt de coses que no és competitivitat entre uns i els altres, sinó és que demostren la seva habilitat del domini de la bèstia seua.
4: A la 17a edició podrem veure el drac de la Múnia, el drac Espurna de Calafell, el drac Narbon de Can Boada, de Terrassa, la Farnaca de Cambrils i el Mamut de la Canonja. En la valoració de les enceses, el jurat tindrà en compte l'efecte estètic, el ball de protocol i l'escenificació, els colors, el tipus de pirotècnia emprada i la durada. A part del concurs, tindrà lloc també la 19a trobada de bestiari de foc, on les bèsties locals i les convidades al concurs s'ajunten per mostrar els seus balls, per crear germanor i obtenir el protagonisme que sempre han merescut. Adifolk ja ha donat a conèixer el programa d'actes oficial de la 38a edició de la Plec Internacional, que se celebrarà a Estocolm, la capital de Suècia, els pròxims 14, 15 i 16 d'agost. Es tracta d'una edició especial pel que fa als participants. Ens ho revela Joan Fuentes, el director de la Plec.
6: Es va presentar la programació del que serà el 38è Plec Internacional. És una plec de rècords, amb 42 grups i 1.200 actuants.
4: Durant els 3 dies d'agost, els espectadors podran gaudir de diverses mostres de cultura popular, des de falcons o balls de bastons a jocs tradicionals o cant coral. En destaca especialment, però, l'espectacle inaugural, on per primera vegada es reuniran tots els grups participants i permetrà als assistents fer-se una idea de la diversitat de la nostra cultura popular. La nit de dissabte, el punt àlgid de la plec, l'espectacle La Festa Major Catalunya serà l'esdeveniment central on s'ensenyarà al públic els elements més representatius de les celebracions del país. També cal destacar la Diada Castellera, que comptarà amb els castellers d'Estocolm, la colla anfitriona. Tot a punt, i com diu Joan Fuentes...
6: I esperar doncs, el moment d'anar-nos tots junts cap a Suècia i que la plec sigui un èxit.
0: Gràcies, Emma Robres, per tota aquesta actualitat. Ens retrobem la setmana vinent. I ara, Laia, anem a veure com tenim l'actualitat castellera. Com va el baròmetre casteller?
3: Festa, festa.
2: Baròmetre casteller, amb Carles Esteve.
3: Estrenes d'abans de Sant Joan.
7: Hola, companys, tornem a ser aquí per relatar les novetats del baròmetre estrella, ara del cap de setmana passat, anterior a Sant Joan. En la gamma de 8, els moixenguers d'Igualada han posat de sostre el 5 de 8. L'any passat va ser el seu segon millor registre. Per la seva banda, els castellers de Barcelona han completat el 2 de 8 que tenien només carregat. L'any passat el van descarregar després de la Mercè. Els segals d'Osona han completat el 3 de 8 que tenien a mitges i també han sumat el 2 de 7. Els xicots de Vilafranca han estrenat el 4 de 8. L'any passat va ser el seu millor castell del curs, i els vermells també han presentat el 7 de 7. En la gamma de 7, els bous de la Bisbal han posat de sostre el 3 de 7, igualant ja els seus millors sostres històrics. Per últim, dues estrenes de 6 que arriben des de l'exterior. Els geperuts de París han estrenat el 4 de 6 amb l'agulla i els maneques de Brussel·les han obert el caseller amb el 3 de 6. La setmana vinent actualitzarem el baròmetre en tot el que hagi passat per Sant Joan. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer en línia al nostre web baròmetrecasteller.cat.
1: Moltes gràcies, ens retrobem la setmana que ve.
2: Festa, festa!
1: Ara canviem de terç i ens posem una mica més gamberros amb els amics del Poni Pissador. Ens porten el seu ritme trepidant amb el tema Xup Xup. Sí.

0: Energia pura, la del Poni Pissador, com sempre. I ara ens visita el nostre expert en paramiologia, en Víctor Pàmies. Quin refrany ens deu portar avui? Són les dites i refranys d'en Víctor Pàmies.
1: Fes ta festa.
2: Dites i refranys. En Víctor Pàmies.
3: Per molt que bufi el vent, no s'apaguen les estrelles. Tot sovint, els crits i renous, si no ens espanten, no són més que foc d'encenalls. Molt soroll de boixets i poques puntes. O també diem que molta fressa i poca endreça. O que és més el soroll que les nous, amb el sentit que alguna cosa té menys importància que no sembla. Aquesta dita també ens diu que no ens hem de deixar impressionar per amenaces sense fons, que no poden afectar una actuació decidida i ben fonamentada. Diu el refranyer que caca borda no mossega, i en el sentit de fer servir els mitjans adequats a una situació, ens adverteix que no es poden matar mosques a canonades.
4: Una reflexió preciosa. Víctor, moltes gràcies per ser-hi una setmana més.
0: I aquesta setmana toca un festa-festa gran reserva.
4: A veure què ha trobat en Josep Maria d'ell aquest cop.
2: Festa-festa gran reserva.
5: Avui he trobat un record del futur. Dit així, pot semblar surrealista i de ciència-ficció, però no ho és tant. L'arxiu sonor del Festa Festa conté, a dia d'avui, hores d'ara, 4.212 àudios entre seccions, entrevistes i programes emesos des del 2010, any en què va començar l'etapa digital. Però també conté alguns espais i programes que encara no han vist la llum. És el cas del concert del Memorial Joaquim Serra 2025, que es va celebrar el passat mes de novembre a l'Aliança del Poble Nou de Barcelona. Tot aquest material es troba al nostre web, festafesta.cat. Aquest concert formarà part de la programació estiuenca del Festa Festa amb dos especials del mes d'agost, que podrem sentir el mes d'agost. Ara us oferim un tastet per obrir boca, recordant que el Festa Festa ens fem ressò cada any del memorial i els seus objectius. Jordi Saura, presentador de l'acte, ens introdueix en la primera sardana del concert Flor de Neu, de Juli Garreta, amb la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, dirigida per Bernat Castillejo.
6: Garreta coneix la gran música europea a través de les partitures que arriben a Sant Feliu i que ell interpreta en cercles de la població. Garreta viatja a París, viatja a Bayreuth i es relaciona amb el món cultural català del moment, com ens explica la primera sardana que escoltarem, Flor de Neu, entroncada amb els corrents modernistes i que, juntament amb Griselda, ens remet a l'obra Canigó de mossèn Cinto Verdaguer.

0: Flor de neu, sardana escrita per Juli Garreta l'any 1902, interpretada en aquest cas en directe per la Copla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, el mes de novembre, dins de la programació del Memorial Joaquim Serra, Copla Sant Jordi, dirigida per Bernat Castillejo. A l'agost programarem tot el concert aquí, al Festa Festa.
1: Festa, festa. I ara seguirem amb veus de dona. El grup Faneca ens presenta Escolta-ho en el vent.

0: Hem escoltat a l'Esfeneca amb un so captivador.
1: Festa, festa!
0: I ara el món de l'imaginari pren el protagonisme. Obrim la porta al món de l'oralitat amb l'Albert Estengre i els seus contes i mentides.
2: Festa, festa!
3: Contes i mentides.
2: Amb la col·laboració de VilaWeb.
3: Amb Albert Estengre.
4: Una vegada, jo passejava per Girona i anava mirant la catedral. Mira que n'és de maca. Mira que hi ha unes escales que pugen i ens no hi arribes, i arribes cansat, perquè hi ha 100 i... a la vora de 100 graons, què sé jo, em vaig descomptar. Doncs bé, jo anava passejant per dalt de l'escala. Pel damunt anava pujant i anava mirant de passar d'aquell campanar i totes aquelles coses, i hi havia tota una sèrie d'animalons que sobresortien de la paret. De pedra eren. Coi, què és tot això? Vaig pensar. I mira, sabeu a qui em vaig trobar? A tres amics. Tres, bé, una amiga i dos amics, tres germanets. Em vaig trobar en en Jofre, en en Bernat i en la Neus. Allà mateix me'ls vaig trobar. Ei, què hi feu aquí? I mira, els hi vaig explicar que havia anat a fer un vol a Girona. I em varen ensenyar tota la catedral per fora. I em varen dir que aquelles coses, aquells animalons que sobresortien de la paret, eren les gàrgores, i que servien per deixar anar avall l'aigua que caien a la teulada quan plovia, i que tot eren animalons menys una de gàrgora. Que n'hi ha una, i me la varen ensenyar, que no és una bèstia. Aquella gàrgora és una bruixa, una bruixa. La bruixa de la catedral de Girona. Diuen i expliquen, i així m'ho varen dir la Neus, en Jofre i en Bernat, eh? Vet aquí que em varen dir que aquella gàrgora, aquella bruixa que estan allà amb la boca oberta... Ara, per aquella boca només hi surt l'aigua clara de la pluja quan cau, però que quan aquella dona era bruixa... perquè havia estat una bruixa, es veu que vivia a Girona, no gaire lluny de la catedral, i cada vegada que la gent entrava i sortia de la catedral o passava alguna processó, ella sortia, treia el nas de casa seva i renegava, vull dir que deia paraules lletges, i es queixava i cridava, i què feu, que sortiu d'aquí, no aneu a missa, que aquí, que allà, que tomba, que gira. Era, havia de ser bruixa per força, perquè és que parlava sempre del dimoni. Ella deia que n'era amiga del dimoni, i això, amistats amb el dimoni, només els hi tenen les bruixes. Diuen i expliquen que aquesta bruixa, a més d'insultar a tothom, vet aquí que també llançava pedres a les processons, a la gent, als carruatges, a tothom qui s'acostava al catedral, ell els hi llançava pedres. Aneu, a botavant, que sí. Totes aquestes coses, deia, era ben bé una bruixa, m'explicaven ells. I es veu que un dia... Ah, una tarda cap al vespre, que ja començava a no ser de dia. Doncs vet aquí que una vegada va passar que entremig d'aquells insults i de les llançades de pedres, de no se sap on, em va sortir una veu molt gruixuda que va venir just després de sentir-se un tro. La gent va quedar esparverada. Aquella veu va dir... Ai, pedres llences, pedres llençaràs... i en pedra et convertiràs. Tothom va quedar parat, astorat. Què ha passat, això? Qui ho ha dit? Ella, la bruixa, també. Què ha passat aquí? Qui ha parlat? I ella no va parlar mai més. Perquè, tal com va dir allò, no se sap com ni de quina manera, ella va començar a surar, a enlairar-se, a tirar amunt. Tota sorpresa, anava mirant a la gent. Tenia por. Ella era bruixa, però aquesta màgia ella no la feia. Es veu que va anar pujant, i va quedar enganxada en aquella paret de la catedral. Amb la boca oberta, en allà va quedar de pedra. De pedra. I amb la boca oberta, ja us ho he dit, d'aquella boca, ara, no en surt cap insult, ni d'aquelles mans cap pedra, d'aquella boca. Només en cau l'aigua clara quan a sobre de la catedral de Girona hi plou. A mi m'ho varen dir aquests amics meus de Girona. Que si hi aneu, que us ho expliquin, perquè en saben molt. La Neus, en Bernat i en Jofre.
1: Moltes gràcies, Albert, per fer-nos viatjar amb les teves històries.
2: Fes ta festa.
1: I del conte passarem a la cançó, perquè arriba Noé Ribas amb la seva sopa de cançons. Avui ens porta un clàssic del mestre Toni Jiménez, El monstre de Banyoles.
5: Fes ta festa.
6: Sopa de cançons.
7: Un espai escrit i presentat per Noé Ribas.

en les escoles com a centres de lleure. Toni Jiménez va ser també un dels participants del col·lectiu de cantants animadors infantils Cinc dits d'una mà, juntament amb en Xesco Boix, l'Àngel Davant, en Lluís Maria Panyella i en Noa Ribas. I van funcionar entre els anys 1980-1985. L'any 2009 van rebre el guardó de reconeixement a la seva aportació individual i col·lectiva en benefici dels infants del nostre país, atorgat per la Conselleria d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat en el 20è aniversari de la Convenció dels Drets dels Infants. Ha estat també un estudiós de la cançó, amb els seus mètodes de cançosofia i cançoteràpia, i va crear i dirigir l'Escola de Cançó dels anys 1988 al 2003. És mestre i doctor en pedagogia, i això es manifesta en tot el seu repertori musical. Ell mateix defineix clarament els seus objectius: ajudar a créixer la mainada de forma positiva perquè esdevinguin persones nobles i honrades, desvetllar el plaer dels infants per la vida i per tot el que és noble i bo, fer servir les cançons com a recurs didàctic i la música com a mitjà educatiu integral i globalitzador. Ben segur que una de les cançons més conegudes i popularitzades d'Antoni és la que ara escoltarem, El monstre de Banyoles.

0: Hem escoltat Toni Jiménez i el seu clàssic El monstre de Banyoles.
1: Gràcies, Noé Ribas, per aquest bany de nostàlgia i alegria. El monstre de Banyoles. I tancarem les nostres col·laboracions d'avui amb la planta noble de les figures de la festa. Arriben les històries de gegants, una secció amb guió del Nico Alonso i la veu de la Berta Miró. Avui ens n'anem cap al Baix Camp.
2: Festa, festa.
3: Històries de gegants. Amb guió de Nico Alonso i la veu de Berta Miró.
4: Els gegants del carrer de Vall de Montbrió del Camp tenen una història ben peculiar, i és que procedeixen d'una subhasta realitzada a Poblet a finals del segle XIX, a la qual totes les famílies del carrer hi van aportar un ral per tal de poder-los comprar. Per aquest motiu, se suposa que deuen ser anteriors i segurament devien de ser d'alguna població de la vora o de Poblet mateix. Segons Joan Amades, eren d'una parròquia de Reus. També, segons el mateix autor, el gegant del barri de Vall patí una caiguda a principis de segle, per la qual cosa se li hagué de fer una testa nova. Són fets de fusta massissa tallada i tenen un important valor. Potser el que més valor els dona és que siguin tan simples i tinguin unes línies tan ben marcades, fet que els atribueix una elegància natural. L'any 1981 participen en el rodatge de la pel·lícula La plaça del Diamant, on apareixen amb els noms de Pinxo i Pinxa, que és com se'ls anomena actualment. Aquests noms volen explicar-nos com són, eixerits i bona gent. Els gegants del carrer de Vall no són molt viatgers i és que surten poc del seu poble. Com que no són de propietat municipal, els seus geganters són els que tenen la darrera paraula. Cal destacar que Montbrió ha estat anomenada moltes vegades com la població amb més gegants per càpita, ja que el seu nombre ronda la desena, quatre dels quals són centenaris, els del barri de Vall i els del barri Major. Els del barri de Sant Antoni tenen una parella extreta del popular taller, l'Ingenio, que fa uns anys va tenir descendència. I també hi ha els gegants del grup de colònies de Montbrió, Vinyols, els més joves de la població.
5: Moltes gràcies, Nico i Berta, per acostar-nos als gegants de Montbrió.
6: Festa, festa!

0: I així, gairebé sense adonar-nos-en, aquest Festa Festa 2640 arriba al seu final.
1: Volem agrair la feina imprescindible de tots els que han passat avui pels nostres micròfons. L'Emma Robres, la Sara Soriol, en Víctor Pàmies, l'Albert Estengre, en Noé Ribas, en Nico Alonso, la Berta Miró.
0: I és clar, evidentment, l'agraïment a tot l'equip que hi ha darrere el Festa Festa. La Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, en Josep Maria Dell, i sempre, al peu del canó, qui us parla, l'Amadeu Carbó.
1: I la Laia Camprubí. Recordeu, gaudiu de les festes de Sant Pere amb seny i molta alegria. Ens acomiadem amb música de la bona, la sardana Arran d'onada, de Jordi Molina, del seu treball Palíndrom, interpretada per la principal del Llobregat.
0: La setmana vinent tornarem amb més cultura popular. Fins llavors, sigueu feliços.
1: Adeu!

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
3: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
4: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
5: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
6: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
7: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
8: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
9: Gràcies per escollir-nos.
10: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.
11: Cocodril Club.
12: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
13: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Tella. 920 persones mortes, 3.360 ferides i 172 atrapades. És el darrer balanç que ha ofert el govern de Veneçuela com a conseqüència dels terratrèmols que dimecres van sacsejar el país. Hi ha 50.000 persones més desaparegudes. El govern espanyol ha elevat a 5 el nombre d'espanyols morts i a 119 el nombre de desapareguts. Alhora, el Ministeri d'Exteriors ha explicat que n'hi ha 14 que es troben sota les runes. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duc, es van reunir a Palau la passada tarda amb les entitats veneçolanes a Barcelona per coordinar l'ajuda que cal enviar des de Catalunya. Les entitats valoren molt positivament la resposta del govern català i posen èmfasi en l'ajuda a la infància. Laura Rojas és membre de l'associació Asocaven.
4: Estan molt disposats a treballar amb nosaltres. Hem quedat per la setmana vinent per proposar projectes concrets a l'alimentació de la infància amb les mares, nadons i amb els metges que estan sobre el terreny, que ens diuen quina medicació es necessita, quins tractaments s'han de seguir.
3: Els bombers van trobar aquest divendres el cos d'un excursionista del qual se n'havia denunciat la desaparició a la nit de dijous. El cadàver es va trobar poc després de les 3 de la tarda al pic de Baborte, a Alins, al Pallars Sobirà. L'home havia sortit al matí a fer una ruta en aquest mateix pic. D'altra banda, en mobilitat, Renfe ha tallat la circulació de trens entre Figueres i Flaçà, al Gironès, des d'aquest dissabte i fins demà diumenge per les obres de millora que es fan al pont sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià i al pas inferior de l'estació de Camallera, a l'Alt Empordà. D'altra banda, torna a Mollet del Vallès el Festival de Bombolles, que omplirà carrers i places del municipi durant tot aquest cap de setmana. Tot plegat, amb espectacles gratuïts i pensats per a tota la família. Des de Ràdio Mollet, Joel Gascón.
5: La mostra acollirà un total de 9 propostes d'espectacles de sala, cercaviles i activitats solidàries repartides entre avui i demà. Aquest dissabte és el torn dels espectacles de sala, que començaran a les 12 del migdia al Mercat Vell. Ja al vespre, la plaça Prat de la Riba acollirà un dels moments més esperats del festival amb l'espectacle internacional L'home dins la bombolla. Adrià Vinyas és director del festival i ha destacat que les bombolles agraden i fan feliç a tothom.
6: On hi ha un nen feliç fent una bombolla, hi ha un altre més feliç un cara petant-la, no? És la meva frase que sempre dic. I després el que fa amb els adults és treure el nen i nena que portem dins per gaudir-ho i disfrutar-ho.
5: Diumenge a la tarda hi haurà una gala solidària en què la recaptació es destinarà a l'Associació de Mollet contra el Càncer.
3: D'altra banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va lliurar el passat vespre les claus de 32 pisos de lloguer assequible a Sant Boi de Llobregat. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
0: Premià Mèdia. 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
7: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
8: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
9: Jo una persona que em cuinés, et diria. Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
10: Un dietista de torracollons, no? Val, molt
9: sí, una mica, sí, dit
8: escolta'm,
9: així.
8: Escolta'm, no sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
9: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
8: I tapa uns tàpers de 10.
9: És veritat.
8: I Dani?
10: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
8: Doncs mira, és bona
9: Dani,
8: idea,
9: jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo el candidat,
2: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local. Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, reguem.
11: Bon dia, sardanistes! Una setmana més aquí, a la sintonia de Premià Mèdia, i ha arribat l'hora de fer embrullana.

0: Benvinguts al Fem Rotllana, el programa de sardanes de Premià Mèdia amb Maite Lletjà i Joan Vinyals.
1: Va, Joan, ostres, deixa ja la coca, que ja estem en directe.
2: Va, ja acabo, vinga. Benvinguts i benvingudes a Fem Rotllana, a la sintonia de Premià Mèdia, que es troba en el punt del 95.2 de la freqüència modulada del dial del vostre receptor i també pel portal web premiamedia.cat. Fem Rotllana, un programa on els oients poden intervenir mitjançant el telèfon, el WhatsApp o bé el correu electrònic. No ens estem de res, aquí.
1: No, però avui és dijous i fem el programa en directe. Hem de revelar la fórmula que fem servir per posar en marxa les sardanes a Premià Mèdia, que és...
2: Vinga, anem-hi. Mercat, sardanes i arròs. Avui, que és dijous, fem el programa en directe. El mercat ja està en funcionament, com cada dijous, ben d'hora al matí. Nosaltres, en aquest punt de trobada que es fem rotllant, anem per les sardanes. I l'arròs el tenim ja a la cassola, a punt de servir-lo.
1: Sí, veieu, estimats oients, quan no és la coca, és l'arròs. Només penses en menjar, Joan. Sobretot això, que no falti, no, escolta,
2: Mira, cadascú té les seves coses.
1: I ara saludem el company Carles Soler, que el tenim als comandaments tècnics. Bon dia, Carles.
2: Bon dia. Bé, i avui aquí a l'estudi, com ja és de costum, som la parella de dos, aquella parella de dos habitual,
1: sí.
2: L'amiga Maite Lletjà i un servidor de vostès, Joan Vinyals. Bon dia, Maite.
1: Bon dia, Joan, bon dia a tothom. Anem, doncs, pel programa número 842 de Fem Rotllana. I tot desitjant que hagi anat bé la revetlla i després del dia de Sant Joan, en pobles al voltant nostre, que és Vilassar de Mar, encara en plena festa,
2: Exacte,
1: eh?
2: I nosaltres aquí, mira, que tenim aquí ple d'ampolles de cava, que ens els estem acabant, i coca, que tenim aquí fora també, que escolta,
1: no
2: és un no
1: és,
2: per això.
1: No veiem com està això.
2: Bé, dèiem que sí, Vilassar de Mar, per exemple, com altres pobles de Catalunya, per Sant Joan celebren la seva festa major. I jo pregunto, si una persona és fora del seu poble que està en festes, com la pot seguir la festa major? Doncs escolta, escoltant l'emissora municipal de ràdio, no?
1: Sí.
2: La primera emissora municipal de ràdio va ser el setembre del 79, Ràdio Arenys. Després va arribar, molt precàriament, tot s'ha de dir, Rubí, Canet de Mar, Cardedeu. I ja als anys 80, entre d'altres, Vilassar de Mar i Premià de Mar. En el cas d'aquesta que esteu escoltant ara mateix, Premià Mèdia, com ara es diu. Són ja 41 anys de feina radiofònica molt ben feta.
1: I tant, eh? I des de Fem Rotllana volem fer un petit homenatge de reconeixement a la tasca de les emissores municipals arreu del nostre país. I per això hi dediquem la primera sardana del programa d'avui, sorgida del talent creatiu del sallentí Jaume Riu i que es presenta a la cobla principal de la Bisbal, Entre ones i veus.

0: Entre ones i veus, de Jaume Riu i Ratera, estrenada el dia 25 de setembre de l'any 2021 a Sallent. L'hem escoltat per la cobla principal de la Bisbal i és dedicada als 40 anys de ràdio Sallent.
1: Veus?
0: Ara l'hem dedicat a totes les emissores municipals del nostre país per la seva feina que fan tan fantàstic al servei de cada municipi.
1: I ara...
0: Espera, que estem omplint ara el cava. Vinga, vols una mica?
1: Bueno, va, posa la mà, però és que no em vull passar gaire, Joan.
0: No. De moment hem destapat una ampolleta,
1: va.
0: Ja.
1: Prou.
0: Vale. Anem al Masnou.
1: Sí, perquè el dissabte 27, això sembla que seran a les dues...
0: Ho veig no, a les 19.
1: A les 7.
0: A les 7
1: no sabia si era un 4 o un 9.
0: Un 9, a les 17.
1: Ja m'estranyava a les 2.
0: A les 7 de la tarda.
1: Ja m'estranyava a les 2 de la tarda.
0: Fa molta calor.
1: Molt bèstia. Sí, doncs a les 7 de la tarda hi ha la Copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, a la plaça d'Ocata. Això és a Masnou,
0: sí. Bé, també informar que comptant el d'avui, el ratet que queda d'avui, queden dos programes, avui i la setmana que ve. Vull dir que ja farem l'últim.
1: Sí.
0: Bé, heu connectat amb Ràdio Premià de Mar, Premià Mèdia, el 95.2 de la FM del dial del vostre receptor, i també per internet, al portal web premiamedia.cat. Recordeu que si voleu fer alguna petició, marqueu el número 93-752-2544, passeu en directe i parlem un moment i feu les vostres peticions.
1: Sí. Mira, Joan, que ara la sardana que ve, a continuació, t'agradarà. Saps per què? Perquè és de menjar.
0: Ah, vaja.
1: I atendrem la petició de la nostra amiga oient de Premià de Mar, la Salvadora Graupera, que volia dedicar una sardana a la seva neta, la Marina, i al seu fill, en Josep, que celebren el seu aniversari el mateix dia, el 7 de juliol. Molt a prop de la Festa Major de Premià de Mar. I volia dedicar una sardana del mestre de Calonge, en Ricard Viladesau, que escoltem acompanyats de la copla als Montgrins.
0: Però ells. Ens menjarem l'oc amb naps després d'escoltar els nostres oients.
1: Doncs diem hola. Bon dia.
0: Bon dia.
2: Bon dia, com esteu?
0: Hola, bé.
1: Molt
0: I
1: bé.
0: Vostè?
2: Sí,
0: és
2: que no us sentia.
0: Ah, és la Pepita Pla. No, hola, Pepita, sí.
2: Sí.
0: Molt bé.
2: Desitjo molt bon estiu.
0: Moltes gràcies.
1: Igualment.
2: Ai, a partir de la calor, el màxim que pugueu.
0: Ja costarà,
2: Sí, però bé, jo crec que sí que podrem anar passant aquest
0: sí, dia. Segur que sí.
2: Sí, i la setmana vinent encara es pot demanar, oi?
0: La setmana que ve encara hi ha programa, sí.
2: Bé, doncs aquella que li agradava tant a en Josep.
0: Molt bé, doncs la tenim apuntada, que és Girona m'enamora.
2: Sí,
0: la tindrem pel Josep. Per tots els oients i pel Josep.
2: Sí, ha fet
0: 5
2: anys ja.
0: 5 anys. Molt bé, doncs ho tenim apuntat i ho faríem la setmana que ve, Pepita.
2: Doncs vinga, avui que puc,
0: t'he
2: trucat.
0: I tant.
1: Molt bé, moltes gràcies. Una abraçada, Pepi.
0: Gràcies, bon dia.
1: Doncs anem a menjar aquesta oca amb naps.
0: Som-hi.

0: Acabem d'escoltar Oca amb naps, de Ricard Viladesau i Caner, una sardana estrenada l'any 1955, interpretada magistralment, com heu pogut escoltar, per la cobla Els Mongrins. L'hem dedicat al Josep i la Marina, fill i neta de la nostra amiga oient Salvadora Graupera. El Josep i la Marina, que celebren el seu aniversari el mateix dia 7 de juliol que nosaltres a Fem Rotllana ja estem de vacances. Els hi desitgem per molts anys.
1: Per molts anys.
0: Mira.
1: Ens volen saludar.
0: Molt bé. Bon
1: dia. Hola, bon dia.
0: Hola.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
2: Mira, primer lloc, Joan, felicitats pel teu sant. Jo soc la Montse de Contarlona, la dona d'en Salvador Cotet.
0: Ah, d'acord, d'acord, d'acord.
2: Ho escolto cada dia, has de dir dijous i dissabte, encara que no es truqui.
0: Escolta, això és masoquisme ja, eh?
2: Sí. Em sembla el dia 1 fa 90 anys.
0: Ah, molt bé.
2: I vol que li poseu a la Santa Espina.
0: Val, perfecte.
2: Pues, què serà, el dia 2?
0: Serà el dijous, dia 2, sí.
1: Sí, exacte, sí.
0: Exactament, dijous, dia 2, sí.
2: Bueno, pues mira, farà 90 anys i ara li dic que estic escoltant aquí, que està esmorzant, dic, vols que li digui que posi una sardana? Diu, sí, la Santa Espina.
0: Doncs, cap problema. La setmana que ve, dia 2, la tindrà tot celebrant els seus 90 anys.
2: Val, i moltes gràcies pel vostre programa, eh? Ho deixo cada dia, tant el dia com l'estiu com la primavera.
0: Moltes gràcies.
2: Val.
0: Moltes gràcies.
2: Val.
1: Gràcies. Estem molt contents.
0: Molt bé. Doncs moltes gràcies per la trucada. Veus,
1: sí.
0: això reconforta.
1: Sí.
0: Això, molt més que menjar-te una coca, això.
1: Sí, jo crec que sí.
0: Oi, tant que sí. Vinga, Maite, deixa la coca, va. La coca.
1: Ara, sí, és que jo també em passo al final,
0: I anem a Mataró, va. Mira, un altre de cava.
1: No, prou.
0: Som-hi. No, sí, agafa una mica més.
1: A la plaça de Santa Anna de Mataró.
0: Va.
1: Anem. Hi ha la cobla Ciutat de Granollers. Mm. Això serà a un quart de vuit del vespre d'aquest dissabte.
0: Molt bé.
1: I a continuació atendrem la petició de l'amiga oient Carme Mateu, que amb el seu missatge de WhatsApp ens deia això.
3: Hola, Joan i Maite. Mira, sóc la Carme. Voldria demanar una sardana per felicitar-te a tu, Joan, que el dia 24 celebres el teu sant. Mira, si t'agrada, doncs podries posar la sardana d'en Jordi Molina, Sardanes a l'Havana. No sé si també el mateix dia el fa el Joan Antoni. Si també celebra el sant, doncs també va per ell. D'acord? Vinga, una abraçada i bon programa. Adéu.
1: Sí, Carme, també fa el sant, en Joan Antoni, i celebrava aquest dimecres 24 de juny, aquest és el seu dia. I també també ens dius que volem felicitar en Pere, Pere
0: sí,
1: Tamboleo, i de pas a tots els Peres, a tots els Paus que ara venen. Ara ve el seu
0: sant. Sí, això, dilluns que ve.
1: Doncs gaudim d'aquesta fantàstica venera que és Sardanes a l'Havana, de Jordi Molina, amb la copla Marinada.

0: Sardanes a l'Havana era la sardana que acabem d'escoltar de Jordi Molina i Membrives.
1: Era molt maca, Joan.
0: Molt alegre, molt bonica, saltirona, vull dir que d'aquelles que fan afició. Uh-huh. Estrenada l'1 de novembre de 1997 a l'Havana. L'hem escoltat per la cobla Marinada. Jo pregunto, eh? La van estrenar a l'Havana, aquesta. Llavors el del contrabaix va anar arrossegant el contrabaix fins allà. Doncs
1: pues clar.
0: El del Flamiol, dius, mira encara, però...
1: No, el contrabaix...
0: Arrossegant fins a Cuba, diguéssim.
1: I tant.
0: Molt bé, de part de la nostra amiga Carme Mateu, que la volia dedicar a tots els Joans, especialment al Joan Antoni i a un servidor de vostès, i també a tots els Peres, especialment al Pere Tamboleo, d'aquí de Premià de Mar i de Vilassar de Mar, i també a tots els Peres i Paus, Paules, també, que ens estiguin escoltant. Bé, heu connectat amb Ràdio Premià de Mar, Premià Mèdia, i hem de dir que no podíem fer aquest programa i tots els que vindran els propers anys sense la col·laboració dels Amics de la Sardana de Premià de Mar i també de Som Sardana. Som Sardana ens informa de les ballades i aplecs de cada setmana i ens proporciona molta d'aquesta música que escoltem en aquest programa.
1: Sí, senyor. I tenim un telèfon, eh? El 93-752-2544. Poden trucar i, si no, ens envien un WhatsApp al 649-19-8207 amb un missatge de veu o de texta.
0: Exacte.
1: I a continuació felicitem en Joan, fill de la nostra amiga oient, la Rosa Dòria, i també en Manel, net de la Rosa. En Joan celebrava el seu sant i l'aniversari el mateix dia, el dia 24. I en Manel, el seu net, celebra el seu aniversari dissabte, el 27 de juny. Pel que escoltem, la repetició, o sigui que ho podrà escoltar també.
0: Sí, no, jo deia que pels que escoltin la repetició és el mateix dia.
1: Sí, del seu
0: el mateix dia de l'aniversari, que és el 27.
1: Escoltar.
0: Ah, exacte.
1: I la Rosa els hi volia dedicar una sardana del mestre Pau Casal, que ens ofereix la Cobla de Cambra de Catalunya, Sant Martí del Canigó.

0: Acabem d'escoltar aquesta sardana de Pau Casals i de Filló, que no és una altra que Sant Martí del Canigó. Estrenada l'any 19... Sí, molt bonica, molt melòdica. Aquesta és molt coneguda.
1: És d'escoltar, és d'escoltar.
0: Exacte, i tant. Estrenada l'any 1943 i interpretada en aquesta ocasió per la Cobla de Cambra de Catalunya. De part de la Rosa Dòria, que ha felicitat el seu fill Joan per l'aniversari i Sant, que ho fa tot el mateix dia. Ho té tot el mateix dia i ja fa la feina. I el seu net Manel, que fa per el seu aniversari tota aquesta setmana. Per molts anys a tots dos.
1: I truqueu-nos, sisplau, al 93-752-2544. I envieu també un correu, podeu fer-ho a femrotllana@hotmail.com.
0: Exacte, femrotllana@hotmail.com és una altra de les portes d'entrada a casa vostra.
1: Sí.
0: Doncs anem a parlar amb aquest oient que ha marcat el nostre número telefònic. Bon dia!
2: Bon dia!
0: Hola! Hola, Pere, què tal?
2: Bé. Ha fet passant calor, que és el que toca.
0: Ah, i tant, que sí. Bueno, nosaltres estem aquí dintre l'emissora, que aquí estem bé.
1: D'acord, sí.
0: Aquí tenim el nostre... Ara, a les 12 ja t'ho diré, quan hàgim de sortir. Quan hàgim...
2: Bueno, prepara't a suar una miqueta.
0: Per això ja t'ho direm.
2: Exacte, sí.
0: Digues.
2: Doncs va, trucava per dedicar una sardana a tots els Peres.
0: Sí.
2: Que tinguin molta sort durant... Bueno, de tota la vida. Que
0: molta sort per,
1: sempre.
0: I tant. Molt bé.
2: I serà la sardana Porta-la amb tu.
0: Porta-la amb tu, perfecte.
2: Doncs això...
0: Doncs ho tenim apuntat i ho farim la setmana que ve, que ja ens acomiadaríem d'abans de vacances, ja.
2: Ah, sí? Ja començareu vacances?
0: Sí, ja serà l'últim dia, perquè l'altra setmana ja és la Festa Major aquí a Premià, ja hi ha tota sèrie d'actes i d'això, i ja ens acomiadem fins al setembre.
2: Ah, està bé.
0: D'acord.
2: Doncs així s'aprofita també per felicitar que hi ha Martes, el Juliol...
0: Sí.
2: Jaumes...
1: Tot, ho farem.
2: Tots els que facin el Sant mentre vosaltres feu vacances.
0: Exacte, doncs tots aquests quedaran felicitats amb aquesta sardana Porta-la amb tu.
1: Pensarem en tot, sí.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies, Pere.
2: Que tingueu bones vacances, eh?
0: Igualment, gràcies.
1: I feliç dia, també.
0: Adéu, bon dia. Doncs mira, tenim un altre dia que vol passar per antena.
3: Hola, bon dia.
0: Bon dia. La Maria Rosa.
3: Pues sí.
0: Veus?
3: Escolta'm, jo volia avui parlar d'una altra cosa.
0: Digues.
3: Jo ja sé que la Ginesta s'ha jubilat.
0: Sí.
3: Perquè ja li tocava.
0: Sí.
3: Pues, per qui no sàpiga, la Ginesta estava en un carrer de Premià, que és dels racons més macos que encara ens queden.
0: Sí.
3: Però la botiga li donava un toc, una cosa... que ara, quan l'hem perduda, ens donem compte de lo bonica que era. Mm-hmm. Jo has de pensar, Joan, que molts dies baixava pel carrer del Capellà i ja veia les llums de la Ginesta i pensava, oh, quina alegria, no?
0: Sí.
3: I veies totes aquelles flors que posava al carrer i quan venien les tulipes i quan venien les líliums. I bueno, és que era una preciositat. I ara tu anaves allà i sempre trobaves el que volies, i si no, mai et deia que no. Jo, escolta'm, voldria unes tulipes que fossin grogues. No pateixis, que jo te les porto. Escolta'm, que vull unes roses per una amiga que se n'ha anat. Grogues, grogues. No pateixis, Maria Rosa, que les tindràs. Les tenies el dia, l'hora. I, bueno, això ja no ho tenim. El carret continua sent igual, però li falta la cirereta. Li falta la cirereta, que tothom la troba a faltar, almenys els que som de Premià de tota la vida.
1: I tant.
3: I jo la trobo a faltar
1: ben cert,
3: molt.
1: Tot això que dius. I tant,
3: molt,
1: que sí.
3: Molt. I perquè tant. No sabies què comprar. Montse, què et sembla? Sí, dona, venia el Nadal i veies tot l'organ de Nadal, les guirnaldes, ja era Nadal.
1: I que cada moment tenia guarnit segons el que tocava.
3: Tots els enamorats, ens
1: molt
3: posava
1: bonic,
3: els cors
1: sí,
3: allà.
1: Sí. Doncs
3: pues t'ho juro, Montse. Has marxat i et tocava perquè et tocava. Et tocava perquè ja et tocava, perquè has treballat molts anys i et tocava. Però la botiga la trobo a faltar molt. Tal com jo, moltes persones de Premià.
1: Segur que sí, segur.
3: Que tinguis molta sort, perquè l'has tinguda, mentre has tingut la botiga, has tingut molta sort i la continuaràs tenint. I, bueno, vull que una sardana, que també em porta bons records, que és la que va guanyar del Pinyol, de la que va guanyar, la que va quedar sardana de l'any,
1: Això l'any
0: sí,
1: passat.
0: Sí, sí, no, no fa... Perdona que no t'he contestat jo, però és que se m'ha fet un nus a la gola, Maria Rosa?
3: No, no s'ha de fer, ho perquè sento, he dit el que sento. Jo sempre, la meva germana diu, és que eres una boques. Eres una boques, no pots estar callada. Jo no, és que però... fa dies que ho sento, que passo per allà.
0: Sí, sí, sí, i, tens tota la raó.
3: I ens falta l'alegria aquella de la botiga, aquelles flors, aquells colors. Ah, ja t'ho juro, a mi em falta molt aquell raconet, ja, nosaltres... és el més maco que queda de Premià.
0: Sí, sí, vam fer un escrit que el vam penjar ja els últims dies, que amb lletres grosses deia gràcies, gràcies i mil gràcies.
3: Sí,
0: vull dir que només et puc dir, per les paraules que has dit, sí, aquestes tres, quatre paraules, gràcies, gràcies i mil gràcies.
3: Val, doncs ja està, jo vull la sardana aquesta, que també sí, porta bons records, perquè va néixer la criatura d'en Pinyol i sempre sí, me'n recordaré.
0: Sí, sí, sí, sí, que va guanyar aquell d'Ullera.
3: Un any i mig ja deu tenir.
0: Sí, segurament, clar. Sí,
3: val,
0: sí,
3: gràcies,
0: Ja, ara no em ve el títol, però sé sí, quina és,
1: Sí, sí, jo també el vull dir.
0: Sí,
1: no,
0: sí, sí, no, ja ens en recordarem, ara ens en recordarem.
3: Val.
0: D'acord?
3: Records.
0: Maria Rosa, de veritat, moltíssimes gràcies pel que acabes de dir.

0: I llavors, per la setmana que ve, doncs una per tots els sants i aniversaris del juliol i l'agost.
1: Perfecte.
0: I les Martes, els Jaumes, les Montses que fan aniversari a l'agost...
1: Sí, també, també, també n'hi ha.
0: I tots els que no sabem i que passaran.
1: I tant que sí, i tant que sí. Vols alguna sardana particular o què et sembla?
0: Mira, en aquests moments no n'he pensat cap, però mira, per exemple, podríem posar ara que d'això... Perpetuant amistat.
1: Perfecte.
0: De l'Enric Ortí.
1: Perfecte.
2: Molt bé.
0: I també desitjar un bon estiu a tots els oients. Moltes i a tots
1: gràcies.
0: Vosaltres.
1: Igualment a vosaltres, tota la família sardanista de Santa Perpètua, i doncs, també per vosaltres.
0: Doncs moltes gràcies. Mira, de passada, anunciem que avui comencem l'escola de sardanes.
1: Ah, molt bé.
0: Ho fem dimarts i dijous, de 7 a 8 per la canalla, i de 8 a 9 pels grans.
1: Perfecte,
2: que
1: veus?
2: Guai, molt bé.
1: O sigui, has dit els dimarts, eh?
0: Dimarts i dijous.
1: Dimarts i dijous, perfecte.
0: Avui comencem, eh?
1: Molt bé, molt bé, doncs...
0: I acabem amb una ballada el dia 17 de juliol.
1: Perfecte, doncs us direm seguint.
0: Molt bé.
1: D'acord?
0: Doncs vinga, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, Montserrat, una abraçada.
0: Adéu, adéu, bon dia.
1: Bon dia.
2: Que vagi molt bé.
1: Bé, doncs... No, continua, continua, Maite. Sí,
2: anava a dir que la següent sardana que escoltem és una petició de la nostra amiga oient, la Isabel Andreu, que volia dedicar una sardana al seu fill, en Pere, que celebra el seu sant dilluns que ve, dia 29. I per aquesta dedicatòria ens va demanar una sardana de les antigues, la que li agrada, bueno, li agrada moltíssim.
1: Molt.
2: Doncs hem triat una de l'any 1947, escrita pel compositor de Paratallada, que això és el Baix Empordà, Enric Bernocell, que ens presenta tot seguit la copla principal de la Bisbal, Rialletes.

0: Veus? Ei. Ho hem celebrat amb una ampolla de cava i tot. Ja, quantes en portem ja? Mira, aquí n'hi ha 4 en portem ja. Mare meva. Si després, en lloc de posar sardanes, posem alguna sevillana, no, que no s'estranyin, eh?
1: No pot ser.
0: No?
1: No.
0: Home,
1: no m'ho puc creure.
0: 4 ampolles de cava, eh? Rialletes era la sardana que acabem d'escoltar d'Enric Bernocell i Saló, estrenada a Barcelona el dia 28 d'agost de 1947. L'hem escoltat, l'hem interpretada per la cobla principal de la Bisbal i és dedicada a l'Anna, la seva neta, la neta de l'Enric Bernocell. Nosaltres l'hem dedicat al Pere Tamboleo per felicitar-li el seu sant dilluns que ve, dia 29 de juny, de part de la seva mare, l'Isabel Andreu, a qui esperem hagi agradat escoltar la sardana que hem escollit.
2: Fem rotllana. El programa de sardanes de Premià Mèdia amb Maite Llatjà i Joan Vinyals.
0: I el que hem de dir és que la sardana que ens havia demanat la Maria Rosa és Unint els cors amb les mans, sí, que va ser la que va quedar guanyadora de la sardana de l'any 2024.
1: Eh? Exactament.
0: Molt bé, doncs ja ho deixem aquí perquè queden 2 minuts.
1: No don temps massa.
0: No don temps de... Podem dir... Podríem anar a Malgrat. Anem a Malgrat.
1: Podríem parlar de Malgrat, que aquest diumenge, a 8:15 del vespre, com que és la festa de Sant Joan i Sant Pau, hi haurà la cobla Ciutat de Granollers en el parc de Can Campassol.
0: Exacte.
1: I hi haurà una ballada fantàstica.
0: I a la mateixa hora... Sí. Una mica més a la vora, d'aquí de Premià de Mar, a Canet de Mar,
1: sí,
0: tenim una altra ballada de sardanes per la cobla contemporània a la Riera de Sant Domènec, de Canet de Mar. Això és diumenge també a les 7 de la tarda. Diumenge dia 28 a les 7 de la tarda. I... És ballada de festa major.
1: També hi ha aquest mateix diumenge que hi ha en diversos llocs.
0: Sí.
1: A 8:15 és un cicle d'estiu amb la cobla La Moreneta.
0: Veus?
1: A la plaça de les Mèlies, a Pineda.
0: A Pineda. Tot queda aquí una mica
1: aquest al trosset,
0: Marès,
1: sí,
0: Menor, quasi,
1: sí,
0: bé.
1: Sí, sí.
0: Canet, Pineda, Malgrat...
1: Sí, sí.
0: Molt bé, doncs, escolta, deixem-ho aquí, però avui no te'n vas, eh?
1: No,
0: avui
1: no.
0: Et quedes una horeta més.
1: I tant.
0: Doncs t'ho agraïm, que ens dediquis una hora més.
1: I ja està.
0: I escolta, res, falta un minut per escoltar les notícies de la xarxa.
1: Sí, però diem-los-hi, eh?
0: Diem-los-hi allò que els diem sempre a aquesta hora, que no marxin gaire lluny.
1: Perquè encara n'hi ha més.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Tella. El PSOE reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos del partit a la seu de Ferraz. La cita arriba enmig del degoteig de casos de corrupció que esquitxen el partit i l'entorn del president espanyol Pedro Sánchez i després de que la unitat central operativa requereix informació a Ferraz arran del cas Leire. Els socialistes preveuen tancar files amb Sánchez després que aquesta setmana el Congrés li hagi reclamat una qüestió de confiança. Amb la cita, el PSOE vol activar la maquinària per les pròximes eleccions municipals, autonòmiques i generals a través de la convocatòria de primàries en les diferents federacions. Paral·lelament, 8 anys després, el Partit Popular de Catalunya torna a celebrar també un congrés avui dissabte. Es tracta del 16è conclave dels populars catalans, en què s'espera que l'actual president, Alejandro Fernández, sigui reelegit en el càrrec, la renovació de la direcció i l'actualització del full de ruta polític i dels estatuts de la formació. Una de les principals incògnites és qui serà el número 2 de Fernández, després que el secretari general, Santi Rodríguez, no opti a repetir en aquest càrrec. Els populars afronten el congrés sota el lema "Volem més", amb què volen mostrar l'ambició per millorar els resultats a Catalunya. 920 persones mortes, 3.360 ferides i 172 atrapades és el darrer balanç que oferta el govern de Veneçuela com a conseqüència dels terratrèmols que dimecres van sacsejar el país. Hi ha 50.000 persones més desaparegudes. El govern espanyol ha elevat a 5 el nombre d'espanyols morts i a 119 el nombre de desapareguts. Alhora, el Ministeri d'Exteriors ha explicat que n'hi ha 14 que es troben sota les runes. D'altra banda, l'incendi de Tiana continua controlat després de cremar i unes 48 hectàrees durant tota la nit. Els bombers han estat treballant-hi aquest matí i mantenen encara 14 dotacions, resseguint el perímetre afectat i apagant qualsevol fumerola o punt calent. De fet, asseguren que esperen continuar treballant com a mínim durant tot aquest dissabte. Paral·lelament, hi ha un accident ara mateix amb la circulació amb força congestió i força retencions a l'AP7, concretament a Maçanet de la Selva, en sentit nord cap a Girona, amb un carril tallat. De fet, els bombers han explicat que hi ha 7 dotacions treballant-hi a causa d'aquest incident, d'aquest accident. En continuarem donant més detalls. D'altra banda, també amb mobilitat, Renfe talla la circulació de trens entre Figueres i Flaçà, el Gironès, des d'aquest dissabte i fins demà diumenge per les obres de millora que es fan en el pont sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià i el pas inferior de l'estació de Camallera, a l'Alt Empordà. Els trens amb origen en Barcelona circulen amb normalitat fins a Flaçà. En aquesta estació hi ha autobusos que connecten amb Figueres i fan parada en totes les estacions intermèdies del tram. A més, hi ha un bus directe que connectarà Girona i Figueres en els dos sentits. Entre Figueres i Portbou es manté la circulació habitual ferroviària. D'altra banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va lliurar el passat vespre les claus de 32 pisos de lloguer assequible a Sant Boi de Llobregat. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
3: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia.
4: Però la primera idea surt d'una conversa que tenim amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i ens semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de casa.
3: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
5: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
6: Pues la cosa es así, verá.
7: Es impresionante.
8: Me encanta, me encanta.
9: Mola.
10: Me gusta como suena.
11: Qué bonito.
5: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
12: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: Continues escoltant Fem Rotllana, les sardanes a Premià Mèdia.
9: Bé, doncs, anem per la segona part d'aquest punt de trobada, que és Femrotllana, aquesta proposta sardanista de la que avui emetem l'edició número 842, ja, i on encara estem acabant els últims talls de coca de Sant Joan i també escurant aquestes últimes ampolles de cava que ens queden, que en podíem destapar alguna altra, Carles, què et sembla? Una altra ampolla d'aquestes que tenim per aquí. Vinga, som-hi. Veus? Ara estàvem menjant coca aquí fora, doncs vinga, més cava.
11: Ja m'estranyava a mi que no sortís l'arròs o la coca de Sant Joan, però sincerament està molt bona aquesta
9: coca. Sí? Veus?
11: Sí, sí,
9: veus?
11: Sí, està tubeta, molt bona, molt bona. És que aquest noi, quan veu menjar els ulls, li se... a mi al final també, perquè m'està encomanant tots els seus vicis, Els ulls veuen màquines curabutxaques. Allò que van saltar a tota la velocitat les fruites,
9: sí,
11: doncs,
9: allò igual. Que salten les fruites, saps? Les cireres,
11: sí, sí, sí,
9: les pomes,
11: tot.
9: Igual.
11: Entre coca i coca, recordeu que avui som en directe i dissabte que ve a partir de les 9 del matí la repetició, sense canviar de sintonia. Tot aquí, a Premià Mèdia, el 95.2 de la freqüència modulada de premiamedia.cat. I en aquest mateix lloc web hi podeu trobar els programes dels últims anys que us estan esperant. També els podeu recuperar a la plataforma ebooks.com posant el cercador Femrotllana i de seguida us sortirà.
9: Exacte, acompanyats dels controls de la coca, vull dir, els controls tècnics, el company Carles Soler, que també us atendrà a la línia telefònica quan truqueu, i aquí saludem de nou. Bon dia, Carles. Perfecte. I avui començarem aquesta segona hora amb una poesia dedicada a la nit de Sant Joan. Avui farem una poesia.
11: Sí, senyor.
9: Però la farem nosaltres, Maite.
11: Vale.
9: Tu i jo.
11: Ah, sí?
9: Sí. La nostra amiga Dària, recordada d'Ària, sempre per aquestes dates ens en recitava una, si te'n recordes.
11: I tant,
9: de Sant Joan.
11: No, això no s'oblida. Bueno, era tenir la seva poesia,
9: sí,
11: la seva dicció fantàstica. Doncs sí, cançó de la nit de Sant Joan.
9: Uh-huh.
11: La començo jo?
9: I tant.
11: Ah.
9: Endavant.
11: Diu, perquè és nit de Sant Joan, hem encès una foguera. La gent hi dansa a l'entorn, se sent l'olor de ginesta, i hi ha l'eco d'una cançó que s'allarga a la verneda. La flama sonora, riu, talment un doll d'aigua fresca, tan alta que no la paguen amb els seus plors les estrelles.
9: I continua dient, és la nit de Sant Joan, amiga, és la nit encesa, de corrandes i desig. Mira com la flama espessa va prenent el fustot vell i la fullaraca seca. De sobre el cant del cucut i el respir de la verneda i el tou relliscar del riu, la teva veu i la meva.
11: És
9: una poesia de Tomàs Garcés,
11: sí.
9: I va ser de l'any 22, 1922, que la va presentar als Jocs Florals del Vendrell.
11: I és preciosa.
9: Sí, tant.
11: Molt bonica, sí. Hem fet una mica de recordatori de la Dària, que l'estimem i no l'oblidem,
9: Uh-huh.
11: I ara vestirem aquesta fantàstica poesia amb una sardana. En aquest cas, hem triat una del compositor barceloní, l'Enric Morera, que ens presenta tot seguit la copla principal de la Bisbal, la nit de Sant Joan.

0: La nit de Sant Joan, d'Enric Morera i Viure. Estrenada aproximadament l'any 1922, no és segur, no ho tenim assegurat a la base de dades, però aproximadament pot ser de principis dels anys 20. L'hem escoltat per la cobla principal de la Bisbal. Hem començat aquesta segona hora del programa d'avui amb una poesia i amb aquesta sardana del mestre Morera que ens transportava a la nit de Sant Joan.
1: Sí, que la vam celebrar fantàstica.
0: I tant
1: amb una foguera
0: sí,
1: molt gran i molt bonica.
0: Sí, sí, amb la flama del Canigó, no?
1: Sí, que va arribar.
0: I tant.
1: I ara anem per escoltar una havanera perquè hem arribat al nostre espai, Melodies del Mar.

Tot seguit escoltarem una fantàstica havanera interpretada pel grup premianenc de Gairó. És una peça que es troba en el seu primer disc, Si desembarco al poble, i aquesta havanera que escoltarem, escrita pels mateixos components del grup de Gairó, porta per títol Oli d'oliva.

0: L'Havanera, oli d'oliva, escrita i interpretada pel grup premianenc de Gairó. És una gent jove que veig, eh? Sí, jo no els conec, no els conec ni físicament ni personalment.
1: Fa pocs mesos que estan actuant, estan assajant aquí a Premià i actuant aquí pel
0: Maresme. Són joves, a seguir, a veure com acabarà això. I ha estat molt maca, una havanera molt bonica que hem omplert l'espai Melodies del Mar.
1: I tant. El número de telèfon.
0: Podeu seguir trucant, el 93-752-2544 o 44, o enviar un WhatsApp al 649-1982-07.
1: Exacte, i ara anem a dir una ballada que també es mereixerà una bona ampolla de cava. Carles, estigues al tanto.
0: Prepara.
1: Diumenge 28 de juny, a 7:45 del vespre, el cicle Toca Sardanes, la Cobla, amb la Cobla Mediterrània, al passeig de Manel Puigvert de Calella.
0: Olé!
1: Vinga, vols una mica més?
0: Sí, ara sí. Mira,
1: vinga, va.
0: Que ara amb la coca m'ha agafat.
1: Ara t'ha agafat una mica de...
0: mica de set, sí.
1: Doncs vinga, som-hi.
0: Va. Ai, espera, que me quedo una vegada, eh? I a continuació, escoltem una sardana que ens va demanar via telefònica la nostra oient de Vilassar de Mar, la Montserrat. La Montserrat volia dedicar a la seva neta, la Marina, i a la seva besneta, la Mariona, una pel seu sant i l'altra pel seu aniversari, tot el mateix dia, 18
1: Exacte.
0: De juny.
1: Sí.
0: Doncs per la Marina i la Mariona, escoltem, acompanyats de la cobla Flama de Farners, la partitura de la compositora materorina, la Isabel Medina, que porta per títol Nit de Sardanes a Vilassar de Mar.

0: Acabem d'escoltar Nit de sardanes a Vilassar de Mar, d'Isabel Medina i Cantón. Isabel Medina és contrabaixista i la última cobla, no sé si encara ho informarem, però no sé si encara hi està tocant, és la cobla termalenca de Caldes de Montbui, que tocava el contrabaix. Estrenada aquesta sardana a Vilassar de Mar el dia de Sant Jordi, el dia 23 d'abril de 1999. L'hem escoltat per la cobla Flama de Farners i l'hem dedicat a la neta i besneta de la nostra oient de Vilassar de Mar, la Montserrat, és a dir, a la Marina i la Mariona, que celebraven un al sant i l'altre aniversari el mateix 18 de juny.
1: Els dijous, mercat, sardanes i arròs a Premià Mèdia.
0: Veus? L'arròs, eh? L'arròs continua, eh?
2: Home, és que...
0: Exacte. Mira, i el cava. És que ja en portem 6 o 8, ja, escolta'm. Ja al final ja no hi cabran aquí a l'estudi totes les ampolles buides.
2: Truqueu que parlarem del cava, eh?
0: Això. Mira, podeu trucar... Digues, digues.
2: 2544. O envieu un WhatsApp al 649198207. I també aquest dissabte... Aquest dissabte, no.
0: No,
2: això no.
0: Això ja, ja això està passat. No. Aquí el guionista aquí, ha patinat,
2: aquí,
0: eh?
2: Aquí no, deixem-ho
0: estar. No, deixem-ho bé. Mira, farem, anem per altres coses.
2: Exacte.
0: A continuació escoltarem una altra sardana d'aquelles que tenen pocs dies de vida. I per això entrem a l'espai...
1: Sardanes acabades de collir.
2: Bé, acabades de collir o no, ens expliquem, vale? La sardana que escoltem a continuació és Gaudí, de Pepita Llunell, que en tinguem constància s'havia interpretat fins ara 2 vegades. La primera el dia de la seva estrena, l'octubre de 1993, i després d'una ballada a Riu de Llots de la Selva el dia de Sant Esteve de 2002. Ara, segurament, dins del marc de la visita de Sant Pere, del pare, del Sant Pare, no, de Sant Pere no, eh? Del Sant Pare, a la Basílica de la Sagrada Família, es va interpretar en una ballada a Barcelona, diumenge passat, el 21 de juny, eh? És a dir, no és una estrena, però és una sardana molt poc interpretada. Però ens truquen...
0: Exacte, abans d'escoltar-la, atendrem els nostres oients.
2: Sí.
0: Bon dia!
3: Hola, bon dia, Joan!
0: Hola, la Rosa. Què diu la Rosa Dòria?
3: Espero que hagi passat un bon sant, eh?
0: Sí, moltes gràcies. Sí, sí, amb la família, passant calor com tothom, però bé.
3: Però ja esteu molt entonats, hem tant de cava aquí.
0: Ja en portem 8, eh? Mira, un altre, és que...
2: En Joan i jo sols no, eh? Ens ajuden, eh?
0: També ens ajuden.
2: Aquí hi ha una colla, eh?
3: Escolta'm.
0: Digue'm.
3: Volia dir una sardana per a Leonor.
0: Sí, i tant, Leonor Font.
3: El 24
0: sí.
3: d'agost, que és el seu cumpleany.
0: El 24 d'agost, molt bé.
3: I com que anirà al programa... Doncs
0: no,
2: molt bé.
0: D'acord.
3: Li poseu, com se diu, Torroella-Vilavella?
0: Torroella-Vilavella, molt bé.
3: Bueno.
0: Doncs ho tenim apuntat i ho oferim la setmana que ve, que ja és l'últim programa.
3: Bueno, molt bé, bones vacances, tots, eh?
0: Igualment, Rosa, ens veurem per les ballades el divendres aquí a la plaça.
2: Moltes gràcies. Adéu, Rosa.
0: Bon dia. Bon dia. Doncs dèiem que aquesta sardana és poc interpretada, però l'escoltarem aquí a Premià Mèdia. Som-hi. Gaudí, de Pepita Llunell, amb la cobla Sant Jordi.

0: Gaudí, de Pepita Llunell Sanahuja. Es va estrenar el 1993, Vull dir, a Barcelona, i la Copla Sant Jordi l'ha interpretat. És una obra que no és acabada d'acollir, però molt poc interpretada, i en el marc de la visita papal a la Sagrada Família de la setmana passada hem cregut que era bo conèixer-la millor.
1: Clar que sí.
0: Aquesta obra, sí, sí.
1: Bé, anem recordant també aquesta ballada de sardanes de Festa Major al Masnou, a la plaça Ducata, dissabte que ve, dia 27, a les 7 de la tarda. I trobarem allà la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. I amb aquesta mitja hora mal comptada que ens queda, podeu trucar, agafem el telèfon i passeu per directe al 937522544, feu les vostres peticions. També podeu fer-ho a través d'un correu electrònic, que és femrutllana@hotmail.com. I a continuació, després d'escoltar una sardana acabada d'estrenar, diguem en variacions, em ve una que ja té molts anys, perquè hem anat a comprar
2: el magatzem sardanista.
0: Avui escoltarem una sardana estrenada l'any 1946. Uh-huh. 80 anys té la senyora. Està enregistrada en un disc de vinil dels grans, aquells que en dèiem LP, editat per la discogràfica Columbia l'any 1969 i enregistrat per la Copla Badalona. A la portada i llueix una fotografia a tot color d'uns cursos d'un concurs representa de colles sardanistes al portal de l'Àngel de Barcelona. Es veu clarament el rètol dels magatzems, de les galeries Preciados. Mm-hmm,
1: d'aquella època.
0: Sí, i al peu, en tres línies, hi diu sardanes, cobla Barcelona i tenora solista. Josep Coll. La línia de dalt i la línia de baix estan en vermell i la del mig en groc. Com intentant fer alguna cosa.
1: Sí, com intentant colar alguna bandereta.
0: Del país veí, oi?
1: Ah, recordeu que estem a l'any 69, eh?
0: Sí, sí, sí, fa estona. A la part del darrere, sobre fons blanc, hi consten les 12 sardanes enregistrades i unes petites fotos d'altres discos de la mateixa col·lecció.
1: Doncs escoltem acompanyats de la Cobla Barcelona, recordeu, de l'any 69, la sardana del mestre sitgetà Antoni Català, Íntima.

0: La Cobla Barcelona tenia pressa per acabar, eh? Bé, era la sardana íntima d'Antoni Català i Vidal, estrenada el dia 22 de desembre de 1946, és a dir que aquest desembre que ve farà 80 anys. L'hem escoltat, com hem dit, per la Cobla Barcelona. Sardanes per tothom i de tots els temps. En aquest cas, una adquisició al nostre magatzem sardanista.
1: Continues escoltant Fem Rotllana. Les sardanes a Premià Mèdia.
0: Escoltarem endavant, Maite.
2: I continuem, sí, continuem escoltant sardanes amb aquesta premissa de les sardanes per a tothom. La que escoltarem a continuació la dediquem a tots els Joan, Joana, Joanet, Joanites, tot, i derivats per aquesta setmana. Han celebrat els seus...
0: El seu sant.
2: Us truquen o jo
0: però, m'ho sí, invento? Sí, sí, tenim una trucada, potser que la passem i així
2: sí,
0: no la farem
2: sí,
0: esperar.
2: Sí, ja està, sí.
0: Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Hola, Montserrat, bon dia. Què tal?
3: Molta calor.
0: Ja ho diem, ja. Aquí dintre nosaltres, aquí a l'emissora, estem bé perquè tenim aire condicionat.
2: Sí, sembla que no ens n'anem.
0: Però ara, quan sortim, o ens quedem a viure aquí, que també podria ser, o ja veurem a veure com sortim.
3: Sí, quedareu una mica fregit.
0: Sí, ja. Digues.
3: A veure, no, voldria que em posessis la setmana que ve una sardana pel meu besnet, Pere.
0: Pel Pere, sí.
3: Bon Pere.
0: Molt bé.
3: I per tots els Peres que hi ha. Hi ha en Pere Tamboleu, el pare...
0: Sí.
3: El pare... Bueno, tots els Peres que hi hagin...
0: Molt bé.
3: A tot arreu.
0: Perfecte. Eh? Doncs ho tenim apuntat. Alguna sardana en especial o triem nosaltres, Montserrat?
3: No, tria tu.
0: Molt bé.
3: Tria tu.
0: Doncs ho faríem la setmana que ve, que anem dient ja és l'últim programa, la setmana que ve.
3: D'acord, ja ho he sentit,
0: Farem vacances.
3: Bueno, passeu un bon estiu tots.
0: Igualment. Moltes gràcies per trucar, per seguir-nos i trucar.
3: Vinga.
0: Gràcies.
3: Bon dia.
2: Doncs dèiem que és una obra del compositor de Tortellà, en Narcís Oliveres, i que ens oferirà tot seguit a la Cobla Els Mongrins. I no és una altra que Bufanoi a Sant Joan.

0: Doncs acabem d'escoltar Bufa noia Sant Joan, de Mateu Oliveres i Blanc, estrenada a Sant Joan de les Abadeses i interpretada per la cobla Els Mongrins. Una fantàstica sardana que hem dedicat a tots els Joans i Joanes pel seu sant aquesta setmana.
1: Sí, senyor. I ara dedicarem una sardana a tots els Peres.
0: Peres i Paus.
1: I Petres, potser si fossin
0: Petres,
1: senyores.
0: Potser,
1: és que no en conec a cap, però crec.
0: Deu ser Petres.
1: I Paus, i llavors Paula, també. I enviem especialment una a la Garriga, on escolta la Teresa. Aquí enviem una forta abraçada, perquè sabem que Sant Pere serà molt especial i complicat per la Teresa. Es tracta d'una obra del mestre Narcís Oliveres, que ens ofereix la cobla Els Mongrins, la verbena del Pla.

0: La verbena del Pla, de Narcís Oliveres i Guillemet, estrenada l'any 1941 i interpretada per la Cobla Els Montgrins. L'hem dedicat a tots els Peres i Paus i enviem des de Fem Rotllana, aquí a Premià Mèdia, una forta abraçada a la nostra oient de la Garriga, la Teresa.
1: Molt bé. I en aquest cas, escoltarem una sardana que la nostra amiga, l'oient, la Marta Ventalló i família volia dedicar a tots els Joans, Joans i Joanes. La colla dels sardanistes de Premià i Santa Perpètua, en Joan Antoni, en Joan Vinyals, en Pere Tamboleu de Vilassar i de Premià, el Pere Alzina, el Pere Vinyals, en fi, tots i totes, Joan, Joanes, Paules...
0: Per no deixar-nos a ningú.
1: Peres, Paus, Paules, si n'hi ha algun i... Bueno, i la Marta ens va demanar per aquesta dedicatòria la partitura signada pel compositor i intèrpret de Tible, el Jeroni Velasco, i ens la presenta tot seguit la Cobla Marinada. Els nostres amics, els de les sardanes.

0: Els nostres amics, els de les sardanes, de Jordi Velasco i Corzo, estrenada l'1 de setembre del 2007 durant el tercer aplec de nit de Premià de Mar. L'hem escoltat per la cobla Marinada i és dedicada als amics de la sardana de Premià de Mar, que sempre hi són. El Joan Antoni Salinas, el Pere Tamboleo, la Maite Lletjà i el Joaquim Rossell, que en aquell moment també col·laborava. Sempre els hi trobareu. Una gran sardana que hem dedicat de part de la Marta Ventalló i família a tots els Joan, Joanes, Peres, Paus i Paules de la colla de sardanistes de Premià de Mar i Santa Perpètua, tot desitjant que hagin passat un molt bon dia de sang.
1: I tant. I anem de pressa, perquè ja si podem escoltar una altra. La va demanar la Marta Clotet. La Marta ens va trucar la setmana passada per demanar una sardana per dedicar també a tots els Joans i Peres i de la colla i de les sardanes, tant de Premià com de Vilassar, com de Santa Perpètua. Tots i totes que estiguin escoltant Fem Rotllana Premià Mèdia. I per aquesta dedicatòria ens va demanar la sardana del mestre de Bordils, en Martirià Font, que ens ofereix tot seguit la copla Els Montgrins, Ireneta.

0: Bé, escoltant aquesta ireneta, que és preciosa, eh?
1: Molt mona.
0: Hem de deixar-ho aquí, donar les gràcies a tots els oients que han trucat, que ens han, que ens han seguit. Gràcies també a l'amic Carles per la seva feina.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Tella. El PSOE reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos del partit, a la seu de Ferraz. La cita arriba enmig del degoteig de casos de corrupció que esquitxen el partit i l'entorn del president espanyol Pedro Sánchez, i després que la unitat central operativa requerís informació a Ferraz arran del cas Leire. Els socialistes preveuen tancar files amb Sánchez després que aquesta setmana el Congrés li hagi reclamat una qüestió de confiança. Amb la cita, el PSOE vol activar la maquinària per les pròximes eleccions municipals, autonòmiques i generals a través de la convocatòria de primàries en les diferents federacions. Paral·lelament, 8 anys després, el Partit Popular Català torna a celebrar avui un congrés. Es tracta del 16è conclave dels populars catalans, en què s'espera que l'actual president Alejandro Fernández sigui reelegit en el càrrec, la renovació de la direcció i l'actualització del full de ruta polític i dels estatuts de la formació. Una de les principals incògnites és qui serà el número 2 de Fernández després que el secretari general, Santi Rodríguez, hagi optat a no repetir en el càrrec. En successos, els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Sant Salvador de Guardiola, al Baix, és presumptament relacionada amb la mort violenta de la seva parella a Manresa al mes de febrer. L'arrestada té 41 anys, mentre que la víctima en tenia 46. D'altra banda, pel que fa al trànsit, l'entitud amb retencions intermitents a la P7 de Castellbisbal a Gelida en sentit sud, després d'un accident amb múltiples vehicles implicats que s'han hagut de retirar, tallant així un carril. I l'incendi de Tiana continua controlat després de cremar i unes 48 hectàrees. Durant tota la nit, els bombers han estat treballant. Aquest matí mantenen 14 dotacions, seguint el perímetre afectat i apagant qualsevol fumerola o punt calent. Preveuen estar-hi durant com a mínim tot aquest dissabte. A tot això, cap de setmana d'activitats arreu amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+. Constantí, el tarragonès, ho celebra amb una programació cultural i festiva impulsada per l'Ajuntament. El municipi tarragoní referma així el seu compromís amb la igualtat. Des de Constantí Ràdio, Noelia Silvero.
4: Els actes començaran aquest dissabte a la tarda al carrer Major amb un tardeig familiar i bingo en una proposta pensada per a tots els públics. A la nit, l'excèntric cabaret oferirà música, humor i reivindicació. El punt central arribarà diumenge, Dia de l'Orgull, amb la manirrua pels carrers del municipi, seguida de la lectura del manifest, que anirà a càrrec de Zafiro d'Or i Odissea Onassis, i un vermut popular. Anna Maria Martínez és la regidora de Polítiques d'Igualtat de Constantí.
5: Un any més comencem els actes de la setmana LGTB. Tornem a insistir per defensar els drets de LGTBI amb diferent tipologia d'activitats, on volem que tota la població es pugui sentir identificada i pugui vindre a donar suport al col·lectiu.
4: Amb aquesta programació es reafirma el compromís del municipi amb la diversitat i la inclusió.
2: Notícies en xarxa. Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
6: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.
7: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
8: Benvingudes i benvinguts a un nou Col·lectius en xarxa. I a més, avui, l'últim programa de la temporada.
9: Acaba la temporada 10, Lluís. Això ja va cap endavant. 210 programes, eh?
8: 210 programes. Que bé que acabi la temporada, també et dic.
9: També, per fer vacances. Necessitem... descansar una mica.
8: Vacancetes.
9: Clar que sí, clar que sí.
8: Ha estat una temporada intensa. Hem parlat de moltes coses diferents. però mira, he trobat com fils conductors.
9: Molt bé, que uneixen sempre, tots els episodis.
8: Històries.
9: Molt bé.
8: Les persones i les seves històries.
9: Sí.
8: I reptes dels nostres temps. Que...
9: Podrien ser nostre o del programa Isabel Gemio, això d'històries, reptes, persones, no? És una... Però bé, m'agrada. Sí,
8: bueno,
9: sí,
8: ja com que jo aspiro també a que ens posessin sofàs.
9: Ja
8: fa
9: veig.
8: Temps que volia
9: exacte,
8: una cosa
9: veritat,
8: com
9: és
8: més
9: veritat,
8: així,
9: veritat,
8: però bueno, aquí estem.
9: Molt bé.
8: Hem parlat de memòria històrica, de repressió franquista, de molta literatura, que avui en tornem a portar, de ballroom. Que vam descobrir aquest estil... Bueno, per mi va ser
9: sí,
8: un descobriment.
9: Sí, per mi també.
8: De VIH i de dones, molt interessant, de dones heterosexuals, també. Pensament crític i educació, literatura queer, com sempre, cultura popular, habitatge.
9: Important, i vam ser molt reivindicatius amb aquest tema.
8: Molt. I de drets i de les tensions que travessa avui la nostra societat.
9: I el pitjor de tot, Lluís, amb això que has dit, amb tot aquest resum, ho he reflexionat molt, que fa uns quants episodis enrere i temporades enrere estan parlant de coses futuribles i que ja tenim aquí.
8: A veure, què vols dir?
9: No, o sigui, estàvem parlant de com l'extrema dreta se'ns anava apropant i ja la tenim a sobre, però és que ara nosaltres estem parlant de quan l'extrema dreta acabarà governant i jo crec que la temporada 11 o 12 ja ho tindrem a sobre.
8: Haurem de fer el col·lectisme en passamuntanyes, vols dir?
9: Exacte, gairebé. O intentar fer-lo, que ja serà un què.
8: Vinga. Hem tingut l'oportunitat també de conversar amb autors, activistes, professors, artistes, persones que des dels seus àmbits contribueixen a construir una societat una mica més justa i una mica més habitable, mai millor dit. I per tancar aquesta temporada ens acompanya una persona que ja és gairebé com de la família del programa, perquè a més aquesta temporada també hi ha passat.
9: Exacte, també, sí. I no es volia perdre aquest darrer dia.
8: No es volia perdre aquest
9: Molt
8: darrer.
9: Molt bé. Doncs què,
8: comencem,
9: anem per feina? Vinga, vam.
8: Avui, el Col·lectius en Xarxa, Triangles.
7: Comença el Col·lectius en Xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
8: I et deia que tanquem temporada, una temporada que hem parlat de filosofia, que em va agradar molt aquell programa, recupereu-lo, de pensament crític, de VIH i, salut comunitària, de memòria històrica, repressió, habitatge... I pensàvem que era bonic compartir aquest final amb algú que ja ha passat diverses vegades pel programa i que d'alguna manera també forma part d'aquesta petita comunitat que hem anat construint i ens visita de nou... Pablo Westling, què tal?
1: Molt bé i molt content, és veritat, ja com de la família, eh?
8: Jo no sé quantes vegades, jo crec que has vingut 3 vegades.
1: Segur. 3 vegades, una per llibre.
8: Sí, és veritat.
1: Moltíssimes gràcies perquè, ja mira, ja quasi trauré llibre i només per venir aquí. I
9: doncs, Pablo, et faig aquesta primera pregunta, abans de començar a entrar en matèria, perquè nosaltres reivindiquem molt, i ho hem dit moltes vegades, que tots els programes que s'assemblen als nostres, nosaltres que tinguin salut i vida, és importantíssim, perquè vol dir que d'alguna manera doncs hi ha la permanència, no?, d'aquesta reivindicació. Per tu, com a autor i com a personalitat també vinculada al col·lectiu LGTBI, què representa o què significa que hi hagin programes com aquest i com a molts altres i que es mantinguin en actiu i que vagin sobrevivint temporada rere temporada, també?
1: Doncs, de primeres, com a oient, molt guai, perquè es parlen de temes i és com un programa, el típic programa, no sé, com a la gent potser que li agrada el futbol, doncs té el seu programa de futbol, doncs nosaltres tenim aquest programa que toqueu tots els temes que heu dit, tots interessen, d'una forma o altra, a gent com, no, del col·lectiu ens interessen. I d'altra banda, com a autor i com a persona que publica llibres amb personatges LGTBI, doncs tenir un espai i una finestra on poder presentar el llibre, explicar-lo, i tenir-vos a vosaltres, que us interesseu, i poder-lo parlar amb vosaltres, doncs... espectacular.
9: Perfecte.
1: I ara que has dit 10 temporades, molt guai, és veritat.
9: Sí,
1: que
9: sí,
1: guai,
9: sí. És que abans ho estàvem parlant i deia el Pablo que ara la ràdio faci també tele, però és que al principi era una cosa, vaja,
8: era
9: amb 3 cosetes,
8: mòbil.
9: Sí.
8: Bueno, hem tingut molta sort.
9: És veritat.
8: Aquesta temporada vas passar pel programa Memore i avui tornes per presentar-nos Triàngulo, que l'has publicat amb l'editorial Titània, una novel·la sobre relacions, amistat, desitjos, inseguretats i sobre la manera com intentem trobar el nostre lloc en un món que sovint ens demana tenir les coses com molt clares o molt més clares de les que tenim, no? I abans d'entrar de ple amb la novel·la, tu... quins diries que són els reptes que tenim com a societat i com a col·lectiu actualment?
1: Doncs com a societat una mica, amb el que tu deies d'això de les decisions i tot, jo crec que d'alguna forma tenir coses una mica més segures, no? Jo crec que tenim com a nivell, i jo crec que també com a col·lectiu, jo crec que també tindríem a nivell vincles personals, doncs jo crec que també ens hauríem de donar una mica més de seguretat entre nosaltres mateixos i una mica més de permanència i tenir unes amistats, unes relacions potser una mica més fortes amb nosaltres mateixos, no? Permetre'ns una mica equivocar-nos, permetre'ns una mica, ja dic, com a amics, com a parelles, com a tot, i que no sigui tot tan volàtil, perquè jo crec que sí que ens ajudem tots d'alguna forma, no? Hi ha associacions, hi ha programes, però a l'hora de la veritat jo crec que les amistats a vegades pequem de ser una mica potser massa superficials, coneixem molta gent però tampoc profunditzem, potser a vegades perquè també es comencen a barrejar temes d'amistats i temes d'amor, no sé per què, però jo crec que ens hauríem de donar entre nosaltres una mica més de seguretat i que puguem estar entre nosaltres una mica més còmodes. No patir, no dir, bueno, sí, jo tinc molts amics, però bueno, són tots de sortir, són tots de tal, sinó que entre nosaltres ens ajudem una mica també en afiançar una mica més el tema de, no, una, potser, ja que la societat no ens dona seguretat en moltes coses o no tenim estabilitat ja en feina, en pisos, en temes així, doncs almenys que en el tema personal, que sí que depèn 100% de nosaltres, doncs ens donem una mica d'aquest recolzament que potser a vegades ens falta.
9: I amb el que has pogut veure, Pablo, justament això, doncs escriu sobre relacions humanes, les amistats, les emocions, parlaves d'això, de que la gent té molts amics, però moltes vegades són amistats que no profunditzen, no? I que no es mantenen amb el temps. Per què creus que passa això? Que tenim potser molta facilitat per conèixer gent, però no després la facilitat per arrelar aquella amistat o aquella relació, no cal que sigui amorosa, pot ser d'amistat. Per què ens falla aquest darrer tram de consolidar, doncs, aquest vincle?
1: Jo crec... perquè tenim poc temps. Primer perquè per temes de feina i per temes de que tenim activitats i coses, potser tenim poc temps. I després jo crec, i crec que és una cosa que no ens adonem, el tema de les xarxes, dels mòbils, de tot, de potser fins i tot Netflix i tot, fa que ens agradi bastant estar sols. I em considero principal responsable, que moltes vegades potser prefereixes quedar-te a casa i veient algú, o potser que amb el mòbil ja estàs una mica desgotat de fer una mica de vida social, encara que sigui a través de xarxes, que potser et queda allò que es diu poca bateria social per quedar amb algú, per anar a veure amb algú, no? A mi em passa moltes vegades, jo ho reconec, i em sap molt de greu que potser hi ha gent que em diu quedem, i potser aquesta tarda em fa una mica de mandra. I ja la setmana que ve potser ja no tant, i em costa a vegades quedar. Jo crec que la gent ens costa quedar, perquè tenim mil alternatives per fer coses nosaltres sols. I jo crec que ens hauríem d'esforçar que no sé si és... Sí, esforçar-nos una mica més en deixar una mica la vida digital, que aquesta sí que és, no diria superficial, però poc real, és poc carnal, podríem
8: tangible,
1: dir.
8: Tangible, sí, sí.
1: Sí, tangible, tal qual. És molt, sí, sabem molt d'aquesta gent, sabem el que fan al cap de setmana, sabem el que ha fet, al final sabem com moltes coses, tenim com molta informació de molta gent, però no tenim una conversa, no tenim una cosa així de cara a cara, i jo crec que això ens treu energia pel tema personal. I jo crec que això ens ho podríem com intentar proposar o ser conscients que que perdem a vegades una mica, que tenim poques ganes de veure la gent en persona, perquè també potser és molt fàcil veure la gent a nivell digital, perquè la veus fins que et ve de gust, dius, ja està, ja m'he cansat de la gent, apagues. I jo crec que això fa que després ens veiem amb gent personal, a nivell així personalment, i ens cansem molt ràpid. I molt ràpidament volem tornar cap a casa, o la conversa no dura massa, i jo crec que això hauríem d'intentar tornar al cara a cara.
9: Total. Sí.
8: Ens passa també... Ens passa, sí, a que ens passin coses amb la gent, no?
1: Exacte.
8: I no quedar només per posar-nos al dia del que hem fet quan no estàvem junts, no? Que ens passin coses amb la gent, perquè és això el que fa després que hi hagin aquests llaços com més ferms, no? Que fa que tinguem... activitats o vides en comú amb els altres, perquè si no és això, quedem i ens posem al dia del que ens ha passat quan no estàvem junts. Però clar,
1: sí,
8: això
1: i de
8: no
1: fet,
8: uneix.
1: Jo vaig notar fa uns anys, jo em vaig apuntar a Panteres Grogues, que és una associació esportiva LGTBI, en principi per conèixer gent i una mica per fer... Jo em vaig apuntar a voleibol platja perquè em venia de gust fer voleibol platja, i em vaig adonar que realment vaig aconseguir una cosa que no sabia que em faltava molt, i és cada setmana quedar amb un grup de gent que al final també eren com bastant amics, perfecti, el que tu dius. Ja no quedàvem per parlar i explicar, evidentment ens explicàvem com havia anat la setmana, però no era quedar per posar-nos al dia, era per quedar per jugar, després quedar per anar a prendre alguna cosa. I realment era les relacions eren, es materialitzaven. Mm. No era una relació de, del que tu dius, d'updating, mm-hmm. no? De, i què, com estàs? A veure si... No. Era relació de coses que passaven, que jo crec que això és el que a vegades ens falta al final.
9: És que, a més, amb això que dius ara, que al final era una mica l'excusa, no?, el fet de quedar amb un grup per fer un esport, perquè després doncs, quedaves per prendre alguna cosa i quedaves per fer altres activitats que res tenien a veure, però és veritat que això, en un moment de la nostra vida, ho hem fet, és a dir, sabem fer-ho, no? És a dir, no som una generació que els que estan naixent nous, els adolescents, ja els hi passa que no queden i fan vincle en persona. Nosaltres sí que ho hem fet en algun moment de la nostra vida, però en algun lloc s'ha perdut això, no? I és com reaprendre, no?, activitats que nosaltres hem fet i que sabem com es fan perquè en algun moment ho hem posat en pràctica, això, no?
1: Mm. I sí que és veritat que també el que passa és que jo crec que a mesura que va passant el temps, potser amistats que teníem han canviat com de rutina... Mm. I nosaltres també hem canviat de rutina, llavors ens és més difícil quedar amb aquestes persones perquè és com, entre cometes, incompatible el meu dia a dia amb el seu dia a dia. Jo dic per gent que potser ha tingut fills que dius, bueno, ja, és que si jo he de quedar amb tu abans de les 7 i tu després de les 7 no pots, que és quan jo surto a treballar. Yeah. I aquestes coses potser a vegades també compliquen, però jo crec que tot i així hem de fer l'esforç de, doncs, si el teu amic et convida al cumple del seu fill de 3 anys...
8: Mm-hmm. Yeah.
1: Tu no pensis, ui, és que ara tot de nens... No, doncs vaig al cumple. Mm. Em deixo... Jo crec que això ho hem de i, evidentment, lluitar, mantenir les teves... O sigui, fer tu la teva vida. O sigui, no és més important tampoc l'aniversari de potser del nen de 3 anys que potser el teu cap de setmana amb els teus amics. Mm-hmm. Jo crec, però sí, jo crec que d'alguna forma hem de tenir menys mandra de veure'ns i de quedar i de viure cosetes.
8: Molt bé. Escolta, parlem de Triàngulo i comencem per la portada, perquè crida molt l'atenció.
1: Sí?
8: A mi m'ha agradat molt, la trobo maquíssima. Explica'ns una mica quin paper has tingut tu en la concepció
1: Amb les portades dels llibres em fico bastant poc, perquè jo és un tema que no domino. Mm-hmm. Jo, així com potser escriure, sí que reviso i sí que, evidentment, és el meu llibre i sí que em diuen correccions i sí que això em sembla bé, això no, això sí. A nivell, o potser de tema sinopsi, tot això sí que em fixo moltíssim, però la portada és algo que jo sóc, no sé, no m'hi fico gens, bàsicament perquè també trobo que és important, primer, que ho faci un especialista, una persona que sàpiga, després també confio molt en l'editorial, sap quines portades ha tret, sap quines portades li funcionen, sap pel teu tipus de llibre quina portada li convé, i sobretot, per mi hi ha una cosa molt important, i és que la portada l'ha de veure una persona que no sap res del llibre.
9: Clar.
1: Llavors, si jo dic com vull que sigui una portada, jo que em coneixo la història, que em conec els personatges, jo potser puc proposar una cosa que, evidentment, si coneixes la història, dius, uau, boníssima aquesta portada. Mm. Però una persona que no té ni idea de la història, potser veu la portada que jo proposo i no l'entén, o no... Llavors jo crec que és molt important deixar-se endur per una persona que potser no coneix tant i que digui, mira, si la teva història és aquesta, posa aquesta portada que atraurà a un públic que potser voldrà aquest tipus d'història o que ja representa bastant aquesta història.
8: I tu quan la vas veure vas dir... Sí?
1: No.
8: No, eh?
1: Jo, de fet, la vaig veure i em vaig espantar, perquè no sé per què... Jo no sé quina idea tenia, perquè jo no tenia una idea clara de portada, o potser sí que m'havia imaginat un to de portada. Sí que jo me'n recordo que m'havia imaginat una portada potser així una cosa fosca, una cosa de colors potser una mica granatoses, no sé per què. Mm. En el meu cap hi havia aquesta... Després també perquè les inicials, o sigui, Triàngulo, els tres protagonistes es diuen, un es diu Tiago, que és la T, l'altre es diu Álvaro, que és la A, i l'altre es diu Unai, que és la U. Llavors jo m'imaginava també que aquestes lletres estiguessin marcades. M'imaginava el dibuix d'un triàngulo. Jo m'imaginava com moltes coses que cap en concret. I llavors, quan em va arribar aquesta portada, en blanc i negre, ja em va espantar.
8: Yeah.
1: No sé per què la vaig veure. Després, les lletres aquestes, que jo no sabia si pretenien ser una cosa com més juvenil del que jo potser creia que era la novel·la. Després, que estaven separades, però hi ha tres lletres, després dues, després quatre. El groc i gris... No sé, així de primeres... no sé, no la vaig veure gens clara i de fet em vaig espantar perquè vaig escriure perquè, a més, el que comentàvem abans va ser un llibre que es va avançar, havia de sortir a l'octubre, però al final van dir no, estaria bé que sortís al juny, llavors el procés d'edició i de portar i tot va ser com bastant ràpid.
8: Accelerat.
1: I llavors vaig dir que no, de primeres, llavors em van enviar diverses opcions i no sé si va ser quan van enviar diverses opcions que de sobte me la vaig mirar i vaig pensar està bé, m'agrada, i de fet em va començar com a encantar.
8: Sí, és que té moltes coses, o sigui, té moltes coses, té molts triangles dintre d'ella mateixa, no? Sí. El cos del saltador ja fa com una espècie de triangle,
1: sí, sí.
8: Les lletres estan separades també en tres.
1: Sí, sí.
8: Té com molts easter eggs.
1: Sí, sí, sí, i després, ja em va agradar, i després la vaig començar com a ensenyar, i la gent em deia, ai... M'agrada molt, la gent sincera, aquella gent, a la meva mare, evidentment, li va encantar de primeres, perquè li agrada tot, però a la gent que és més sincera em deia, doncs jo si veig aquesta portada, sí, li dono la volta al llibre i em miro de què va. I llavors ja et dic que aquesta va ser la primera opció, al final aquesta va ser la primera, després em van fer més, perquè com jo vaig demanar altres opcions, van fer d'altres, però no, va ser aquesta, i ja et dic, encantadíssim, i ja et dic, no sé, jo suposo que potser aquesta sorpresa al principi és el que l'ha fet potser especial, no?
8: Clar.
1: Perquè si hagués estat exactament la portada que jo esperava, potser hagués sigut una portada molt normal. Mm-hmm. Per això, jo prefereixo no ficar-me en el tema de les portades i que em recomanin i sempre ha sigut així.
9: Doncs, Pablo, anem a obrir el llibre, passem de la portada. Com neix la idea de Triàngulo? I no sé si hi ha algun moment concret en què penses aquí hi ha una història i ara cal explicar-la.
1: Doncs, no sé per què tenia clar que volia una història... o de tres. O sigui, jo volia, sobretot, explicar sempre en ficció, jo intento posar en poques persones experiències de moltes. Al final, als personatges li passen coses que potser no li passen normalment a tres persones, li passen potser a 10 o 15 persones, doncs tot ho concentrem en aquestes persones. I sí que tenia ganes d'una persona que dubtés, una persona que estigués amb una altra, però de sobte se li aparegués una tercera i que tingués aquesta cosa de triangle una mica amorós. Però amb això jo el que volia representar és el que parlàvem abans una mica d'aquesta poca seguretat que ens donem, que sempre que si tenim una cosa i ja estem pensant en una altra, que si ens ve l'altra ja potser tampoc ens agrada. Que potser aquesta història no hauria de passar entre tres persones, potser passaria entre més, no? Que t'agrada una persona, després coneixes una altra, després comences amb aquesta altra, però et ve l'altra, i vas així com empalmant, no? Com si fos un Spider-Man de l'amor. Però no sé per què, i tenia com, no sé, i el tema del triangle m'agrada molt, tres persones, que es concentri les històries en aquestes tres persones, no sé per què, m'atreia bastant. I a la paraula triàngulo, a part que té tant de significat, que jo vaig buscar si hi havia llibres que es deien triàngulo, i no hi ha cap llibre que es digués triàngulo, i llavors jo deia, com pot ser que no hi hagi un llibre que es digui triàngulo, i trobo que ja el títol explica molt, un triàngulo, doncs una cosa entre tres, a part també el símbol del triangle que en el col·lectiu sempre ha significat tant, no sé, per mi, no sé, ho veia tot com molt adient tot, per això m'extranyava que no s'hagués fet, i llavors jo deia, pues fem-ho.
8: A la presentació que vas fer la setmana passada, explicaves que ha estat un llibre que ha tingut com diversos processos de reescriptura, no? I que ha estat especialment intens en aquest sentit, i també diferenciant-lo una mica dels altres dos que tens. Què ha passat entre aquesta aquest primer esborrany o primera novel·la i el que tenim ara?
1: Són tres personatges. Són el Tiago, l'Álvaro i l'Unai. I llavors la història, cada capítol el narra un personatge. Llavors potser el capítol el narra l'Álvaro, després l'Unai, després l'Álvaro, després el Tiago, i cadascú va explicant com el seu punt de vista de tot el que va passant. Tot és continu, i cadascú ho va explicar en el seu punt de vista. Aleshores està molt bé perquè tu veus la història d'un, després veus potser la mateixa escena però vista des de l'altre, veus com acaba un després d'haver quedat i veus com ha acabat l'altre, llavors vas veient les dues parts. Això, aleshores ells són tres narradors i cada capítol narra un. I no sé per què tenia la... Jo volia que només llegint, sense veure el títol de la persona, tu mateix et fiquessis en els pensaments d'aquesta persona. Llavors, el que vaig haver de fer és ficar-me al cap de cada un d'aquestes persones i que fos el narrador de la història. Aleshores, per exemple, un té una narrativa, potser tot el que diu com a narrador és com molt maquiavèlic tot el rato. Li vaig dir això i segurament s'imaginaria que tal i tal i tal i tal. Però jo no, era una persona, és l'Unai en aquest cas, que pensa molt en el que creu que pensarà i en el que passarà i en les conseqüències. Després hi ha el Tiago, doncs, que tot és més frases curtes, que això que insulta, que parla malament. Llavors, aleshores era com intentar, no només en els diàlegs, que es veiés la forma de ser i de parlar, sinó també en la narració, en el text normal. Aleshores, això requeria una mica de, doncs, quan parlava el Tiago, doncs, fer unes descripcions potser una mica més bàsiques, més banals. Quan parlava l'Álvaro, que aquest sí que és guia turístic, bueno, està estudiant per ser guia turístic, doncs aquest sí que havia de fer unes descripcions potser una mica més profundes i parlar una mica més. I després fer a l'hora d'escriure que es veiessin les seves personalitats. L'Álvaro és una persona potser més innocent, més que acaba de sortir de l'ou pràcticament i que doncs tampoc és molt conscient del que fa i ara s'enamora i ara es desenamora i ara això li agrada i ara no. I això s'havia de veure i els seus dubtes s'havien de veure. I aleshores hi havia una primera escriptura en el que tots pensaven més o menys igual, tots tenien més o menys la mateixa idea perquè, clar, era la idea meva, del narrador. I ell vaig haver de fer, a part no només del vocabulari, una reescriptura en el que un li semblés molt bé que això fos blanc i l'altre li semblés molt bé que això fos negre i que xoquessin i que eren dos caps completament diferents.
9: Ara has parlat d'aquesta reescriptura, no et preguntava el Lluís, i no és per ser derrotista, però en algun moment vas pensant abandonar el projecte o bé reconvertir-ho en una altra cosa, perquè dius, escolta, en aquesta reescriptura estic veient que ja els punts d'unió ja no s'estan apropant i més val tancar i anar a una altra cosa. Va passar això?
1: Abandonar, no, perquè m'estic adonant que sóc molt...
9: Sí,
1: i aquest projecte, i aquest projecte va néixer fa uns quants anys, sí que el vaig deixar reposar. Jo sabia que tard o d'hora tornaria, va estar pobre un temps allà sense el calaix, no? A la carpeta del Word. Però el que sí que va haver-hi un moment que realment les històries se'n van anar una mica de... Llavors és un llibre en el que totes les decisions que prenen afecten a una cosa o una altra. Llavors hi ha decisions professionals que afecten a les decisions personals, hi ha en coses que fan a nivell personal que afecten, i sí que va haver-hi un moment que jo per primera vegada vaig haver de seure i fer una escaleta, que és el que m'havien ensenyat als cursos d'escriptura, que jo mai havia fet perquè les altres històries, doncs, més o menys anaven més o menys bé i més o menys ja quadrava tot. Però aquesta va ser la primera que vaig dir, si vull que realment tot acabi, encaixi bé com un puzzle, que realment totes les accions tinguin una conseqüència directa, i vaig haver de seure i posar-me a fer una escaleta, veure que l'evolució a nivell professional de cada un, l'evolució a nivell personal de cada un, tot el que anava passant, i vaig haver de col·locar i acaba de fer i anar-li donant forma a tot. Però abandonar mai, això
8: molt
1: sí que
8: bé,
1: no.
8: Molt bé, molt bé. Bueno, tenia la seva tècnica, clar, perquè hi havia... bueno, és el que passa a vegades, no? Que has de deixar de ser tu escriptor qui expliqui la història i han de començar a explicar-la als personatges, i a més havien de ser uns personatges que tu volies que fossin molt marcats, que els lectors els reconeguessin també per la manera de què parlaven, i a més que s'entrellaçaven les històries i s'havia de poder veure aquest toma i daca entre uns i altres, i això té una tècnica i necessitava com aquesta estructura.
1: Sí, no, i a més que hi ha un punt que has d'entendre que prenguin les decisions que prenen. O sigui, no, s'ha d'intentar que no tot sigui molt gratuït, que no diguin una cosa un dia i el dia següent diguin una altra, sinó que més o menys arribis a entendre, no deixa de ser una ficció, que evidentment passen coses, però que tu mateix...
8: Com a que hi hagi un arc,
1: sí, que hi hagi una evolució. Que tu com a lector entenguis ara entenc que faci això, i ara entenc que canvi d'opinió, i ara, ostres, realment... I que, per exemple, si un comença a sentir una cosa per una altra, que tu també la sentis, no? Si al primer capítol s'han trobat, en el segon han tingut una coseta, doncs ja... que entenguis com pots començar a sentir alguna cosa per aquesta persona, però tot el que s'explica, que tu també ho sentis.
9: Ara parlaves d'aquests tres narradors i aquestes tres maneres diferents d'explicar una mateixa història, però des d'un angle diferent. Quina dificultat o quines dificultats vas trobar a l'hora de construir aquests tres relats sense que s'acabés viciant la història ni que acabessin trepitjant el relat l'un de l'altre?
1: Doncs era... Jo, sobretot, jo és que llegeixo... El que escriu ho llegeixo molt. I a la que m'avorreixo jo d'alguna cosa, l'esborro en seguida. I va ser, al final, el procés aquest de reescriptura i de rescalatatge. De fet, va haver-hi una cosa molt graciosa que em va passar que molta història estava feta des del punt de vista d'un... Llavors vaig haver de reescriure capítols que potser havien passat entre dos, ja no l'explicava un, sinó l'explicava l'altre. I em vaig trobar que era molt difícil fer coses que, per exemple, si la història, per exemple, estem tu i jo, si l'explicaves tu ja sabies una cosa que havia de passar i llavors el lector ja la sabria. Però si l'explicava jo, llavors encara quedava...
9: Clar. Una mica de misteri,
1: una
9: no?
1: mica de misteri. Llavors, aquestes coses també la vaig haver d'equilibrar entre una cosa i l'altra. I sobretot això, que fos creïble. Per mi el més difícil és intentar que sigui versemblant tot el que passa.
8: Aquests personatges, hem començat a parlant d'aquest tema quan hem començat la conversa, però els hi passa una mica que el que ens està passant a la nostra, no, a les nostres generacions i a les que venen, no, que ja estan una mica com atrapats entre el desig de trobar l'estabilitat i de no perdre's cap oportunitat.
1: Exacte.
8: No? Del que els hi passa, de no deixar escapar res.
1: Ho
8: volem tot. D'on surt aquesta contradicció, tu creus?
1: Jo crec que tot el que poso aquí és una mica el que he viscut i el que més o menys crec que ha viscut la gent amb la que m'he trobat. Ja sigui, jo almenys, bueno, jo sempre he viscut a Barcelona i, bueno, des de que tinc 22 anys, jo vivia a Sant Just i sempre he viscut a Barcelona i m'he relacionat amb nois a Barcelona i d'alguna forma és la vida que m'he trobat. Que jo a vegades penso, potser podria haver fet alguna altra cosa, potser em vaig equivocar, m'hauria d'haver apuntat, no sé, a vòlei uns anys abans, però no sé, al final la vida que em vaig trobar va ser una mica aquesta, la de, doncs, buscar per aquí, trobar algú, després conèixer algú millor i anar-me'n a aquesta persona, després que l'altra persona conegués algú diferent, i em deixés, i va ser una mica el que em vaig trobar. I també, de fet, m'he trobat gent que ha marxat, o sigui, això és una història de persones que tenen oportunitats que no són a Barcelona. Un té una oportunitat a Londres, l'altre té una oportunitat a Santiago, llavors, i això m'he trobat a nivell amistat i a nivell relacions, i a mi això m'ha afectat molt, de trobar-me gent amb qui estava bé però que ha marxat i de sobte, i a vegades penso potser hauria d'haver pres la decisió de marxar també o potser aquesta persona hauria d'haver pres la decisió de quedar-se, no ho sé, i són aquestes coses doncs, que potser són les que he viscut, les que també molta gent m'ha explicat i són les que al final he transmès totalment el que has dit tu, aquesta cosa de dubtar tota l'estona i de sí, estic amb una persona però també vull l'altra, però vull aquesta experiència, però també vull treballar, però i jo crec que tot no es pot.
9: Clar. Per acabar, Pablo, quan les persones llegeixin Triàngulo, tanquin el llibre, què t'agradaria que s'enduguessin com a conclusió, com a experiència d'haver llegit aquesta història?
1: Sobretot que s'ho hagin passat bé.
9: Molt bé.
1: O sigui, jo soc molt poc pretensiós amb els llibres, jo vull que la gent acabi de llegir-lo i digui que guai, i que s'ho hagi passat bé, que el recomanin, si pot ser, evidentment. Això el primer. I després, doncs, que hagin après una mica de la vida d'aquests nois, que s'hagin potser sentit identificats o potser hagin vist històries de gent propera i potser és això, tampoc... No demano massa més, que s'ho hagin passat bé, s'hagin identificat i que acabin amb un somriure i que diguin que guai.
9: Molt bé, doncs Pablo, gràcies per haver-nos acompanyat en aquest darrer episodi d'aquesta desena temporada. Tanquem amb tu el llibre de la desena temporada.
8: Exacte.
9: Tornarem, esperem, gràcies. Tornarem, espero, amb una onzena temporada i amb més històries per explicar.
8: Més històries, sí.
9: Que vagi molt bé.
8: Marxem amb Illusion de Dua Lipa, que ens proposa el Pablo.
9: Molt bé, doncs bon estiu, Lluís. Ens trobem, suposo, al setembre.
8: Sí.
9: Si tot segueix.
8: Si tot segueix.
9: I si no segueix, seran per coses bones.
8: Sí.
9: Però ens tornarem a trobar.
8: Ens tornarem a trobar.
9: I ho deixem aquí.
8: Ho deixem aquí.
9: Oh, m'encanta, amb un final obert. Quina cosa més maca. Que vagi molt bé. Bon estiu.
8: Adéu.
7: Col·lectius en xarxa. Un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia.
1: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
2: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, de d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
1: Hi ha l'Abubakar, també, que és, sí, en aquest cas, el fill de la Cadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
3: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
4: A la ludoteca,
3: no?
4: Exacte.
3: Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peces.
0: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
5: Funky Tracks Radio.
6: Elegido producto del año por los consumidores.
7: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
8: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
7: 40 anys amb tu. 40 anys vivint.

0: Estàs escoltant?
1: Aquest 27 de juny...
2: Eloi Salat.
3: Quan ets petit et vols fer més gran, però quan et fas gran et vols fer petit.
2: Juno Sibling.
4: Els plors i les comas.
2: Fumi Suzuki.
1: Aquests seran els protagonistes de la nit de Premià Mèdia.
3: Se m'acaben opcions.
1: Una nit on la ràdio i la cultura es donaran la mà per celebrar els nostres 40 anys.
2: T'esperem el 27 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans.
1: Música en directe, ràdio i moltes sorpreses.
2: No t'ho perdis!

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.

0: hace un tiempo.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Tella. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat aquest matí el seu suport a la direcció del PSOE i el president del govern, Pedro Sánchez, a l'arribada al Comitè Federal dels Socialistes a Madrid, marcat pels casos judicials que afecten actualment al partit.
3: Els socialistes catalans venim en aquest Comitè Federal a dir que els socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que davant de la disjuntiva d'avançament, d'avançar o involució, davant de la disjuntiva d'una Espanya plural i diversa o una Espanya uniforme i monocolor, els socialistes catalans estem per avançar i per aquesta Espanya plural i diversa. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
2: Paral·lelament, el president del Partit Popular Català i únic candidat a la reelecció, Alejandro Fernández, ha confiat a Juan Fernández la secretaria general del partit. Així ho ha anunciat el president dels Populars Catalans en el congrés que el partit celebra també avui. El portaveu dels Populars Catalans al Parlament rellevarà així a Santi Rodríguez en la secretaria general, un càrrec que ocupava des de l'any 2021. Fernández és diputat al Parlament i portaveu parlamentari del Partit Popular a Catalunya des del 2024. El tàndem es confirmarà un cop Alejandro Fernández sigui reelegit com a president en aquest mateix congrés. Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, presumptament relacionada amb la mort violenta de la seva parella a Manresa el mes de febrer. La víctima és un home de 46 anys, mentre que l'arrestada de 41 ja ha ingressat a la presó. D'altra banda, pel que fa al trànsit, lentitud amb retencions intermitents a l'AP7 de Castellbisbal a Gelida, en sentit sud, després d'un accident amb múltiples vehicles implicats que s'han hagut de retirar, tallant un carril. D'altra banda, els bombers continuen treballant en l'incendi forestal de Tiana, al Maresme, que està controlat des de la passada tarda i ha afectat unes 48 hectàrees de terreny. 14 dotacions terrestres dels bombers es mantenen avui sobre el terreny, resseguint el perímetre afectat i apagant qualsevol fumerola o punt calent. L'Ajuntament de Tiana recorda que el foc no està extingit i que està prohibit l'accés al parc de la Serralada Marina. En paral·lel, el consistori recorda que estan tancats també serveis com la piscina municipal, la deixalleria i el Duin Sports Club. D'altra banda, de tot això, 920 persones mortes, 3.360 ferides i 172 atrapades. És el darrer balanç que ha ofert el govern de Venezuela com a conseqüència dels terratrèmols que dimecres van sacsejar el país. Hi ha 50.000 persones més desaparegudes. El govern espanyol ha elevat a 5 el nombre d'espanyols morts i a 119 el nombre de desapareguts. Alhora, el Ministeri d'Exteriors ha explicat que n'hi ha 14 que es troben sota les runes. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Què tal, Coco? Ja estàs viatjant novament per la fascinant màquina del temps del cocodril. Gràcies per tornar a la ràdio. Algú va dir... Bé, concretament va ser Sèneca. No arriba abans el que va més ràpid, no, sinó el que sap on va. Aquí cada cançó ens porta a un lloc diferent i a un record, potser viscut intensament fa algun temps. I ho fem junts.
1: Felicitats per el programa. M'agradaria escoltar de l'Adamo, Mi corazón en bandolera.
0: Ah, doncs mira, precisament aquesta és la primera que va destacar ell del seu repertori quan el vam entrevistar aquí al programa.
2: Salvatore Adamo, hola, ¿cómo estás?
3: Hola, Albert. ¿Qué tal? Estoy bien, gracias.
2: Me gustaría que destacaras tres canciones de tu amplísimo repertorio, tres canciones tuyas a las que les tengas un cariño especial para compartirlas ahora con todos los oyentes.
3: La que a mí me toca más en español es En bandolera, porque era una de mis primeras canciones de la maturidad, donde me rendo cuenta de la realidad de la

0: Salvatore Adamo. Es mi vida. Nascut el 1943 a Itàlia, a la població de Comiso. Però ell és italo-belga, perquè viu a Brussel·les des de que tenia 3 anys. Es mi vida. ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? La paraula Adamo és d'origen italià i significa terra o home. Les seves arrels es remunten a la figura bíblica d'Adam. I què tal, com estàs, Coco?
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, per la FM, però moltes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis, per exemple, a les plataformes iVox.com, YouTube, iTunes, Apple... Hi ha moltes webs de diverses emissores que emeten el programa. M'agradaria, entre moltes d'altres coses, que et posessis en contacte per dir-me quin és el teu tema instrumental preferit de qualsevol època. Fes-ho per correu electrònic. Envia'm un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Manresa l'amic Ferran Gol, que diu que amb ell sempre li ha agradat molt un tema de Jean-Luc Ponty. Ah, bona memòria, Ferran. El tema New Country. Doncs es va publicar el 1976. Jean-Luc Ponty va néixer a França el 1942 i és un gran violinista de jazz.

New Country, 1976, Jean-Luc Ponty. El tema instrumental que més li agrada a l'amic Ferran Gol de Manresa. Quin és el teu? Aquesta és la meva especial d'avui. I amb ella anem lluny, molt lluny.

La cançó es va publicar el 1951 i va estar 5 setmanes consecutives en el número 1 de les llistes dels Estats Units. Es diu Too Young, interpretada per Nat King Cole. Tot i que segurament molts dels nostres oients la recorden amb el títol de Demasiado Joven para Amar. En castellà, per exemple, la van cantar Los Cinco Latinos, però Nat King Cole ja l'havia fet mundialment famosa en aquesta versió. La veritat és que la meva especial d'avui es barreja amb l'apartat també de les seccions, perquè el 2013 la va fer el gran George Benson i al costat de Judith Hill, nascuda a Los Angeles el 1924, Benson ho va fer el 1943 a Pennsylvania, als Estats Units. I ho va fer en un disc de tribut a Nat King Cole, que forma part de la banda sonora de molts cocos, sens dubte.

T'està agradant la meva especial d'avui en qualsevol d'aquestes dues versions? A mi em sembla una autèntica preciositat. Diu, no som massa joves per saber que aquest amor durarà quan passin els anys.

George Benson i Judith Hill, el 2013, en un àlbum d'homenatge a Nat King Cole. Nascut a Montgomery, Alabama, el 1919, va marxar des de Santa Mònica, Califòrnia, el 1965, però Nat King Cole va ser un cantant i pianista de jazz, considerat un dels millors pianistes de l'era del swing. Tot i que Espanya va triomfar amb el seu espanyol amb accent macarrònic i amb cançons com Ansiedad.

0: I què vol dir perfídia? Doncs oficialment, la perfídia és la deslleialtat extrema, la traïció. I tu, quién sabe por dónde andará. La confiança, el mal ús de la confiança que has tingut en una persona. Que lejos estás de mí. Quan l'altre ha actuat amb alevosia i malícia. Estàs de mi. Però ja sabeu que a mi m'agraden molt les anècdotes. Quan jo tenia uns mesos, la meva mare em cantava aquesta cançó de Nat King Cole, que feia molt poc que s'havia publicat i que es diu Cachito.
1: Cachito, cachito, cachito mío. Pedazo de cielo que Dios me dio.
0: La curiositat no és que me la cantés la meva mare, que això m'ho va recordar quan jo era més gran, sinó que, quan encara era més gran, em vaig assabentar que en aquell país, sota una dictadura, on totes les cançons havien de passar censura, tots els textos, igual que els programes de ràdio, de televisió, les obres de teatre, els llibres.
1: Cachito, cachito, cachito mío.
0: Doncs aquesta cançó va estar prohibida una temporada a Espanya perquè la ment calenturienta, podríem dir, d'un censor va creure que el cantar Cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio, es referia al penis. Com diu aquell de l'APM, és de ser inútil, eh?

0: I més d'un oient deu estar pensant, aquest és el mateix programa que en altres moments posa, per exemple, Deep Purple o Led Zeppelin? Sí, sí, aquí el Coco. Una raresa en el dial, una espècie de programa en extinció. Virginia Woolf va dir en certa ocasió, la vida és un somni, és el despertar el que ens mata.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio. Cocodril Club.
3: Oh, se está bien con la radio.
2: Cocodril Club, amb Albert Malla.
3: Oh, quédate con la radio.
0: Si poguessis ballar una cançó lenta amb la persona desitjada, quina cançó seria? Per què no m'ho expliques? M'envies un email? Estarem encantats de compartir-ho. Així ho ha fet l'amic Ferran Herrera, que en el seu correu ens diu: Hola Albert, novament t'escric com a seguidor que sóc del teu programa, que tant omple les meves tardes de diumenge, aquí a casa, a Sant Just d'Esvern. Realment no hi ha cap altra emissora de ràdio que faci un programa mínimament semblant al teu. M'agrada molt, perquè entre tu i totes les peticions que et fem arribar als coco-oients, cada setmana és un viatge en el temps on em venen records de gent, llocs i situacions de tota mena que en alguns casos tenia oblidats per algun raconet del meu cap. I de cop i volta, aquella cançó els fa retornar. Així doncs, avui et proposo una lenta de fa ja molts anys que m'agrada molt. És el Hello de Lionel Richie, una d'aquelles cançons eternes que mai passen de moda i que en una tanda de lents i gairebé a les fosques és molt dolça i bonica de ballar, agafat amb la noia o el noi, segons sigui el cas que t'agrada. Si la pots recuperar i posar, m'agradarà molt de sentir-la un cop més. Gràcies, Albert, i per si no tinc ocasió de tornar a escriure tan breu, doncs que les pròximes setmanes siguin molt bones per tu i per tots els cocos. Una abraçada, Ferran Herrera.

0: someone like you.
1: Hello, és un gran lantorro. Tell me how to win your heart. Lionel Richie, nascut a Alabama el 1949, líder dels Commodores, que per cert, fa poc va fer una gira que va passar per Espanya. Hello va ser número 1 el 1984. Rebem ara el correu d'en Josep Lluís des d'Argentona, que diu que per al seu criteri la millor balada va ser I és It's a Rainy Night in Georgia de Brooke Benton. Aquesta és la història d'una nit plujosa a Georgia. Una cançó de 1970.
2: Hoovering by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night.

0: ens esteu proposant uns lents que faciliten molt les coses, eh? Brook Benton, nascut a Carolina del Sud el 1931, ens deixava només amb 56 anys, el 1988. Si t'agrada aquesta bona versió instrumental del clàssic de Gilbert Sullivan Clare, no la busquis, perquè no s'ha comercialitzat mai. Ens la va fer expressament pel programa un seguidor, un oient, José Ruiz, de Barcelona. La posem com introducció a la versió original que ens demanen Carlos Hernández per l'espai aquest dels lents. Ens diu: gràcies, Albert, per tants anys de música preciosa. Per ballar, la primera que vaig ballar amb una noia va ser Claire, de Gilbert Sullivan. Tenia 16 anys i és la meva esposa després de 52 anys junts. Gràcies i una abraçada virtual. Doncs me n'alegro molt, Carlos. Gilbert Sullivan havia nascut a Irlanda el 1946 i el 72 la revista Record Mirror el va situar com el millor cantant britànic masculí. Per fer Claire es va inspirar en la filla de 3 anys del seu representant, a qui li feia de cangur sovint. La rialla del final és de la nena, se l'estimava molt. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Adrià Tella. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat aquest migdia el seu suport a la direcció del PSOE i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a l'arribada al Comitè Federal dels Socialistes a Madrid, marcat pels casos judicials que afecten el partit.
2: Els socialistes catalans venim en aquest Comitè Federal a dir que els socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que davant de la disjuntiva d'avançament, d'avançar o involució, davant de la disjuntiva d'una Espanya plural i diversa o una Espanya uniforme i monocolor, els socialistes catalans estem per avançar i per aquesta Espanya plural i diversa. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
1: Paral·lelament, el president del Partit Popular Català i únic candidat a la reelecció, Alejandro Fernández, ha confiat a Juan Fernández la secretaria general del partit. Així ho ha anunciat el mateix president dels Populars en el congrés que el partit celebra també avui. El portaveu dels Populars Catalans al Parlament rellevarà així Santi Rodríguez en la secretaria general, un càrrec que ocupava des de l'any 2021. Fernández és diputat al Parlament i portaveu parlamentari del Partit Popular Català des de l'any 2024. El tàndem es confirmarà un cop Alejandro Fernández sigui reelegit com a president en aquest mateix congrés. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha elevat a 133 el nombre d'espanyols desapareguts pel terratrèmol a Veneçuela. En paral·lel, Álvarez ha assegurat que es manté la xifra de 5 espanyols morts i 14 localitzats sota les runes d'edificis afectats. En el global, 920 persones mortes, 3.360 ferides i 172 atrapades. És el darrer balanç que ha ofert el govern de Veneçuela com a conseqüència d'aquests terratrèmols que dimecres van sacsejar al país. Hi ha més 50.000 persones més desaparegudes. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, presumptament relacionada amb la mort violenta de la seva parella a Manresa el mes de febrer. La víctima és un home de 46 anys, mentre que l'arrestada de 41 ja ha ingressat a la presó. D'altra banda, els bombers continuen treballant en l'incendi forestal de Tiana, al Maresme, que està controlat des de la passada tarda i ha afectat unes 48 hectàrees de terreny. 14 dotacions dels bombers es mantenen avui sobre aquesta zona, resseguint el perímetre afectat i apagant qualsevol fumerola o punt calent. L'Ajuntament de Tiana recorda que el foc no està extingit i que està prohibit l'accés al parc de la Serralada Marina. En paral·lel, el consistori recorda que estan tancats també serveis com la piscina municipal, la deixalleria i el Duin Sports Club. A tot això, Renfe ha tallat la circulació de trens entre Figueres i Flaçà, el Gironès, des d'aquest dissabte i fins demà diumenge per les obres de millora que es fan en el pont sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià i el pas inferior de l'estació de Camellera, a l'Alt Empordà. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia. 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
5: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encetant una nova hora. Espero i desitjo que aquí al club t'hi trobis molt a gust i que la música del cocodril i de tots els cocodrils, perquè això ho fem junts, t'aparti, ni que sigui momentàniament, de tot allò que ara mateix et preocupa el teu caparronet. Algú va dir: la música és l'art més directe. Entra per l'oïda i va al cor. Sí, aquí sonen cançons que estan molt més en el teu cor que en el teu cap. Quina és la teva?
6: Hola, Albert. Mira, em dic Teresa. Voldria veure si fos possible la cançó d'en Robin Gibb, Salvado por la Campana.
5: Doncs aquesta cançó és recurrent al llarg de la història d'aquest programa que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. El que no havíem explicat mai és l'origen, que molts de vosaltres ja deveu saber, d'aquesta expressió, no?, salvat per la campana. Bé, en realitat hi ha dos orígens, l'esportiu, podríem dir, i la llegenda urbana. L'esportiu prové de la boxa del segle XIX. Un boxejador, a punt de ser noquejat, podia salvar-se si sonava la campana que marcava el final d'aquell assalt, i això li atorgava un minut de descans. L'altre origen, diuen que pot venir de l'edat mitjana o del segle XIX, no està clar, quan s'enterrava persones amb una corda lligada a una campana exterior per por a enterrar-les vives degut a la catalèpsia. Per cert que Robin Gibb, un dels germans Vigis, va morir ja fa bastant, El 2012 va morir a Londres amb 62 anys.

Saved by the Bell, salvado por la campana. Robin Gibb dels Bee Gees la va gravar en solitari el 1969. Et vens amb nosaltres al cine? Quina seria per tu la millor cançó de banda sonora o el millor tema instrumental? M'envies un correu a cocodrilclub@gmail.com i ho compartim. Ai! No t'oblidis mai d'anar al cine ni de disfrutar les meravelloses músiques d'algunes pel·lícules. Potser la pel·lícula no et va agradar gaire, però la música et va fascinar.

l'amic Francisco García Domena, que ens diu en el seu correu: hola Albert, a mi sempre m'agradava escoltar la banda sonora del Graduado de Simon & Garfunkel. Crec que aquesta música, aquestes cançons, van marcar molt l'argument de la pel·lícula. Home, doncs sí. Les van fer expressament per la banda sonora, i aquest era el tema principal perquè era la protagonista de la pel·li. La perversa Mrs. Robinson. Estrenada als Estats Units el 1967, quan el seu protagonista, Dusty Hoffman, tenia 29 anys, però a la pel·lícula representava que només en tenia 21. Ella era Anne Bancroft.

Sí, Francisco García. Aquesta és la cançó principal de la banda sonora del Graduado, però hi van haver-hi d'altres, per exemple, l'Scarborough Fair, aquest càntic. Que a mi, personalment, sempre m'ha donat molta pau.

0: Paul Simon, Art Garfunkel, per la banda sonora del graduado Scarborough Fair. Sí, estem al cinema.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: I encantat a la vida. Sentint-me privilegiat, perquè encara avui dia puc fer el que més m'agrada, que és ràdio, i compartir amb tu, amb tots vosaltres, tants bons records en forma de música. Ara, davant la gran pantalla, rebo el correu des de Banyoles d'en Tino Soriano, que em diu: estimat Albert, darrerament he descobert el treball d'una actriu que em té el cor robat. Val la pena veure qualsevol de les seves pel·lícules només per gaudir de la interpretació i la seva gestualitat, seqüència a seqüència. Em refereixo a Melina Mercury, que, a més del seu talent, va ser una dona que es va comprometre seriosament en política, representant forces progressistes en temps de dictadura, en una època que Grècia patia el règim dels coronels. Òbviament, va patir uns quants intents d'assassinat i la junta militar li va treure la nacionalitat grega, un fet pel qual va declarar: vaig néixer grega i moriré grega, mentre que Stylianos Patakos, que era el cap de les forces armades, va néixer feixista i morirà feixista. Diu en Tino: l'he pogut veure interpretant el tema principal de la pel·lícula Nunca en Domingo, aquell de Los Niños del Pireo, no? Diu: és el tema que et vull proposar per la secció de les bandes sonores. També he trobat una versió instrumental interpretada per The Mandolins of Dick Dia, que també és força adient, molt grega. Al teu gust, la proposta que ens regalis. Melina va morir de càncer de pulmó l'any 1994. Era una fumadora compulsiva i, quan va morir, centenars d'admiradors van decorar la seva tomba amb paquets de tabac de la seva marca favorita. Ara, el preu que van els cigarrets, diu el Tino, no sé si ho farien, o si els paquets durarien molt en el cementiri. Però, insisteixo, era una actriu excepcional i amb un gran temperament i un talent desbordant que valia la pena reivindicar. Una abraçada i gràcies per tants bons moments que ens fas compartir, Tino Soriano de Banyoles. Doncs gràcies a tu per el temps que ens has dedicat amb totes aquestes dades i informació.

La veu de Melina Mercury des de la banda sonora original de la pel·lícula Nunca en Domingo. Escoltem també una mica la versió instrumental que ens proposa l'amic Tino Soriano de Banyoles per The Mandolins of Dick.

0: La pel·lícula és de 1960, tot i que a Espanya, segons sembla, es va estrenar 9 anys més tard, el 69. Està disponible a plataformes per als amics que els hi agradin els clàssics. És una comèdia amb tocs dramàtics que narra la relació entre una prostituta grega i un escriptor americà que intenta allunyar-la de l'ofici. El que potser no coneixies, Tino, és una curiosa versió al castellà que va fer el nostre crooner. Josep Guardiola. Pepe Ucha para los amigos.
1: El cielo inunda con su azul un navío, dos navíos, tres navíos sobre el mar.
0: Toma.

0: Los Niños del Pireo, de la pel·lícula Nunca es Domingo. Cançó interpretada per Josep Guardiola, nascut a Barcelona el 1930, des d'on va marxar el 2012. L'arxiu de contestador automàtic també té una proposta per aquesta secció de les bandes sonores.
1: Hola, amic Malles. Fa temps que vaig seguint. Dic Joan de Terrassa i m'agradaria escoltar, si pot ser, de l'Steve Wonder, La Mujer de Rojo.
0: Us en recordeu de com sonaven els telèfons d'abans quan marcaves amb el disc del telèfon? Aquesta és la versió de luxe de la cançó. I just...

aquí sembla que acabi, però no. És que és la versió maxi. Aquí està rodant el vinil a 45 RPM. La veritat és que ens ho vam passar molt bé veient d'estrena La Mujer de Rojo. Era una tarda de diumenge i era al cinema Club Coliseum de la Rambla de Catalunya de Barcelona, un dels molts grans cinemes, elegants, amb bona projecció, amb comoditat, que evidentment ja no existeixen. I just want to say I love you, solo llamaba para decirte que te quiero. Va ser una cançó escrita per al mestre Stevie Wonder expressament per la pel·lícula. Una comèdia romàntica, podríem dir, estrenada el 1984, dirigida i protagonitzada per Gene Wilder al costat de la model Kelly LeBrock, que era la Mujer de Rojo. Bueno, la història és la d'un home casat que s'obsessiona amb una misteriosa dona i... i busca tenir una aventura. Ficaré la meva cullerada d'avui en aquesta secció de les bandes sonores amb una pel·lícula que va passar sense pena ni glòria, perquè a més era molt fluixeta, però que en canvi tenia una raresa de George Harrison. Era de l'any següent, de 1985, quan ja ho feien Los Musicales de la Cadena Catalana, i la distribuïdora em va oferir la preestrena en exclusiva uns dies abans de l'estrena oficial per als meus oients de la pel·lícula Porky Contraataca. Ja us dic, fàcilment oblidable, però atenció, perquè George Harrison va fer aquesta pel·lícula expressament per la pel·lícula. I don't want to do it, no ho vull fer.

0: I don't want to do it. No ho vull fer. No està gens malament. Bueno, a mi m'agrada. És la cançó que, en exclusiva, per la banda sonora d'una comèdia adolescent anomenada Porky Contraataca, va fer George Harrison, que sabem que entre la nostra distingida parròquia d'oients és el Beatle preferit per molts, no? Bueno, això era de 1985. Algú va dir... Ves en compte amb estar sempre on deus estar i mai on vols estar.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears per la FM. Bé, algunes també l'emeten en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No, no ens veus, però és molt millor. Imagina't el que vulguis. Estàs a la ràdio, el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació i l'únic que et permet fer qualsevol cosa mentre l'escoltes. Acabes d'incorporar-te a la sintonia? Doncs ja fas tard, eh? Però no et preocupis, aquí hi ha una segona oportunitat. Si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos a la plataforma iVox.com. Bueno, hi ha moltes altres, com YouTube, iTunes, Apple, Amazon Music... Per escoltar-nos en diferit quan et vingui de gust, quan puguis, quan vagi bé, íntegrament o per fragments, o per descarregar els programes i portar-los amb tu allà on vagis. Al passejar, al conduir, quan no vols fer res, quan voles... Sí, sí, amb avió. Potser pots tenir el mòbil en modo avión, però si els programes ja estan dins, els pots escoltar a 10.000 metres d'alçada. Ja saps que el mar o la muntanya... El Coco t'acompanya. Però aquesta és la fantàstica sintonia. Aquí no ens estem de res. Les sintonies també són de luxe. El Soul Finger mític dels Black Keys, que posem cada vegada que algú ens diu una cançó que vincula els autos de xoc. Aquells eren bons temps, amics, eh? La Elsa Pérez ens diu aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola, Albert, siempre escuchándote y ahora con ilusión de escribirte. Para mí, la canción emblemática que más me recuerda a los autos de choque, en los que nos lo pasábamos tan bien en la feria de Mataró en los años 70, era Black is Black. Gracias por seguir acompañándonos y regalándonos música y con tus comentarios e historias siempre tan especiales. Un abrazo, Elsa Pérez. Doncs mira, aprofitarem per celebrar que aquests dies Black is Black té 60 anys. Sí. Va sortir el 1966 i en aquell moment, més o menys com ara, que era tan difícil que un grup espanyol triomfés. Els dos països que sempre han marcat tendències a tot el món, és a dir, el Regne Unit i Estats Units, Black is Black va arribar a les primeres posicions d'aquestes llistes internacionals. Un tema absolutament rodó de Mike Kennedy al capdavant de Los Bravos. Black is...

Black is Black, 1966. Bravos! La cançó que li recorda els autos de xoc a la Elsa Pérez de Mataró. Però tinc una anècdota i unes versions vinculades amb Mike Kennedy. Recordes? You don't know what's going on. Aquesta era una bona cançó que van popularitzar els Rolling Stones. Corria 1967. You're...

Baby, baby, baby, out of time. Sí, va ser molt popular en aquesta versió dels Rolling Stones, però també ho va ser en la versió de Chris Farlow, que era una miqueta diferent.

out of time. Versionada per Chris Farlow, que aquí no va ser gaire conegut, però que també va tenir molt d'èxit en cançons com aquesta. És un cantant anglès de rock, blues i soul, que ara té 85 anys. Per cert, que la cançó la va escriure Mick Jagger. Que què té a veure amb Mike Kennedy, que escoltàvem amb el seu Black is Black? Doncs que, una mica per casualitat, ens vam assabentar, la cançó és del 67, que 12 anys més tard, el 1979, Mike Kennedy la va versionar d'una manera bastant diferent i la va publicar amb un single que només va sortir a Alemanya. No es va reeditar mai, aquesta versió no es troba enlloc d'internet, però el Coco la té per tu.

curiosa versió del nostre amic Mike Kennedy, sense los Bravos, el 1979, 12 anys més tard, a la publicació original dels Rolling Stones. Un disc que podríem catalogar d'inèdit. Es va publicar només a Alemanya i en single, en vinil. Bueno, tot això ha vingut perquè l'Elsa Pérez ens ha recordat el Black is Black com a cançó vinculada a aquells temps d'autos de xoc. Tu segurament també recordes alguna cançó en aquells llocs fantàstics on la música s'escoltava també en aquell temps, oi? I que fins i tot hi havia llum psicodèlica i la possibilitat de contactar amb amics i amigues i de xocar i de jugar i de ser feliços, que és del que es tracta. Bueno, ara, com a introducció, posaré una cançó que ja sabeu molts, que per mi és molt especial, perquè hi ha algun oient que ens la menciona. Clar que jo... Va sonar fa poc, però jo no em canso d'escoltar-la. Em va costar 40 anys trobar el disc. No perquè fos difícil, que també. Perquè només tenia un fragment gravat de la ràdio. I no sabia el nom de l'intèrpret ni el títol de la cançó. Era la primavera de 1973. I've done these things and so much more. Wishing I had rose on the floor. Cantava Sam Nelly. Please.

my friend. I'd want the love of Rosalie. Rosalie. Bé, he rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com l'email de Eduardo Moreno des de Barcelona. Have you ever loved and not known how? Que ens diu: hola Albert, te escucho a menudo, habitualmente los sábados y domingos. Me ha gustado mucho la canción Rosalie que has puesto hoy. Es referencia a un programa anterior. Para mí, que voy a bailar baile de salón cada domingo, para mí esta canción es un country. ¿Ah, sí? No me hubiese imaginado mai, pero en fin. Lo que pasa es que no la encuentro en ningún sitio. La pediré en la sala de baile, que es el casinet de la calle Amílcar, o Vall Maresme, en Masnou. Bueno, la sala aquesta de Masnou no la conec, però el casinet del carrer Amílcar no l'oblidaré mai. Va ser també precisament la primavera del 73, quan per l'aniversari, el 50è aniversari de l'empresa on jo treballava per pagar-me la ràdio, sí, però que la ràdio llavors em costava diners, doncs ens va demanar que féssim una obra de teatre. I no en teníem ni idea. Teníem 15 anys, com diu la cançó. Però bueno, hi havia un company que havia fet alguna cosa de teatre d'aficionats i vam escollir l'obra Flor de Cactus, que en el cinema protagonitzava el gran Walter Matthau. I la Ingrid Bergman també sortia a la pel·li. Bueno, com que vam estar ensajant doncs, gairebé 6 mesos, al final del dia de la festa va sortir bé. I els assajos els fèiem al casinet del carrer Amílcar, a Horta, a Barcelona. Bé, i l'Eduardo Moreno de Barcelona acaba el seu correu dient: una sugerència para determinados momentos puede ser el Ramalama Ding Dong. Pues puede ser, sí. Ramalam, ding dong. Ramalam, ding ding dong. Ramalam, lam, lam, lam, ding dong. Ramalam, lam, lam, lam, lam.

Dama, Dama, Ding Dong, l'original del 79, que volia recordar aquell rockabilly tan guapo, tan fresc de finals dels anys 50, amb Rocky Sharp and the Ripleys, que vaig tenir l'ocasió d'entrevistar en directe. Eren molt divertits. I, malauradament, Rocky Sharp ens va deixar fa algun temps. Tu no ens deixis, eh? Aquí estem. Per el que faci falta. I sobretot per la música que faci falta. Rebo un altre e-mail aquí, per sort en tinc molts, eh? A cocodrilclub@gmail.com, en aquest cas d'en Víctor Rubio, que ens diu: bones, no tinc molt temps per escriure, estic conduint, però estic sentint el teu programa i m'has fet recordar la cançó que nosaltres escoltàvem a la família i especialment abans de marxar els meus amics me la posaven contínuament. Era In Your Army Now, de Status Quo. Una gran banda, una gran cançó. Moltes gràcies per la teva música i pel teu programa. Soc el Víctor, de Sant Joan de les Abadesses. Doncs amb la teva proposta anem 40 anys enrere.

In the Army Now. Que més o menys vol dir ara a l'exèrcit. Èxit dels vells amics Status Quo de fa just 40 anys, del 1986, per l'amic Víctor de Sant Joan de les Abadesses. Bueno, és una expressió, in the Army Now, que s'utilitza per indicar que una persona ha estat reclutada.

0: I com sempre, marxem ballant amb l'espai els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar dels anys 60, 70, 80, 90, 2000 i aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Diu el correu: hola Albert, mi nombre es Jaime de Barcelona, enhorabuena por el programa, lo escucho desde hace muchos años y te propongo una canción de la sección para los más bailados. Se trata de los Stranglers, Nice Sleazy. La ponían en la discoteca Georgia de la calle Pelayo de Barcelona y sonaba muy bien. No es un tema muy disco, es más bien punk rock de la época, pero me trae muy buenos recuerdos. Muchas gracias y un abrazo, Jaime de Barcelona. Doncs amb la teva proposta sonarà per primera vegada. És un tema de 1978 d'aquesta banda britànica Stranglers, considerada precursora del punk, però més per les seves actituds que per la similitud musical, perquè van fer diversos estils. Procura ser feliç, Coco!
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: We came across the West Sea. We didn't have much idea of the kind of climate waiting.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El PSOE reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos, a la seu de Ferraz. És el més complicat de les últimes dècades, enmig d'un degoteig de procediments judicials oberts contra persones relacionades amb el partit i a l'entorn del mateix president del govern, Pedro Sánchez.
2: I el PP català ha celebrat a Barcelona el seu congrés, el primer en 8 anys. Alejandro Fernández ha estat reelegit com a president de la formació a Catalunya amb el 97% dels vots, després de diversos anys de discrepàncies amb la direcció del PP estatal.
0: Repassem ara altres notícies de la jornada. Bon dia, Adrià.
2: Bon dia, Adrià.
0: Demà, com cada 28 de juny, se celebra el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i en el marc d'aquesta jornada són molts els actes que es duen a terme arreu dels municipis de Catalunya.
2: Un dels més destacats serà la 50a manifestació per la alliberament sexual i de gènere que tindrà lloc aquesta tarda a Barcelona. Arrencarà a partir de les 6 en punt a la plaça Universitat.
0: I darrer dissabte de juny, jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Està actiu al nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya.
2: El foc de Tiana, controlat des de la passada tarda, encara no es dona per extingit un dia després de declarar-se. Els bombers hi han treballat durant tota la nit i ara hi mantenen 15 dotacions.
0: Moment precisament per conèixer la previsió del temps de cara aquest dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Està sent un dissabte molt assolellat, molt tranquil, molt estable al conjunt del país. Sí que és cert que a primeres hores del matí teníem molts més núvols a moltes viles costaneres de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre, però repetim, el matí ha estat molt assolellat. A aquestes hores del migdia les temperatures són molt xafogoses, sobretot a la costa catalana, i en canvi a l'interior aquests valors ronden al voltant dels 33 a 36 graus. I a primeres hores de la tarda esperem arribar al voltant dels 38 a 39 graus, sobretot al Pla de Lleida. A la tarda es presenta també molt tranquil·la, molt assolellada. Alguna nuvolada es deixarà veure sobretot al sector del Pirineu, i també les nuvolades aniran a més sobretot en molts punts de l'interior de les Terres de l'Ebre. A la zona dels ports, inclús al llarg de la tarda, no descartem alguna gotellada. Demà diumenge al matí, molt sol, però a la tarda tindrem un augment de la inestabilitat amb ruixats que haurem d'estar molt pendents perquè podran anar acompanyats de tempestes sobretot al sector del Pallars i també de l'Aran.
0: Gràcies, Marc. D'altra banda, el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha elevat aquest migdia 133 el nombre d'espanyols desapareguts pel terratrèmol a Veneçuela. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Adrià Jurado i jo mateix, Adrià Tella. El PSOE reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos, a la seu de Ferraz. És el més complicat de les últimes dècades, enmig d'un degoteig de procediments judicials oberts contra persones relacionades amb el partit i a l'entorn del mateix president del govern, Pedro Sánchez. La cita també ha de servir per activar les primàries de cara a les eleccions municipals del 2027. Què hi ha passat? Ens n'informa Carme de Fez.
1: A primera hora, a les portes de Ferraz, ja es feia evident les dues sensibilitats del PSOE. El sector més nombrós, el que aposta per tancar files amb Pedro Sánchez i que ho exemplificava el primer secretari del PSC, Salvador Illa. De l'altre, els crítics, amb Emiliano García Page, el president manxec, al capdavant.
2: Els socialistes catalans venim en aquest comitè federal a dir que els socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que davant de la disjuntiva d'avançament, d'avançar o involució, davant de la disjuntiva d'una Espanya plural i diversa o una Espanya uniforme i monocolor, els socialistes catalans estem per avançar i per aquesta Espanya plural i diversa. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
3: Espero poder salir con la garantía de que el PSOE está limpio. Y de que sí, que efectivamente hay muchos, no pocos, muchos que nos han traicionado. Y con ellos lo que tenemos que hacer es marcar una frontera absolutamente insoslayable. El único muro que merece la pena es contra la corrupción. Ese es el único. De manera que espero que haya autocrítica y espero sobre todo que haya claridad y respuestas, porque las esperan los ciudadanos y las esperamos muchos. Incluso respuestas desde una perspectiva de actitudes y de moral.
1: Un cop arribat la seva intervenció, Sánchez no ha esquivat cap qüestió. Sobre els casos de corrupció, defensa que el partit ha actuat. Reclama la presumpció d'innocència pels casos en fase inicial com el de José Luis Rodríguez Zapatero i sosté que les causes contra el seu germà i la seva dona van més enllà del fonament jurídic.
4: Un caso de corrupción al que respondimos con total contundencia desde el principio. Una investigación al presidente Zapatero, que en lo que afecta al gobierno nada tenemos que ocultar ni lamentar, y una acción coordinada de ataques personales, campañas de desinformación y mentiras sobre dos de mis familiares. Y ante esta realidad, como dije también en las Cortes Generales, la pregunta no es si debemos continuar o no. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
1: També ha carregat contra PP i Vox, que considera una falsa alternativa, i llança un dart a un soci fins ara imprescindible, Junts per Catalunya.
4: Vosotros y vosotras sabéis mejor que yo lo que significan los pactos del Partido Popular con Vox. Los veis en vuestros territorios, en vuestros municipios. Sabéis lo que recortan, a quiénes señalan, quién acaba pagando la factura de esos acuerdos. Esa es su propuesta para España. Con Vox, desgobierno. Y sin Vox, no hay gobierno. Aspiran a derogar todo. Ya lo han advertido hoy. Derechos, servicios públicos, al calor de esa proclama neoliberal de la desregulación. Y solo el Partido Socialista puede frenarnos. Hoy estamos aprobando o aprobaremos los procedimientos de primarias para elegir a nuestros candidatos.
1: El missatge final ha estat inequívoc. Promet depurar responsabilitats i resistir fins al 2027 i més enllà.
4: Me causa sonrojo escuchar, por tanto, ciertos discursos. Porque el Partido Popular y Vox nunca serán el fin de la corrupción, sino el regreso de lo que extirpamos hace 8 años, que es el regreso de la corrupción sistémica. Las vueltas que da la vida, ¿eh? Porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, tratar de echarnos del gobierno con la que montaron con la amnistía y ahora resulta que están de acuerdo.
1: García Page ha estat el primer a abandonar la sala. Ho ha fet just quan començaven els aplaudiments a Pedro Sánchez.
0: Gràcies, Carme. Paral·lelament, el Partit Popular Català ha celebrat a Barcelona el seu congrés, el primer en 8 anys. Alejandro Fernández ha estat reelegit com a president de la formació a Catalunya amb el 97% dels vots després de diversos anys de discrepàncies amb la direcció del PP estatal.
5: I ho ha fet amb la plana major dels populars, en primera fila entre els quals Alberto Núñez Feijó i el número 2, Miguel Tellado.
6: Si alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió, juro que no me acuerdo. Os pido que hagáis lo mismo, reconforta el espíritu y es la receta del éxito. Vamos a pasar página y pa'lante juntos, es lo que toca. Hace 2 años todo el mundo sabía que íbamos a crecer y era evidente que íbamos a crecer, pero nadie imaginaba el salto tan grande que dimos. No estaba en las quinielas, no estaba en las previsiones. Pues con la misma convicción y determinación que logramos todo eso, yo os digo que estoy en disposición de decir, repito, que estamos en disposición de situar a nuestro partido en un lugar inédito en su historia.
5: Escoltàvem el reelegit Alejandro Fernández davant del PP català. Feijóo, per la seva banda, també hi ha parlat i ho ha fet per carregar de nou contra el govern i el president Pedro Sánchez. I Feijóo també ha tingut un missatge per a Junts, recomanant-los que seria més responsable prem el botó que convoca eleccions en referència a una eventual moció de censura.
0: Demà, com cada 28 de juny, se celebra el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i en el marc d'aquesta jornada són molts els actes que es duen a terme arreu dels municipis de Catalunya. Un dels més destacats serà la 50a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere que tindrà lloc aquesta tarda a Barcelona.
5: Arrencarà a partir de les 6 a plaça Universitat. Crida Assemblea Zagaia, Associació Catalana de Sexuals, Arran Barcelonès i el Front d'Alliberament Gay de Catalunya són les entitats convocants. Albert Carrasco, jurista de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, explica quin missatge hauria de quedar clar a la manifestació d'avui i en el Dia de l'Orgull.
7: I animem a tota la ciutadania a sortir als carrers i a celebrar, però també reivindicar aquests drets i llibertats que no han sigut atorgats gratuïtament ni fàcilment, sinó que ha precedit molt patiment, molta lluita, molt sacrifici. I bé, doncs ara tenim el llegat nosaltres, no només a Barcelona, sinó arreu del territori, perquè aquesta lluita continuï, més ara també amb aquest context sociopolític d'extrema dreta, doncs no podem defallir, hem d'estar a peu de carrer, però també hem d'estar, en el nostre cas, treballant fortament per seguir lluitant contra la LGTBI-fòbia.
5: Un cop acabada la manifestació, a partir de 9:15, també hi haurà festa i concerts.
0: Darrer dissabte del mes de juny i jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Està actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya, sobretot de la Noguera, però també de la Segarra, el Solsonès i l'Urgell.
5: A més, hi ha moltíssims municipis més al nivell 2 de risc i molts altres a l'1. Per tant, molta precaució al medi natural i si veus una columna de fum, no dubtis de trucar al 112. Precisament ahir divendres va ser una jornada complicada a Catalunya amb diversos incendis destacats, especialment una tiana al Maresme.
0: El foc de Tiana, controlat des de la passada tarda, encara no es dona per extingit un dia després de declarar-se.
5: Els bombers ja han treballat durant tota la nit i ara hi mantenen 15 dotacions que ressegueixen el perímetre afectat i actuen en els punts calents. Ens donen tots els detalls des de Mataró Ràdio. Gemma Ponce.
8: Mentre duren les tasques d'extinció, des de l'Ajuntament de Tiana es posa èmfasi en no desplaçar-se a la zona. Els accessos a part de la serralada de Marina estan tancats, així com la piscina i la deixalleria municipals, que són zones pròximes a l'incendi, estan fora de servei. Són declaracions a l'alcalde de Tiana, Isaac Salvatierra, a Mataró Ràdio.
9: És que ningú s'acosti a la zona afectada perquè la tenim tancada encara, perquè hem de facilitar l'accés prioritari als vehicles d'emergència, d'extinció. Ens hem trobat a primera hora del matí que hi havia veïns que volien doncs, passejar o anar en bicicleta per la muntanya, per la zona que ha estat cremada, i evidentment tots els accessos estan tancats, estem encara en fase d'extinció i per tant el prioritari encara ara és apagar l'incendi.
8: Durant el dia d'avui, Tiana està en zona de risc de nivell 2 en el mapa del Pla Alfa dels agents rurals. Ha baixat un nivell respecte ahir, quan estava en el tercer. Recordem que l'incendi ha afectat unes 48 hectàrees i hi ha un detingut acusat de provocar-lo. Durant el divendres es va seguir amb alta expectació, sobretot en els 4 municipis i diverses urbanitzacions que es van haver de confinar durant hores. A la tarda es va donar per controlat, però encara no està extingit.
0: I amb aquestes temperatures que s'espera que superin els 35 graus a Girona, la població busca formes de poder mantenir la seva quotidianitat i la forta onada de calor que travessa la ciutat i Catalunya en general.
5: Ombra, begudes fredes i hores atípiques són les principals armes dels gironins per combatre aquesta forta calor i també, com us explicàvem, la de tots els catalans. Ens ho expliquen des de Televisió de Girona, Xavier Morlans.
10: S'espera que aquest últim cap de setmana de juny estigui marcat per les altes temperatures i aquest matí de dissabte així ha estat a Girona. Els termòmetres han superat els 30 graus des de bon matí, arribant a fregar els 35. Tot i això, l'activitat a la ciutat no s'atura i les persones busquen combatre aquesta calor de diverses formes. Així ho explica Adolf Cabanyes, un gironí que assegura haver adaptat el seu dia a dia per evitar la calor.
11: El principal, evitar hores punta, no?, que és quan més apreta, i intentar, mira com estem ara, no?, anar per carrers a l'ombra, que passi una mica l'airet, si es pot, i sí que reorganitzo horaris, no?, és a dir, primeres hores del matí fins a 10, quarts d'11, 11, que no apreta tant, procuro fer aquelles activitats externes, i després ja vaig a oficina, ja estic en un altre lloc més fresquet.
10: Són molts els que, com l'Adolf, han decidit partir els seus dies en dos i aprofitar les primeres hores del matí i les últimes de la tarda per fer les activitats exteriors, així com també evitar carrers sense ombra, parar cada poca estona a prendre un refresc ben fred o aprofitar per entrar a botigues, locals o espais habilitats on es disposi d'aire condicionat, tot enmig d'una onada de calor que sembla no tenir final.
0: El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha elevat aquest migdia a 133 el nombre d'espanyols desapareguts pel terratrèmol a Veneçuela. En paral·lel, Álvarez ha assegurat que es manté la xifra de 5 espanyols morts i 14 localitzats sota les ruïnes d'edificis afectats pel devastador doble sisme de dimecres.
5: En el global són 920 persones mortes, 3.360 ferides i 172 atrapades. És el darrer balanç que ha ofert el govern de Veneçuela. Hi ha 50.000 persones més desaparegudes. Álvarez ha precisat que el primer paquet financer d'1 milió d'euros de l'Agència Espanyola de Cooperació per al Desenvolupament ja s'ha entregat i que també han arribat i es troben sobre el terreny els primers integrants dels equips de rescat de la Unitat Militar d'Emergències, la coneguda UME, els bombers de la Comunitat de Madrid i personal de l'Agència Espanyola de Cooperació.
0: A tot això, el govern de la Generalitat crearà en els pròxims dies un grup de seguiment de la catàstrofe a Veneçuela en col·laboració amb la comunitat del país sud-americà establerta a Catalunya. El grup estarà liderat pel Departament d'Unió Europea i Acció Exteriors i comptarà amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
5: El president Illa i el conseller Jaume Duch es van reunir a Palau la passada tarda amb les entitats veneçolanes per coordinar aquesta ajuda que cal enviar des de Catalunya. Les entitats valoren molt positivament la resposta del govern català i posaven èmfasi en l'ajuda a la infància. Laura Rojas és membre de l'associació Asocaben.
12: Estan molt disposats a treballar amb nosaltres. Hem quedat per la setmana vinent per proposar projectes concrets a l'alimentació de la infància amb les mares, nadons i amb els metges que estan sobre el terreny, que ens diuen quina medicació es necessita, quins tractaments s'han de seguir.
5: Les 16 entitats veneçolanes a Barcelona han creat la plataforma SOS Veneçuela Barcelona per coordinar i concentrar aquesta ajuda humanitària.
0: Tot això, Terrassa, cocapital del Vallès Occidental, també s'ha bolcat amb les víctimes del terratrèmol.
5: L'associació Asotavente ha posat en marxa una recollida solidària de material de primera necessitat per fer arribar ajuda a la població afectada. Ens ho explica des de la Ràdio Municipal de Terrassa, la Dana Bombardó.
13: Terrassa s'ha mobilitzat per donar suport a la població de Veneçuela després del terratrèmol que ha afectat el país. L'associació de veneçolans de la ciutat, Asovente, ha habilitat un centre de recollida a Rambla de Gara durant aquest cap de setmana, on la gent pot portar des de productes farmacològics fins a productes infantils. Per poder enviar totes les donacions, s'estan coordinant amb el Consolat de Veneçuela. Ens ho explica Jamila Olivier, presidenta de Asovente.
14: El aeropuerto principal, que es el aeropuerto de Maiquetía, está bloqueado, ¿no? Porque sufrió daños graves. Entonces, nos estamos coordinando con el consulado. En principio, al parecer, vamos a hacer el traslado a través de la Cruz Roja Internacional. Pero bueno, estamos alineados con ellos y ya nos dirán, o sea, nos pidieron primero que hagamos toda la colecta y en función de las cantidades nos dirán una cuestión u otra.
13: Des de l'entitat destaquen la importància de cada aportació. També demanen la màxima difusió de la iniciativa per ampliar el nombre de donacions i reforçar la resposta solidària. Una acció que permet canalitzar ajuda directa cap al país afectat en un context d'emergència.
0: També en plana internacional, els Estats Units i l'Iran s'han intercanviat atacs en les últimes hores, malgrat el principi d'acord d'alto el foc signat a Versalles fa 10 dies.
5: Washington ha bombardejat magatzems de missils i drons iranians i també punts de radar costaners en resposta a l'agressió a un vaixell comercial a l'estret d'Hormuz. Per la seva banda, Teheran ha atacat posicions militars nord-americanes a la regió com a represàlia per aquests bombardejos que incompleixen l'alto el foc i per permetre que un vaixell no autoritzat transités per l'estret d'Hormuz.
0: Obrim plana de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, presumptament relacionada amb la mort violenta de la seva parella a Manresa el mes de febrer.
5: La víctima és un home de 46 anys, mentre que l'arrestada, de 41, ja ha ingressat a la presó provisional i sense fiança.
0: D'altra banda, el cadàver d'una persona va ser trobat aquest divendres al migdia al carrer Joaquim Costa de Barcelona, al barri del Raval. La troballa va tenir lloc quan passaven pocs minuts de la una i va aparèixer a l'altura del número 52. Sembla que estava entre uns contenidors.
5: La unitat d'investigació de Ciutat Vella dels Mossos ha obert una investigació i ara s'està a l'espera dels resultats de l'autòpsia per determinar si la mort ha estat natural o bé criminal.
0: Mentre que els bombers van trobar aquest divendres el cos d'un excursionista del qual se n'havia denunciat la desaparició la nit de dijous. El cadàver es va trobar poc després de les 3 de la tarda al pic de Baborte, a Alins, al Pallars Sobirà.
5: L'home havia sortit al matí a fer una ruta a aquest pic i havia contactat amb la família per últim cop al migdia, després d'haver coronat el cim. Durant la nit, els bombers van localitzar el vehicle de l'excursionista al pàrquing del Pont de la Farga. Se'l van trobar en una zona pròxima al pic.
0: I els Mossos d'Esquadra van detenir el 17 de juny un jove de 19 anys per fer-se passar per gestor bancari i estafar 6.500 euros a una dona de 80 anys a Barcelona. Fem un apunt també en mobilitat. Renfe ha tallat la circulació de tren entre Figueres i Flaçà, al Gironès, des d'aquest dissabte i fins demà diumenge per les obres de millora que es fan en el pont sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià i al pas inferior de l'estació de Camallera a l'Alt Empordà.
5: Els trens amb origen Barcelona circulen amb normalitat fins a Flaçà. En aquesta estació hi ha autobusos que connecten amb Figueres i fan parada en totes les estacions intermèdies del tram. A més, hi ha un bus directe que connecta Girona i Figueres en els dos sentits. Entre Figueres i Portbou es manté la circulació habitual ferroviària.
0: Prop de 16.000 aspirants fan aquest cap de setmana els 31 processos selectius de la Generalitat en què s'ofereixen 1.325 places.
5: Concretament, 15.795 persones faran els exàmens per accedir a una de les places de personal funcionari de les escales superiors, de gestió administrativa, auxiliar administrativa, de titulació superior, de diplomatura i a l'agrupació professional de personal subaltern. Com ja va passar en convocatòries anteriors, les proves es fan de forma descentralitzada.
0: Canviem d'assumpte. Torna l'Herbe Salut després d'un any plujós en què s'espera una bona collita d'herbe remeieres.
5: Aquest dissabte, Besalú acull una nova edició d'un acte amb molta tradició al municipi de la Garrotxa. Des d'Olot FM, Francesc Fernández.
15: Besalú no falla la seva cita amb la recollida d'herbes remeieres per l'elaboració de ratafia. En el PACA d'una entitat organitzadora hi ha una ampolla d'aigua ardent, l'envàs, les nous i una guia amb les herbes que es colliran durant la ruta. Un dels organitzadors de l'Herba Salú, Salvador García Arbós, ens parla sobre la importància d'assecar les espècies en el moment que elabores la ratafia.
16: Les herbes per anar bé s'haurien de posar sempre seques perquè sempre saps el que hi poses. I si la gent té paciència i pensa que d'any poder-ho pesar, aniria molt bé. Però si no ho fem, l'escollim tal com raja. Si l'escollim tal com raja, aquest any pot ser un bon any. I aquest any, entre aquesta mica de sol que haurà fet, aquestes pluges que hem tingut i tot això, jo crec que pot ser... Jo penso que pot ser un gran any per la ratafia.
15: Els ossos marroquins i el concurs de rams silvestres també portaran el seu toc un dia especial pels amants de les espècies i la ratafia.
0: Anem fins a la demarcació de Tarragona perquè Altafulla té una cita aquest cap de setmana amb la seva història més mística de la mà d'una nova edició de la Nit de Bruixes.
5: La Fira de l'Esoterisme i les Ciències Ocultes del municipi tarragoní es nodreix amb parades de productes per a cures naturals, artesania i tarotisme, a més de tallers i xerrades divulgatives. Des d'Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
17: Aquesta és ja la 26a edició d'un certamen que pretén recuperar el lligam d'Altafulla amb les bruixes. La tradició de les dones sàvies curanderes, que tenien remeis naturals per molts mals, es respira aquest dissabte per tot el nucli històric que entorna el castell i les antigues eres. En aquests carrers s'hi distribueixen paradistes amb sabons i essències, plantes medicinals, pedres i artesania que, diuen, aporten un plus de vitalitat i serenor a qui les fa servir. Tot plegat vestit d'un tastet divulgatiu amb xerrades científiques i també amb espais més lúdics, com concerts o serveis de de food trucks. El regidor de Turisme de Tomàs Serra destaca la positivitat que respira la fira.
18: Podeu trobar contacontes, xerrades, gallagospel, zíngaros... Vull dir que n'hi ha activitats per tothom i per tots els gustos. Fins la cloenda amb la Ima del destí. No us ho perdeu, vingueu a la Nit de Bruixes i visiteu Altafulla i, sobretot, gaudiu-la.
17: Aquest dissabte, la Nit de Bruixes viu el seu punt àlgid amb activitats per tots els públics i un ritual de cloenda a les 12 de la mitjanit en punt per gaudir de bones vibracions durant tot l'any, fins que torni a celebrar-se la fira.
0: Obrim el bloc cultural. Després de donar el tret de sortida la passada nit amb dos concerts a l'Avinguda de la Catedral de Barcelona, avui arriba el primer dia fort de la programació cultural per celebrar la gran sortida del Tour de França des de la ciutat, el Grand Départ. Aquesta nit destaquen dos concerts a la mateixa Avinguda de la Catedral.

0: Des de 8:45 actuaran Doctor Prats, a qui escoltem, i a les 10 ho farà 31 fam. Més enllà d'aquests, aquesta tarda a les 5 hi seran Sound de Secà. Paral·lelament a la plaça Margarida Xirgu hi passaran des d'aquesta tarda i fins la nit la companyia Zoom Zoom Teatre, Joan Garriga i DJ Trapella. La festa del tour s'allarga fins al dia de sortida, el dia 5 de juliol.
1: Continuem parlant de música perquè arriba a Tarragona una nova edició del cicle Nits de Música, al claustre de la Catedral.
0: Una iniciativa que pretén fer gaudir a l'espectador amb música en directe en un espai únic envoltat d'història i art. Ens informa des de Tarragona Ràdio, Laia Tian Núñez.
2: És un cicle que organitzen els Amics de la Catedral amb la col·laboració del Capítol de la Catedral. Aquesta sisena edició l'obrirà el cor jove de l'Escola Cantorum dels Amics de la Catedral i comptarà amb el pianista Jordi Pasqual. La cita serà aquest dissabte a les 9 del vespre. Anna Mateu, directora del cor, recomana viure aquesta experiència i la defineix com una molt emotiva, emocionant i especial.
3: Es va enfosquint, comencem amb la nit, amb les llums i les veus que es van propagant per tot el claustre. És molt màgic, és molt especial. És una cosa que s'ha de viure. Fa 6 anys que ho faig, però encara m'emociono.
2: El cicle continuarà dissabte 4 de juliol a 8:45 del vespre amb un recital líric a càrrec de Jesús Piñeiro com a tenor i Alessio Capola al piano. Es tancarà amb el recital del flautista Claudi Arimany el dissabte 18 de juliol, amb Eduard Sánchez també a la flauta i Marc Grenou al violoncel. Totes les actuacions tenen una entrada donatiu de 10 euros.
4: Notícies en xarxa. Esports.
1: Obrim plana esportiva parlant d'hoquei per dins perquè demà diumenge jugarà la tornada de la final del play-off d'ascens a l'hoquei Lliga entre el Vilafranca i el Manlleu.
0: El partit es disputarà a 12:45 en directe per la xarxa Més.
1: El jugador del Barça, Sergi Llorca, ha estat intervingut satisfactòriament per una inestabilitat d'espatlla dreta.
0: El temps estimat de recuperació és d'entre 3 i 4 mesos.
1: I encara en hoquei, Gerard Rovira posa punt final a la seva etapa al Caldes.
0: Rovira, de 27 anys, posa punt i final a la seva etapa a la Torre Roja després d'un any a l'equip.
1: Canviem d'esport, parlem de futbol. L'Uruguai ha quedat eliminat del Mundial de Futbol en fase de grups després de perdre 0-1 aquesta matinada davant la selecció espanyola, que ha passat com a primera.
0: Cap Verd acaba segona i aconsegueix una classificació històrica.
1: Anem cap a casa nostra perquè l'Espanyol ha anunciat que disputarà un amistós contra el Sabadell a la ciutat esportiva d'Ani Jarque.
0: El partit es disputarà el 25 de juliol a 8:45.
1: El Sabadell també ha publicat que disputarà un amistós contra el Castelló. El partit es jugarà el 18 de juliol amb horari per confirmar.
0: Paral·lelament, els arlequinats han oficialitzat el final de la cessió de David Estals. El futbolista sabadellenc torna a l'Eivissa després d'ascendir a la categoria de plata amb els vallesans.
1: I el Girona ha confirmat dos amistosos per aquesta pretemporada. 22 de juliol a Olot a les 8 del vespre i el 29 de juliol contra el Castelló a 6:45 de la tarda.
0: Els gironins han fet oficial la baixa del porter Rubén Blanco. El gallec continuarà la seva trajectòria al Yokohama Marinos del Japó.
1: És tot. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat? Adrià Jurado i un servidor, Adrià Tella.
5: Una cigarreta o un bosc cremant.
6: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
7: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.

0: kept it going till the sun fell down.
1: Ja són 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El Partit Socialista reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos, a la seu de Ferraz. És el més complicat de les últimes dècades enmig d'un degoteig de procediments judicials oberts contra persones relacionades amb el partit i a l'entorn del mateix president del govern, Pedro Sánchez.
3: I el PP català ha celebrat a Barcelona el seu congrés, el primer en 8 anys. Alejandro Fernández ha estat reelegit com a president de la formació a Catalunya amb el 97% dels vots, després de diversos anys de discrepàncies amb la direcció del PP estatal.
1: Repassem ara altres notícies de la jornada. Bon dia, Adrià.
3: Bon dia, Adrià.
1: Demà, com cada 28 de juny, se celebra el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i en el marc d'aquesta jornada són molts els actes que es donen a terme arreu dels municipis de Catalunya.
3: Un dels més destacats serà la 50a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere que tindrà lloc aquesta mateixa tarda a Barcelona. Arrencarà a partir de les 6 a plaça Universitat.
1: Darrer dissabte de juny, jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Està actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya.
3: El foc de Tiana, controlat des de la passada tarda, encara no es dona per extingit un dia després de declarar-se. Els bombers hi han treballat durant tota la nit i ara hi mantenen 15 dotacions.
1: Moment ara precisament per conèixer la previsió del temps per les properes hores d'aquest dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Està sent un dissabte molt assolellat, molt tranquil, molt estable al conjunt del país. Sí que és cert que a primeres hores del matí teníem molts més núvols a moltes viles costaneres de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre, però repetim, el matí ha estat molt assolellat. Aquestes hores del migdia les temperatures són molt xafogoses, sobretot a la costa catalana, i en canvi a l'interior aquests valors ronden al voltant dels 33 a 36 graus. I a primeres hores de la tarda esperem arribar al voltant dels 38 a 39 graus, sobretot al Pla de Lleida. A la tarda es presenta també molt tranquil·la, molt assolellada. Alguna nuvolada es deixarà veure sobretot al sector del Pirineu, i també les nuvolades aniran a més sobretot en molts punts de l'interior de les Terres de l'Ebre. A la zona dels ports, inclús al llarg de la tarda, no descartem alguna gotellada. Demà diumenge al matí, molt sol, però a la tarda tindrem un augment de la inestabilitat amb ruixats que haurem d'estar molt pendents perquè podran anar acompanyats de tempestes sobretot al sector del Pallars i també de l'Aran.
1: Gràcies, Marc. I el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha elevat aquest migdia 133 el nombre d'espanyols desapareguts pel terratrèmol a Veneçuela. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Adrià Tella. El PSOE reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos, a la seu de Ferraz. És el més complicat de les últimes dècades, enmig d'un degoteig de procediments judicials oberts contra persones relacionades amb el partit i a l'entorn del mateix president del govern, Pedro Sánchez. La cita també ha de servir per activar les primàries de cara a les eleccions municipals del 2027. Què hi ha passat? Ens n'informa Carme de Fez.
5: A primera hora, a les portes de Ferraz, ja es feia evident les dues sensibilitats del PSOE. El sector més nombrós, el que aposta per tancar files amb Pedro Sánchez i que ho exemplificava el primer secretari del PSC, Salvador Illa. De l'altre, els crítics, amb Emiliano García Page, el president manxec, al capdavant.
6: Els socialistes catalans venim en aquest comitè federal a dir que no, socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que davant de la disjuntiva d'avançament, d'avançar o involució, davant de la disjuntiva d'una Espanya plural i diversa o una Espanya uniforme i monocolor, els socialistes catalans estem per avançar i per aquesta Espanya plural i diversa. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur, i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
7: Espero poder salir con la garantía de que el PSOE está limpio. Y de que sí, que efectivamente hay muchos, no pocos, muchos que nos han traicionado. Y con ellos lo que tenemos que hacer es marcar una frontera absolutamente insoslayable. El único muro que merece la pena es contra la corrupción. Ese es el único. De manera que espero que haya autocrítica y espero sobre todo que haya claridad y respuestas, porque las esperan los ciudadanos y las esperamos muchos, incluso respuestas desde una perspectiva de actitudes y de moral.
5: Un cop arribat la seva intervenció, Sánchez no ha esquivat cap qüestió. Sobre els casos de corrupció, defensa que el partit ha actuat. Reclama la presumpció d'innocència pels casos en fase inicial, com el de José Luis Rodríguez Zapatero, i sosté que les causes contra el seu germà i la seva dona van més enllà del fonament jurídic.
8: Un caso de corrupción al que respondimos con total contundencia desde el principio. Una investigación al presidente Zapatero, que en lo que afecta al gobierno nada tenemos que ocultar ni lamentar, y una acción coordinada de ataques personales, campañas de desinformación y mentiras sobre dos de mis familiares. Y ante esta realidad, como dije también en las Cortes Generales, la pregunta no es si debemos continuar o no. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
5: També ha carregat contra PP i Vox, que considera una falsa alternativa, i llança un dart a un soci fins ara imprescindible, Junts per Catalunya.
8: Vosotros y vosotras sabéis mejor que yo lo que significan los pactos del Partido Popular con Vox. Los veis en vuestros territorios, en vuestros municipios. Sabéis lo que recortan, a quiénes señalan, quién acaba pagando la factura de esos acuerdos. Esa es su propuesta para España. Con Vox, desgobierno. Y sin Vox, no hay gobierno. Aspiran a derogar todo. Ya lo han advertido hoy. Derechos, servicios públicos, al calor de esa proclama neoliberal de la desregulación. Y solo el Partido Socialista puede frenarnos. Hoy estamos aprobando o aprobaremos los procedimientos de primarias para elegir a nuestros candidatos.
5: El missatge final ha estat inequívoc. Promet depurar responsabilitats i resistir fins al 2027 i més enllà.
8: Me causa sonrojo escuchar, por tanto, ciertos discursos. Porque el Partido Popular y Vox nunca serán el fin de la corrupción, sino el regreso de lo que extirpamos hace 8 años, que es el regreso de la corrupción sistémica. Las vueltas que da la vida, ¿eh? Porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, tratar de echarnos del gobierno con la que montaron con la amnistía y ahora resulta que están de acuerdo.
5: García Page ha estat el primer a abandonar la sala. Ho ha fet just quan començaven els aplaudiments a Pedro Sánchez.
1: D'altra banda, paral·lelament, el Partit Popular Català ha celebrat a Barcelona el seu congrés, el primer en 8 anys. Alejandro Fernández ha estat reelegit com a president de la formació a Catalunya amb el 97% dels vots després de diversos anys de discrepàncies amb la direcció del PP estatal.
3: I ho ha fet amb la plana major dels populars en primera fila, entre els quals Alberto Núñez Feijó i el número 2, Miguel Tellado. Escoltem, doncs, el reelegit Alejandro Fernández.
9: Si alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió, juro que no me acuerdo. Os pido que hagáis lo mismo, reconforta el espíritu y es la receta del éxito. Vamos a pasar página y pa'lante juntos, es lo que toca. Hace 2 años todo el mundo sabía que íbamos a crecer y era evidente que íbamos a crecer, pero nadie imaginaba el salto tan grande que dimos. No estaba en las quinielas, no estaba en las previsiones. Pues con la misma convicción y determinación que logramos todo eso, yo os digo que estoy en disposición de decir, repito, que estamos en disposición de situar a nuestro partido en un lugar inédito en su historia.
3: Feijó també ja ha parlat i ho ha fet per carregar de nou contra el govern i el president Pedro Sánchez.
10: Señor Sánchez, lleva ya 2 días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años.
11: Un partido catalán pidió elecciones ya y se unió a la mayoría.
10: Pero apretar el botón que las convoca estaría mejor y sería bastante más responsable.
3: Feijó també ha tingut un missatge per a Junts, recomanant-los que seria més responsable prem el botó que convoca eleccions, com escoltàvem, en referència a una eventual moció de censura.
1: Demà, com cada 28 de juny, se celebra el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i en el marc d'aquesta jornada són molts els actes que es duen a terme arreu dels municipis de Catalunya. Un dels més destacats serà la 50a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere que tindrà lloc aquesta tarda a Barcelona.
3: Arrencarà a partir de les 6 a la plaça Universitat Crida, Assemblea, Zagaia, Associació Catalans de Sexuals, Arran Barcelonès i el Front d'Alliberament Gay de Catalunya són les entitats convocants. Albert Carrasco, jurista de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, explica quin missatge hauria de quedar clar a la manifestació d'avui i en el Dia de l'Orgull.
12: I animem a tota la ciutadania a sortir als carrers i a celebrar, però també reivindicar aquests drets i llibertats que no han sigut atorgats gratuïtament ni fàcilment, sinó que ha precedit molt patiment, molta lluita, molt sacrifici. I bé, doncs ara tenim el llegat nosaltres, no només a Barcelona, sinó arreu del territori, perquè aquesta lluita continuï, més ara també amb aquest context sociopolític d'extrema dreta, doncs no podem defallir. Hem d'estar a peu de carrer, però també hem d'estar, en el nostre cas, treballant fortament per seguir lluitant contra la LGTBI-fòbia.
3: Un cop acabada la manifestació, a partir de 8:45, també hi haurà festa i concerts.
1: Darrer dissabte del mes de juny, jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Està actiu al nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya, sobretot de la Noguera, però també de la Segarra, el Solsonès i l'Urgell.
3: A més, hi ha moltíssims municipis més al nivell 2 de risc i molts altres a l'1. Per tant, molta precaució al medi natural i si veus una columna de fum, truca al 112. Precisament ahir divendres va ser una jornada complicada a Catalunya amb diversos incendis destacats, especialment un a Tiana, al Maresme.
1: Aquest foc de Tiana, controlat des de la passada tarda, encara no es dona per extingit un dia després de declarar-se.
3: Els bombers hi han treballat durant tota la nit i ara hi mantenen 15 dotacions que ressegueixen el perímetre afectat i actuen en els punts calents. Des de Mataró Ràdio, Gemma Ponce.
13: Mentre duren les tasques d'extinció, des de l'Ajuntament de Tiana es posa èmfasi en no desplaçar-se a la zona. Els accessos a part de la serralada de Marina estan tancats, així com la piscina i la deixalleria municipals, que són zones pròximes a l'incendi, estan fora de servei. Són declaracions a l'alcalde de Tiana, Isaac Salvatierra, a Mataró Ràdio.
14: És que ningú s'acosti a la zona afectada perquè la tenim tancada encara, perquè hem de facilitar l'accés prioritari als vehicles d'emergència, d'extinció. Ens hem trobat a primera hora del matí que hi havia veïns que volien doncs, passejar o anar en bicicleta per la muntanya, per la zona que ha estat cremada, i evidentment tots els accessos estan tancats. Estem encara en fase d'extinció i per tant el prioritari encara ara és apagar l'incendi.
13: Durant el dia d'avui, Tiana està en zona de risc de nivell 2 en el mapa del Pla Alfa dels agents rurals. Ha baixat un nivell respecte ahir, quan estava en el tercer. Recordem que l'incendi ha afectat unes 48 hectàrees i hi ha un detingut acusat de provocar-lo. Durant el divendres es va seguir amb alta expectació, sobretot en els 4 municipis i diverses urbanitzacions que es van haver de confinar durant hores. A la tarda es va donar per controlat, però encara no està extingit.
1: Amb aquestes altes temperatures, que s'espera que superin els 35 graus, per exemple, a Girona, la població busca formes de poder mantenir la seva quotidianitat, tot i la forta onada de calor que travessa la ciutat, de fet, Catalunya en general.
3: Ombra, begudes fredes i hores atípiques són les principals armes dels gironins i de la resta dels catalans per combatre la forta calor. Ens ho expliquen des de Televisió de Girona, Xavier Morlans.
15: S'espera que aquest últim cap de setmana de juny estigui marcat per les altes temperatures i aquest matí de dissabte així ha estat a Girona. Els termòmetres han superat els 30 graus des de bon matí, arribant a fregar els 35. Tot i això, l'activitat a la ciutat no s'atura i les persones busquen combatre aquesta calor de diverses formes. Així ho explica Adolf Cabanyes, un gironí que assegura haver adaptat el seu dia a dia per evitar la calor.
16: El principal, evitar hores punta, no?, que és quan més apreta, i intentar, mira com estem ara, no?, anar per carrers a l'ombra, que passi una mica l'airet, si es pot, i sí que reorganitzo horaris, no?, és a dir, primeres hores del matí fins a 10:45, 11, que no apreta tant, procuro fer aquelles activitats externes, i després ja vaig a oficina, ja estic en un altre lloc més fresquet.
15: Són molts els que, com l'Adolf, han decidit partir els seus dies en dos i aprofitar les primeres hores del matí i les últimes de la tarda per fer les activitats exteriors, així com també evitar carrers sense ombra, parar cada poca estona a prendre un refresc ben fred o aprofitar per entrar a botigues, locals o espais habilitats on es disposi d'aire condicionat, tot enmig d'una onada de calor que sembla no tenir final.
1: El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha elevat aquest migdia al 133 el nombre d'espanyols desapareguts pel terratrèmol a Veneçuela. En paral·lel, Álvarez ha assegurat que es manté la xifra de 5 espanyols morts i 14 localitzats sota les runes d'edificis afectats pel devastador doble sisme de dimecres.
3: En global són 920 persones mortes, 3.360 ferides i 172 atrapades. És el darrer balanç que ha ofert el govern de Veneçuela. Hi ha 50.000 persones més desaparegudes. Álvarez ha precisat que el primer paquet financer d'un milió d'euros de l'Agència Espanyola de Cooperació per al Desenvolupament ja s'ha entregat i que també han arribat i es troben sobre el terreny els primers integrants dels equips de rescat de la Unitat Militar d'Emergències, la coneguda UME. Bombers de la Comunitat de Madrid i personal de l'Agència Espanyola de Cooperació també estan desplegats al territori.
1: Tot això, el govern de la Generalitat crearà en els pròxims dies un grup de seguiment de la catàstrofe a Veneçuela en col·laboració amb la comunitat del país sud-americà establerta a Catalunya. Obrim plana de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, presumptament relacionada amb la mort violenta de la seva parella a Manresa el mes de febrer.
3: La víctima és un home de 46 anys, mentre que l'arrestada, de 41 anys, ja ha ingressat a la presó, provisional i sense fiança.
1: D'altra banda, el cadàver d'una persona va ser trobat aquest divendres al migdia al carrer Joaquim Costa de Barcelona, al barri del Raval. La troballa va tenir lloc quan passaven pocs minuts de la una i va aparèixer a l'altura del número 52. Sembla que estava entre uns contenidors.
3: La unitat d'investigació de Ciutat Vella dels Mossos ha obert una investigació i ara s'està a l'espera dels resultats de l'autòpsia per determinar si la mort ha estat natural o bé criminal.
1: Paral·lelament, els bombers van trobar aquest divendres el cos d'un excursionista del qual se n'havia denunciat la desaparició la nit de dijous. El cadàver es va trobar poc després de les 3 al pic de Baborte a Alins, al Pallars Sobirà. A tot això, la policia local de Palafrugell, al Baix Empordà, ha reforçat els controls sobre els vehicles de mobilitat personal i durant les últimes setmanes ha intervingut prop de 80 patinets elèctrics per diferents incompliments de la normativa.
3: Al llarg d'aquest any, el cos impulsarà campanyes de sensibilització, informació i educació per fomentar-me, per fomentar

0: i en alguns casos la immobilització del vehicle. La policia local de Palafrugell assegura que aquests controls es continuaran fent de manera periòdica amb l'objectiu de millorar la seguretat viària i fomentar una mobilitat més segura i responsable.
1: Parlant de mobilitat, Renfe ha tallat la circulació de trens entre Figueres i Flaçà, el Gironès, des d'aquest dissabte i fins demà diumenge per les obres de millora que es fan en el pont sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià i el pas inferior de l'estació de Camallera a l'Alt Empordà.
2: Els trens amb origen Barcelona circulen amb normalitat fins a Flaçà. En aquesta estació hi ha autobusos que connecten amb Figueres i fan parada en totes les estacions intermèdies del tram. A més, hi ha un bus directe que connecta Girona i Figueres en els dos sentits. Entre Figueres i Portbou es manté la circulació habitual ferroviària.
1: Obrim ara el bloc cultural. Rubí celebra la seva festa major i rep aquesta nit una de les bandes més estimades del panorama català.

0: Els Pets pugen a l'escenari de l'amfiteatre del Parc del Castell de Rubí a les 10 d'aquesta nit amb la gira que culmina la celebració dels seus 40 anys de trajectòria.
1: Després de l'èxit de la primera part de l'aniversari, el trio de Constantí presenta un repertori renovat que repassa la resta de la seva discografia i recupera himnes que han marcat diverses generacions. Una cita per retrobar-se amb unes cançons que formen part de la banda sonora de tota una vida.
0: D'altra banda, Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, celebra els 50 anys de Som i Serem Sardanistes Palauencs amb un acte commemoratiu i l'estrena d'una sardana creada per l'ocasió. Des de Ràdio Vitamènia, Paula Boada.
2: L'entitat Som i Serem Sardanistes Palauencs celebra aquest 2026 el seu 50è aniversari. Des de la seva fundació ha impulsat ballades, aplecs i activitats per fomentar la sardana i mantenir viva la cultura popular al municipi. Per commemorar l'aniversari, aquest 27 de juny s'ha organitzat un acte especial a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila, amb la participació de la cobla genisenca de Taradell. En cas de pluja, la celebració es traslladarà al centre cívic. En Joan Amela, president de l'entitat, assegura que la sardana viu un bon moment a Santa Maria de Palautordera i que esperen una bona participació.
3: Espera molta audiència, perquè el curs, aquest curset que va fer, ens va fer el Fali es va batre el rècord d'assistències d'assistència. 27 n'hi havia.
2: L'acte comptarà amb l'estrena de la sardana commemorativa del 50è aniversari, titulada Or Palauenc, una peça creada expressament per celebrar el mig segle de trajectòria de l'entitat.
0: I no ens movem del Vallès Oriental perquè Cardedeu es prepara per viure aquesta nit el desenllaç de la primera edició de l'Alenada.
1: Després de mesos de concurs, el projecte culmina amb una gala que decidirà la persona guanyadora i que convertirà el públic en protagonista del veredicte. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
4: A Cardedeu, a les 10 de la nit, se celebrarà la nit de l'Alenada, la gala final del concurs de música d'autor en català i aranès, impulsat per Ràdio Televisió de Cardedeu amb la col·laboració de la xarxa i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Després de setmanes de concurs i d'un recorregut que ha donat a conèixer 40 artistes emergents a través dels videopodcasts de l'Alenada, 10 finalistes pujaran aquesta nit a l'escenari per defensar les seves cançons originals en una gala marcada per un element diferencial. Tota la música serà interpretada íntegrament en directe. Els finalistes són Monjo Antiquat, Roser Dresaire, Aina Rabassa, Pau Culleret, Aluet, Marcòlica, Sofia de Diego, Paula Milara, Aitana i Maia Martínez. El públic tindrà l'última paraula, ja que serà l'encarregat de decidir el desenllaç de la nit a través de dues rondes de votació al web alenada.cat. La gala començarà a les 10 de la nit i es podrà seguir en directe a través de la xarxa Més i de les televisions locals.
0: I tanquem l'apartat cultural explicant-vos que l'arribada de l'estiu porta avui una novetat destacada a Calella, al Maresme.
1: Una festa amb música i activitats infantils a la Riera Capespre del municipi, que culminarà amb un espectacle de drons i llum sobre el litoral. Des de Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
5: El cel de Calella es convertirà en l'escenari d'un espectacle de llums per celebrar el solstici d'estiu. L'Ajuntament de Calella ha organitzat per aquesta nit una festa popular a l'entorn de la Riera Capaspre, que combinarà música, activitats familiars i un show de drons de temàtica marinera que es podrà observar des de la platja. El millor punt per seguir-lo serà a l'altura del pont de fusta de la Riera Capaspre. La tinent del

0: L'alcaldia Cindy Rando ha explicat que la proposta neix amb la voluntat d'oferir una experiència diferent tant als residents com als visitants.
1: Música i tallers d'animació infantil i juvenil, però sobretot la cirereta d'aquest pastís, d'aquesta festa, és que comptarem amb un espectacle de drons que es podrà visualitzar des de la platja de Calella, a la mateixa zona on hi fem normalment el piromusical de Festa Major. Drons, que serà un espectacle enfocat a l'estiu, un espectacle amb imatges, per tant, relacionades amb el mar, però també un espectacle amb imatges d'elements simbòlics de la nostra ciutat.
0: L'espectacle de drons té un cost de 16.318,67 euros i anirà a càrrec de l'empresa Crosstars Aerial Show.
2: Notícies en xarxa. Esports.
3: Obrim el bloc esportiu parlant de bàsquet. El pavelló Nou Congost de Manresa es convertirà demà en l'epicentre del bàsquet nacional amb la disputa del partit amistós entre les seleccions de Catalunya i la Gran Bretanya. Des de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
4: Serà la cinquena vegada a la història que el combinat català jugarà a la capital del Bages, just quan es compleixen 90 anys de la primera vegada. El seleccionador català Jaume Pons Arnau, precisament veí de Sant Fruitós de Bages, destaca que el partit serà una festa del bàsquet català.
5: Bueno, per mi doncs, és representar la selecció del meu país, no? Poder participar en una festa del nostre bàsquet i doncs, amb tota la gent del nostre bàsquet, que el nostre bàsquet és molt potent. Molt potent, doncs que va des de la bona feina que hi ha tants entrenadors, no? Arreu, no? Jo crec que pot sortir una cosa molt xula i que de la que tots ens podem sentir, independentment de com vagi el partit, de la festa de que es pugui fer, tots ens hem de sentir molt orgullosos.
4: A la pista, un dels noms propis serà el base Guillem Vives, el jugador de la Sisa Joventut, s'alegrava de que per una vegada estarà bé tenir el Nou Congost a favor.
6: Un alleugeriment, perquè jugar al Congost adversari sempre és un dels camps més durs de la Lliga i valorar l'ambient que creen i espero que aquest ambient que han creat durant tots aquests anys al Nou Congost es pugui traslladar el diumenge i sigui una festa.
4: Pel que fa a la llista de convocats, destaquen jugadors com Pep Busquets, del Girona, i també hi ha espai per joves promeses com Gerard Fernández, del Manresa, o Isaac Patiu, jugador format a la penya, que aquesta temporada ha debutat a la Lliga Universitària Americana. Les entrades ja es poden adquirir a través del web oficial de la Federació Catalana de Bàsquet, amb uns preus que van dels 10 als 30 euros.
3: Continuem parlant de bàsquet. Cameron Hunt ha fet ús de la clàusula de sortida contemplada en el seu contracte i no continuarà jugant al Joventut.
7: El nord-americà ha fitxat per l'Unicaja de Màlaga.
3: D'altra banda, la base Ferran Bassa es renova amb el Kitchen As Manresa fins al juny del 2028.
7: El català de 34 anys ha tingut una mitjana de 8,5 punts i 5 assistències per partit durant aquest curs amb la samarreta bagenca.
3: Miquel Sant continuarà defensant la samarreta del Força Lleida fins al 2028.
7: El basc va arribar a l'equip del Segrià el 2025. Enguany ha fet 5 punts de mitjana per partit.
3: Un apunt en futbol sala perquè el Peñíscola ha anunciat la incorporació del català Gerard Pusó, de 34 anys, com a nou entrenador del conjunt valencià. I ara en vol, Ludovic Fàbregas ha estat escollit com a millor defensor de la Lliga Sobal 25-26.
7: Per sisena vegada, el Blaugrana forma part del millor equip de la competició.
3: I el Barça jugarà contra el Montpellier, el Dinamo de Bucarest i l'Araus en la primera fase de la competició europea.
7: Els dos primers del grup passaran a la següent ronda. A més, Lea Kefa ha donat el guardó de millor jugador de la temporada 25-26 al porter blaugrana Emil Nielsen.
3: I el Club Natació Atlètic Barcelona ha anunciat l'adeu d'Unai Lema, jugador format a la base de l'entitat i que ha arribat al primer equip, i també de Gergli Burian, una peça clau per la consecució de la Champions. És tot, fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Passeu un molt bon dissabte.
2: La xarxa de... Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
8: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
9: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
8: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
9: Home, testimonis.
8: És que el Col·lectius en Xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
9: A la teva ràdio local.
2: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
10: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al món És Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
11: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
10: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. L'incendi forestal de Tamarit de Llitera, la Franja de Ponent, s'ha donat per estabilitzat. Avui els veïns desallotjats han pogut tornar a casa seva a partir de la una, segons ha informat el conseller d'Interior de l'Aragó, Roberto Bermúdez de Castro. No obstant això, el govern aragonès recomana als residents de Calassanç, Alins i Sanui que no surtin dels nuclis urbans per facilitar les tasques dels equips d'extinció. Precisament, un dels focs importants ahir també va ser el de Tiana. I avui aquest municipi ha anunciat al seu consistori que es personarà en el procediment judicial contra el detingut per l'incendi que va afectar ahir divendres i que els veïns van assenyalar com a presumpte autor del foc. Precisament aquest foc de Tiana està controlat des de la passada tarda i encara no es dona per extingit, tot i haver passat un dia després de declarar-se. Els bombers hi han treballat durant tota la nit i ara hi mantenen 15 dotacions. Aquest incendi ha afectat unes 48 hectàrees. Mentrestant, segueix en aquest darrer dissabte de juny una jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Està actiu al nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya. I en política, el PSOE s'ha reunit avui al seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos a la seu de Ferraz. És el més complicat de les últimes dècades enmig d'un degoteig de procediments judicials oberts contra persones relacionades amb el partit i a l'entorn del mateix president del govern, Pedro Sánchez. Per la seva banda, el PP català també ha celebrat al Barcelona el seu congrés, el primer en 8 anys. Alejandro Fernández ha estat reelegit com a president de la formació a Catalunya. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, per presumptament relacionada amb la mort violenta de la seva parella a Manresa al febrer. La víctima és un home de 46 anys, mentre que l'arrestada de 41 ja ha ingressat a la presó, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I en cultura, l'antiga església de Sant Francesc de Montblanc del segle XIII ha reobert les portes avui dissabte al matí després de gairebé 9 mesos d'obres. El monument s'ha rehabilitat per tal de reparar diverses deficiències que presentava, com ara filtracions d'aigua, i s'ha recuperat la fisonomia de l'edifici per destacar-ne el valor patrimonial. I demà, com a cada 28 de juny, se celebra el Dia de l'Orgull LGTBIQ+. I en el marc d'aquesta jornada són molt els actes que es duen a terme arreu dels municipis de Catalunya. Un dels més destacats serà la 50a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere que tindrà lloc aquesta tarda a Barcelona i que arrencarà a partir de les 6 a Plaça Universitat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
3: Aquest 27 de juny...
4: Eloi Salat.
5: Quan ets petit et vols fer més gran, però quan et fas gran et vols fer petit.
4: Juno Sibling.
6: Els plors i l'escuma.
4: Fumi Suzuki.
3: Aquests seran els protagonistes de la nit de Premià Mèdia.
5: Se m'acaben opcions.
3: Una nit on la ràdio i la cultura es donaran la mà per celebrar els nostres 40 anys.
4: T'esperem el 27 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans.
3: Música en directe, ràdio i moltes sorpreses.
4: No t'ho perdis!
7: Tony Modulation.
8: Una persona de lo más particular.
9: Recuerda hablar lo menos posible.
10: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.
0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: estàs escoltant?
1: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar a l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
2: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local. Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta, Premià Mèdia, els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Metzger on the pedal steel. I wrote that song a long time ago with Sharon Robinson. More recently, we wrote this one.
1: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. L'incendi forestal de Tamarit de Llitera a la Franja de Ponent s'ha donat per estabilitzat. Avui dissabte i els veïns desallotjats han pogut tornar a casa seva a partir de la 1, segons ha informat el conseller d'Interior de l'Aragó, Roberto Bermúdez de Castro. No obstant això, el govern aragonès recomana als residents de Calassanç, Alins i Senoí no sortir dels nuclis urbans per facilitar la tasca dels equips d'extinció. Precisament un dels focs importants ahir va ser el de Tiana i precisament en aquest municipi l'Ajuntament ha anunciat que es personarà en el procediment judicial contra el detingut per l'incendi que va afectar aquesta zona ahir divendres i aquí els veïns van assenyalar com a presumpte autor del foc. Precisament aquest foc està controlat des de la passada tarda però encara no es dona per extingit. Els bombers estan treballant durant tota la nit i mantenen 15 dotacions. Aquest incendi ha afectat unes 48 hectàrees. I en política a casa nostra, l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, ha demanat integrar la gent que ve de fora i de cohesionar. Ho ha fet durant l'acte d'homenatge organitzat per la Joventut Nacional de Catalunya a Planoles. Pujol, això sí, pròpiament no ha intervingut a l'acte, però s'ha llegit un escrit per ell, i l'ha llegit Carlota Montfort, la presidenta de la JNC.
2: Del deure de mantenir la llengua, de transmetre una cultura, d'integrar la gent que ve de fora i de cohesionar. Del deure de treballar bé, de servir, de no rendir-se. Sense aquests deures, els drets acaben essent paper mullat.
1: Escoltàvem aquest escrit de Jordi Pujol, llegit per Carlota Montfort. La jornada ha plegat unes 400 persones vinculades a l'entorn de Junts com Turull i Rull i a l'antiga Convergència com l'exconsellera Irene Rigau. I seguim en successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona, Sant Salvador de Guardiola, presumptament relacionada amb la mort violenta de la seva parella a Manresa al febrer. La víctima és un home de 46 anys, mentre que l'arrestada de 41 ja ha ingressat a la presó, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I seguim encara en aquesta plana, ja que el cadàver d'una persona va ser trobat ahir divendres al migdia al carrer Joaquim Costa de Barcelona, al barri del Raval. La troballa va tenir lloc quan passant pocs minuts a la 1 i va aparèixer a l'altura del número 52. Sembla que estava entre uns contenidors. I també els bombers van trobar ahir divendres el cos d'un excursionista del qual s'havia denunciat la desaparició la nit de dijous. El cadàver es va trobar poc després de les 3 al pic de Bavorta, a Alins, al Pallars Sobirà. I en plana esportiva, demà diumenge jugarà la tornada de la final del play-off d'ascens de l'Hockey Lliga entre el Vilafranca i el Manlleu. El partit es disputarà a 2:15 en directe per la xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
5: Som Terra, el podcast del sector primari per a ruralites i urbanites.
6: Engeguem el Som Terra amb la directora Rosa Cortés, que ens obre les portes de l'Escola Agrària d'Alfarràs durant tot aquest curs per descobrir que el futur també es sembra.
7: Bon dia, oients de Som Terra. Això ja es va acabant. La setmana passada ja vam donar per acabades les activitats acadèmiques. Els alumnes ja han finalitzat les pràctiques, els de l'estranger també, ja són a casa, i les avaluacions ja estan tancades. Sembla que tot està enllestit fins al setembre. Sembla, però no. Queden moltes coses per fer. El professorat treballa a l'escola fins al 15 de juliol. Prepara les assignatures del curs vinent, endreça la documentació per l'auditoria que passem al juliol i va a l'escola d'estiu. Penso que ja us he comentat que som unes 15 escoles que formem part de la xarxa d'escoles agràries que hi ha per tot el territori. I cada any, en una d'aquestes escoles, s'organitza l'escola d'estiu, on es fan cursets i formacions preparades per a tots, per a professorat, per a administració, per a residència. Enguany toca Amposta. Patirem calor i patirem mosquits. A més, cal preparar els calendaris i els horaris pel curs vinent. S'ha de tancar el calendari de sortides i visites i de pràctiques a les empreses pel curs 26-27. administració falta fer la matrícula del nou alumnat i tancar els últims cursets d'adults, fer les darreres validacions dels cursos de les acadèmies. A residència s'ha de fer cuina a fons i revisar neveres i congeladors. Ara bé, on hi ha més feina és a finca i hi ha una llarga llista de tasques. Control de l'herba és constant en una finca ecològica. El control del pugó i companyia és un mal de cap. La programació i el control del rec és crucial. I el més important, la collita. Ja s'ha collit la primera pera, després ve el préssic, després es va alternant amb alguna varietat de pera i algunes de la col·lecció de varietats i, per acabar, la poma. També s'ha de preparar el terreny de l'hort i dels hivernacles per començar a plantar quan arribi l'alumnat i no podem oblidar de regar les flors que queden i de cuidar les gallines, que enguany no van de campaments perquè són una mica velles i les deixem acabar tranquil·les. I quan arribarà el setembre, torna a començar de cap i de nou. Espero que us hagi interessat. Fins a la pròxima.
5: Som Terra, el podcast del sector primari per a ruralites i urbanites.

0: Doncs avui al Som Terra conversem de nou amb el Ramon Sarroca, president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i, a més, recentment renovat en aquesta presidència. Ramon Sarroca, benvingut i, bé, enhorabona. Què tal? Com anem?
1: Moltes gràcies per tot. Bé, bé, bé. Content, animats i amb ganes de començar aquesta nova etapa, continuar treballant amb tots els companys i tot l'equip de la Federació Cooperatives i, en definitiva, per totes les cooperatives, tots els socis i sòcies de les cooperatives. I bé, per això molts estem contents i amb moltes ganes de tornar. És una nova etapa perquè també són uns nous temps, però amb ganes de tirar endavant i també fer-nos notar en tot aquest món també del sector agroalimentari i també més enllà, eh? I que també cada vegada més destaquem dintre del món agrari aquesta vessant més social, arrelat al territori, en oportunitats pel món rural, i que hasta ara pareixia que ens enfocàvem molt, pues, que també és una necessitat, el relleu generacional, el posicionament de les dones i la seva visualització dintre dels consells rector, que anem creixent, és lent, que també ho he de reconèixer i fer una mica de nostra culpa, potser per no haver-nos hi posant més aviat, però anem creixent, se va fent coses i, ja dic, dintre d'aquest sector agroalimentari, també agafant aquesta part més social, la part més també de volem engegar, que ja fa temps que hi apostem molt fort per tots els temes d'innovació, projectes, no tan sols de digitalització, però sí de tots aquests projectes, com alguns que estem presentant, de bioeconomia circular, de dintre del món de la recerca aplicada, que puguem fer tot això, traspassar-ho al pagès i al ramader, i en total pues, anar lluitant, buscant cada vegada més un valor afegit, i els models avançar també cap a model sostenible, que ja fa temps que són models sostenibles, però de diferents vessants. Bueno, i aquí estem per a continuar treballant.
0: Això es va elegir a la passada Assemblea General. De fet, vam parlar pocs dies després, o un dia després, i aquí no ens vas fer cap spoiler, eh, Ramon?
1: No, perquè els passos, per respecte a tothom, i no pot ser d'una altra manera, s'han de seguir els que són estatutàriament legals de continuar endavant. I això és un procés que ja fa aproximadament 3 mesos que dure, des de que es comença la convocatòria d'eleccions a cada branca, després se ratifiquen les candidatures que han sortit, renovifiquen en l'Assemblea General que van fer a Sarral, però després hi ha la constitució del nou Consell Rector i allí qualsevol persona es pot postular per la presidència, i jo em vaig postular i els companys ho van veure bé per unanimitat, i llavors avui sí que ja es pot dir pues, que ja estic
0: ja
1: reelegit. És oficial. I ara d'entra un altre procés, que la branca que obté la presidència, pues com que es queda sense representant, ara s'haurix el procés d'elecció a la branca de fruita, horta i cítrics de la Federació Catalunya, que ara la tenia la Maria Casoliva, i ara podrà ella també, juntament amb més companys i companyes, però ella també podrà tindre l'oportunitat de tornar-se a presentar si és que li agrada, si és que vol i tot plegat.
0: És que ara ja m'he perdut. No sé si és la segona o tercera reelecció, Ramon Sarroca. Segona. Tercera.
1: És la tercera reelecció.
0: Enhorabona. Això vol dir que tens tot el recolzament.
1: Sí, no sóc jo qui ho hauria de dir, però sí que també pues, el recolzament de les cooperatives al final és prendre-li la temperatura i el pols al moviment cooperatiu. I no és una presentació a una... Ni jo ni tots els companys. Una presentació d'una reelecció cada 4 anys i cada 4 anys som aquí ens presentem o no, sinó que és un treball del dia a dia. Ja t'ho he explicat moltes vegades. Nosaltres cada setmana, cada 15 dies, visitem cooperatives, portem... Tenim 183 cooperatives i a lo llarg del meu mandat, juntament amb tots els companys i companyes, portem gairebé 600 visites a cooperatives. Vull dir que hi ha cooperatives que les han visitat doncs, 4, 5, 6, 7 vegades. No perquè hi hagi problemes, sinó per a dir què necessiten, com ho veuen, què poden aportar, quines necessitats tenen. I això, al final, pues, si la gent se veu satisfeta en aquesta feina i en aquestes maneres de fer, te dona suport i, si no fos així, no te'n donaria. Perquè, al final, és una elecció democràtica, és una elecció que la candidatura sí que la voten les cooperatives de la branca, però la ratificació voten totes les cooperatives de la Federació Cooperatives en un nou sistema que vam començar a posar en funcionament enguany, que és completament digitalitzat, completament democràtic, i allí tothom pot fer el vot que vulgui fer en aquest sentit. Per això sí, ens sentim contents, reforçats i amb ganes d'aquesta feina augmentar-la, fer-la i donar-li un creixement.
0: Deies a l'inici que hi ha nous reptes com la innovació. Sí. També sí. M'imagino que també hi haurà un procés de continuïtat perquè en els darrers anys també heu intentat enfortir molt el món cooperatiu fent que sigui doncs, això més estable, unint també cooperatives, sí. Fent fusions. Sí. En què us enfocareu? Què és el que més us preocupa? On veieu les oportunitats?
1: El primer, continuarem desenvolupant el projecte de l'impuls.cop, que és aquell que dona l'oportunitat a les cooperatives a fer inversions, a fer fusions, a fer intercooperació i, en definitiva, guanyar musculatura per arribar a tot arreu on veiem necessari comercialment que hem d'arribar. Això no és que ho mantindrem, sinó que cada dia intentem que pressupostàriament hi hagi més diners per a poder... Un petit exemple, aquest plurianual que ara estem desenvolupant de l'impuls va començar amb 20 milions i acabarà donant resposta a totes les inversions gairebé en una dotació de 30 i alguna milions d'euros. Això ho volem refortir, ho volem ampliar i volem que sigui la línia mestra de continuar. Noves oportunitats. Doncs veiem que dintre d'aquest món del valor afegit en els subproductes, perquè primer, els subproductes, segons quin sector, és un problema. Volem convertir aquest problema en oportunitats. I per a convertir-ho en oportunitats, tornem a focalitzar en la intercooperació els projectes aquests de bioeconomia, recerca aplicada, digitalització, però més que res, bioeconomia i recerca aplicada. Llavors, aquí, per sector o diversos sectors conjuntament, com és el projecte del Biosanse i l'Indusambe, de la Sanse de les
0: olives, dels pinyols.
1: Sí, de la Sanse dels molins de les olives.
0: Sí.
1: I volem anar més enllà. Comencem des del món cooperatiu, amb diverses cooperatives, però això està tot obert a qualsevol agent del sector agroalimentari. Això sí, volem fer prevaldre que les figures societàries que surtin d'aquests projectes han de tindre la majoria de capital cooperatiu. Però aquí està invitat qualsevol agent del sector agroalimentari. Aquest per un costat. Uh-huh. I després veiem que el sector rural pues ens falta moltes coses. I si les cooperatives veiem que som un agent que podem, conjuntament amb els municipis, amb els ajuntaments, que estarà i hem treballat d'aquella manera més aviat poc,
0: sí.
1: Tampoc dir aquí no es tracta de criticar ningú. Nosaltres mateixos ha estat un enfoc que no l'hem tingut. Pues cada vegada el volem tindre més per a oportunitats del món rural. Mm-hmm. Saps que estem en cooperatives de treball associat que es dediquen a l'acompanyament de la gent gran.
0: Clar.
1: I cada vegada més, no parlo de residències ni de tot això, sinó de que projectes d'acompanyament a la gent gran connectats al món rural, però també al món urbà, i projectes d'un gran abast a nivell europeu, i algun d'aquests dels nostres companys, per exemple, de la cooperativa Estuara,
0: uh-huh.
1: Que s'estan presentant a nivell mundial,
0: clar,
1: en exposicions de tractament d'acompanyament a la gent gran. Però, bueno, això ho veiem una oportunitat a través del món agrari pel món rural. En habitatge, els nostres companys de la Federació Cooperatives d'Habitatge, que estan desenvolupant ja fa temps el tema de la cessió d'ús, doncs, bueno, jo assisteixo a moltes reunions amb ells, uh-huh, i cada vegada veiem més oportunitat pel nostre jovent, pel món rural, pels nostres pobles. Pues jo cada vegada ho veig més interessant i més oportunitats.
0: Sí, sí, sí. Fantàstic, sí, sí. S'ha d'anar de la mà, no?, per poder fer aquesta taca d'oli, s'ha de fer junt, si no, difícil.
1: Sí, no, és que tenim a Catalunya, i aquesta és una mica la nostra queixa de cara al govern. A Catalunya tenim un model societari, un model econòmic, que és el cooperativisme. Som 4.000 cooperatives, som milers i milers i milers de socis en totes les branques del cooperativisme, que al final el que fem és economia, el que tenim és empreses, i si es vol fer un desenvolupament seriós, sostenible, al centre de la discussió i per a poder-ho aprofitar la gent normal, no els grans fons d'inversió,
0: sí, sí, sí,
1: sinó les grans fortunes, sinó la gent que cada dia ens aixequem molt aviat al matí on anem a dormir, molt tard, i cada un autònom, cada un tenim la nostra petita empresa. Si volem algo sostenible per tots nosaltres, el sistema cooperatiu s'ha d'estar contemplat en tots els projectes de desenvolupament econòmics i socials de Catalunya, i aquí volem ser.
0: Ai, doncs, escolta, enhorabona, ara tenia el cap que em bullia, perquè has parlat de la Sansa, però és que ja fa molt temps que també feu l'Orisais amb la pellerofa de l'arròs. És a dir, vosaltres, des del món cooperatiu, que, no, que sempre s'ha tingut com el món petit, esteu fent unes coses enormes, i de fet és que el món global comença pel local, i vosaltres teniu aquesta capilaritat d'arribar a tot arreu, no? d'anar des de la base. Molta feina a fer, Ramon, en aquest sentit.
1: Bueno. Per això també ens han elegit, per a que faiguem feina, per a que donem respostes, i per a que aquestes respostes no siguin només ara damunt d'un paper que ho aguante tot,
0: clar,
1: sinó que la gent comenci a veure canvis, comenci a veure oportunitats, i comenci a veure que tot allò que estem proposant de la mà de totes les cooperatives comenci a tindre un resultat dintre del nostre món, que és el món rural, és el sector agroalimentari, i aquí ens hem de desenvolupar, però hem d'anar més enllà.
0: Hi ha alguna mena de paraigua que englobi el món cooperativista en general a Catalunya, o és una cosa que voleu impulsar, potser?
1: No. Hi ha el paraigua, hi ha la Confederació de Cooperatives de Catalunya, que jo formo part del Consell Rector, tots els presidents, som 4.000 i pico de cooperatives que formen part d'aquest paraigua, i som la Federació Cooperatives de Treball Associat, de Consum, d'Habitatge, Agràries i també d'Escolar. La Federació de Cooperatives d'Escoles Cooperatives també està juntament amb nosaltres, i també comencem a pensar en projectes pel món agrari, vincular-lo amb aquestes cooperatives d'ensenyament que són cooperatives però que són al món urbà, per a que coneguin el territori, per a que coneguin el que fem, no sé, un intercanvi d'intercooperació. I aquest és el paraigües, però no només això, és que els paraigües importants també són a nivell nacional. I a nivell nacional som gairebé 2 milions de socis de cooperatives, som entre totes, eh? Som un moviment que no s'ha creat ara ni ara descobrirem res, però que som un moviment que cada vegada, tal com va el món, doncs creiem que podem oferir solucions a molts problemes.
0: Clar, és no una només alternativa real i propera, no? Que
1: i tant, i no només han de ser les empreses de l'IBEX les que tinguin solucions per a nosaltres, no, al contrari. Nosaltres tenim solucions que es poden tocar de prop, clar, que són de proximitat i que la gent, la capacitat de resposta a un problema és al moment. I la gent ho veu i la gent ho pot palpar molt més aviat. Per això aquí estem i en aquest ànim i en aquestes ganes de fer tot això, i de noves coses que aniran sortint. Eh?
0: Segur, coneixem-vos. Doncs, Ramon, reitero, l'enhorabona, continua amb aquest ànim, aquesta empenta, i a canviar el futur, perquè també es pot fer des del món local i des del món cooperativista.
1: Donar-vos les gràcies per estar sempre a la vora i també fer-vos altaveu, que això ens convé molt. I vosaltres sou un clar exemple que ho heu fet sempre i per a qualsevol cosa aquí estem. Ja ho sabeu.
0: Abraçada. Fins aviat. Adéu. Igualment,
1: que vagi bé.
2: Som Terra. Periodisme slow per entendre i estimar el primer sector.
3: Aikus, a la vora del canal. La píndola emocional d'admiració per la natura amb la Rocío López. Som poesia. Som Terra.
0: Rocío López, benvinguda de nou. Avui ens posem espirituals.
4: Sí, senyora.
0: Una mica més.
4: Una mica més.
0: Una mica més.
4: Bueno, el haiku ja ho demana una mica, no? Aquesta espiritualitat i aquesta comunió amb la natura, no?
0: Perquè l'origen dels haikus és aquest, no? Espiritual.
4: Sí, bueno, té un origen espiritual al igual que altres manifestacions artístiques. I veu, igual que altres manifestacions artístiques, veu dels principis espirituals del budisme, que es va originar a la Índia, que se va estendre a la Xina, i d'aquí, com tot, es va estendre al Japó. I alguna de les seves ensenyances són observar la realitat tal com és, acceptar la llei de la impermanència, ser conscient que la vida canvia constantment. També del budisme zen, que és una altra branca del budisme, que és atenció plena, meditació per assolir la il·luminació. També del taoisme, tot això és d'influència xinesa, viure en harmonia amb el Tao, sent aquell l'origen de tot el que es veu i no es veu, la unitat primordial de l'univers. També del sintoisme, veu el haiku, que el sintoisme sí que ja és una religió de tradició espiritual pròpia del Japó i tenen entitats considerades divines i protectores que es diuen kami, que poden ser un arbre, pot ser un tipus de vent, pot ser la llum, i també una sèrie de déus. Una dels déus que ara ens tocaria molt seria la Amaterasu, que seria la deessa del sol, que ara cau amb bastanta força. Espero que sigui per protegir-nos. Ells s'hi professen una gran devoció, ja sigui de manera cerimonial o com a comunió amb la natura. Ja sabeu que ells i la natura estan molt units. I, bueno, i és això, solament és una mica d'introducció, eh? Per parlar d'aquestes coses tan espirituals haurem de trucar amb una altra persona. Solament és perquè s'ha d'entendre que és un poema que veu d'aquesta espiritualitat, no? Ara llegirem uns quants poemes, perquè vegueu que per això també parlen a vegades de budes, de monges, dins del seu poemari, perquè és molt normal en ells. I també és perquè és el que hi ha al seu entorn, evidentment. Llegirem aquest del Ryokan, que diu així: nit d'estiu, desvellat i comptant puces. Aquest no, però és un senyor que tenia formació budista sent i una vida de monjo, eh? O sigui que per això l'he volgut posar, per veure la relació que hi havia. Hi ha un altre del Kobayashi Isa que diu el següent: el gat del carrer fa dels genolls del Buda un coixí. Aquest m'agrada molt. El gat del carrer fa dels genolls del Buda un coixí. Se queda allí tan a gustito, no?
0: I tant.
4: Que mono. Hi ha un altre del Masaoka Siki que diu: la neu es va fondre a l'espatlla del gran Buda.
0: Que bo, és que
4: tots aquests parlen
0: de... Que fa, la imatge mental. Tu com t'imagines el gat?
4: Ah, pues així recogidit.
0: De quin color, de quin color?
4: Home, jo me l'imagino negre. I tu?
0: Jo d'aquests xispeados.
4: Xispeados, jaspeados, jaspe. Home, jaspe és com a més japonès que tot negre. Però jo negret, allí, això, tot negre no, però potser sí, una mica jaspeado. Va, que li girem un del... d'una amiga del Basso, que era la Kawai Chijetsu, que és una heijina, i diu el següent: com l'espantaocells, solitària i encantadora, la meva germana, monja. Veieu? He portat un recordatori de tot el que... de com els haikus sempre tenen alguna paraula que està relacionada, tan relacionada amb l'espiritualitat. I d'aquesta manera ho deixem avui.
0: Moltes gràcies, Rocío.
4: A tu, Piliu. Adéu.
2: Som Terra, a la teva ràdio de proximitat i a la xarxa Més.
5: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Una persona ha resultat ferida per arma de foc avui dissabte al barri del Bon Pastor de Barcelona. Segons ha avançat el cas i ha confirmat l'ACN, els fets han tingut lloc cap a 3:45 de la tarda al carrer de Sas, on s'ha produït una discussió entre particulars. Una de les persones implicades ha fet ús d'una arma de foc i l'altra ha resultat ferit i ha estat traslladat a l'hospital. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor dels trets. I repassem un petit incendi de vehicles al carrer Oviedo de Girona, a tocar de les vies, i que ha obligat a interrompre la circulació de trens a l'R11 entre aquesta ciutat i Maçanet, Massanes. Els bombers han rebut l'avís cap a 3:15 de la tarda i dues dotacions ja estan treballant. No hi ha ferits, però el foc ha afectat 6 vehicles, 4 dels quals han cremat així com vegetació urbana. La circulació de trens, com us dèiem, s'ha interromput per la proximitat del foc a les vies i Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera. I encara en plana d'incendis, l'incendi forestal de Tamarit de Llitera, la franja de Ponent, s'ha donat per estabilitzat avui. I els veïns desallotjats han pogut tornar a casa seva a partir de la 1. No obstant això, el govern aragonès recomana als residents de Calassanç, Alins i Sanui no sortir dels nuclis urbans per facilitar la tasca dels equips d'extinció. Precisament també encara en aquesta plana, un dels focs importants ahir va ser el de Tiana. Precisament aquest municipi, l'Ajuntament ha decidit que es personaran al procediment judicial contra el detingut per l'incendi. I saltem a cultura i ens anem fins a Torredembarra, on 10 colles del Carnaval participen avui dissabte en la mascarada, la Rua d'Estiu de Torredembarra. Ens porta tota la informació des d'Ona la Torre, Josep Sánchez.
2: La Rua portarà la disbauxa carnavalesca al passeig marítim de la localitat del Baix Gaià. Les colles participants tornaran a lluir les disfresses que ja van mostrar al febrer, amb temàtiques com el món de Mario Bros, la Pantera Rosa o la cultura maia. L'Ajuntament de Torredembarra ha decidit avançar les dates de la mascarada per fomentar la participació de les colles, ja que a l'agost molta gent està de vacances. De fet, aquesta era una petició que havien fet els mateixos grups del Carnaval Torrenc. Ho explica en Xavier Suárez, que és el regidor de festes.
3: Hi ha una qüestió que és molt clara i per mi és cabdal, que és que si les colles no tinguessin l'ambició per mantenir viva aquesta festivitat de l'estiu, no es faria.
2: La Rua arrencarà a les 10 de la nit. Abans, però, hi haurà un vespreig a l'entorn de Cal Bofí i després de la desfilada seguirà la festa amb sessions de DJs.
1: I a la propera hora, a les 6, arrencarà a Plaça Universitat, a Barcelona, la Rua de l'Orgull LGTBIQ+, la manifestació per aquest acte. És una de les més destacades de Catalunya. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: Marilyn Monroe és encara un mite que no ha deixat de fascinar 100 anys després del seu naixement i és la protagonista del nostre calaix actiu.
2: There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. There may come.
1: Amb la Marta Loss també parlem d'història, però de quilòmetre zero. Pau Casals i el Barça formen part de la seva novel·la La casa dels nou hiverns, publicada per Pagès Editors.
3: I bé, i d'aquí surt un llibre molt tafaner que descobriran una Marta Loss molt diferent de la novel·la negra, però també jo crec que ens interpel·la a tots nosaltres, no? Perquè jo si parlo doncs, del Barça, doncs tothom s'hi sentirà, o molta gent s'hi sentirà interpel·lada, o si parlo de la Guerra Civil, etcètera, etcètera. No? Per tant, és la història dels López, però no només la història dels López, sinó jo crec que de tots nosaltres.
1: I acabarem el programa acompanyats de Màrius Serra, que ens presenta El mal entès, publicat per Proa.
4: Joan Ferrer és John Smith, és una persona que pot ser tothom i ningú alhora, com ell mateix es defineix. És un traductor, que és un ofici que jo adoro i que els hi faig un ple homenatge, però no deixa de ser també que és un ofici que et fa parlar amb boca d'altres. És a dir, tu allò que escrius és el que abans ha escrit algú altre en una altra llengua.
0: Hem escoltat el sumari i ara acomodeu-vos per escoltar aquesta edició del Calaix, la número 346 de la temporada 7, capítol 41. El Calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Ara i aquí, Calaix Actiu. Avui, amb Marilyn Monroe, un homenatge a càrrec de Mònica Socias.
1: A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss...
2: 100 anys després del seu naixement, Marilyn Monroe és un mite que ens continua fascinant. La seva vida i la seva mort encara omplen tertúlies, articles i documentals buscant la certesa de cada un dels rumors que l'envoltaven. Norma Jean Baker va néixer l'1 de juny de 1926 i la seva infància estaria marcada pel dubte de qui era el seu pare, la malaltia mental de la seva mare i l'entrada i la sortida constants a orfenats i cases d'acollida, patint abusos sexuals. Valenta i amb les idees clares, sempre va parlar obertament de la seva no infància i dels abusos sexuals que va patir, en una època on tot s'amagava i es callava. El seu primer matrimoni va ser una fugida a la desesperada d'una vida desgraciada que acabaria en divorci al cap de 4 anys. Però també fou la porta d'entrada a la fama. Quan el seu marit marxa destinat a Austràlia, ella comença a treballar amb la seva sogra a la fàbrica de paracaigudes Radioplane, on un fotògraf de l'Armada la va triar com a model per a un reportatge. Aquí començava la història de la futura Marilyn.
1: Tiffany's, Cartier, Black Star, Frost Gorham. Talk to me, Harry Winston, tell me all about it.
2: De model de fotografia i publicitat a les mans del president de l'agència William Morris, en Johnny Hyde, que la va transformar en una estrella, obtenint un nou contracte amb la Fox. Va aconseguir 2 papers secundaris, A la jungla d'asfalt i Tot sobre Eva, film de gran èxit. Ell n'estava enamorat, però Marilyn va cedir a una relació sense amor. El seu ros platí, creat per Max Factor a final dels anys 40 a la seva famosa Blondie Room, la va lligar a la imatge de rossa superficial, invisibilitzant la seva intel·ligència i capacitat de treball. Perfeccionava amb molta cura i detall cada un dels seus personatges i la seva infància traumàtica li va servir per arrodonir magníficament alguns dels seus papers, com la cangura assassina de Boira l'ànima o la seva última pel·lícula, El drama dels inadaptats, amb Clark Gable. Un mite amb una gran persona al darrere, una gran pèrdua que quedarà per sempre en la nostra memòria.
0: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

Marta Alòs és escriptora i ha publicat més d'una quinzena de llibres amb èxits tan importants com La mal malic o El dia que vaig oblidar el meu nom. Ha obtingut diversos premis literaris com el de Narrativa de dones de Castelló per L'ombra de la forca i ha publicat 3 novel·les de gènere negre. La casa dels 9 hiverns és, sense cap mena de dubte, una petita joia que l'escriptora Marta Alòs ofereix a tots vosaltres, lectors, perquè l'acompanyeu en un deliciós viatge narratiu que navega entre la novel·la de ficció i la literatura del jo, on cada pàgina us anirà endinsant en l'univers de la pols de la memòria.

0: Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Remenar arxius té un punt de tafaneria semblant a la curiositat que em desperta quan miro per la finestra. En retirar la cortina i contemplar com la gent passeja amunt i avall amb el privilegi de veure sense ser vista. Josep Pla deia que per escriure calia ser amic de tafanejar, perquè la xafarderia és la sal de la vida i de la literatura. Amb aquest fragment dono la benvinguda a la Marta Alòs. Bona tarda, Marta.
2: Bona tarda, Mònica.
1: Marta Alòs, que ens presenta La casa dels nou hiverns, de Pagès Editors, i jo no sé ni per on començar de tantes coses que hi he arribat a trobar. Però la pregunta obligada és: per què, quina és l'espurna per decidir escriure La casa dels nous hiverns?
2: Bé, jo crec que l'espurna és descobrir parts de la meva família materna que jo desconeixia, no? Jo sabia que el meu besavi havia sigut sabater, no? Però, clar, un sabater d'aquells que el que feien era posar pedaços, no, a les sabates, però no, es veu que era un sabater d'aquests que feia els 200 passos que s'han de fer per confeccionar i per crear unes bones sabates, no? Això ja va ser un punt, però és que després me n'assabento per la família i remenant arxius que havia sigut un sabater que li feia les sabates al Pau Casals. Clar, aquí hi ha una història, no? I després d'altres, no? El meu avi, el seu fill, jugador del Barça, va conèixer Gamper, etcètera. Clar, tot això a mi em dóna peu a voler remenar encara més arxius, no? I d'aquí surt un llibre molt tafaner, que descobriran una Marta Alòs molt diferent de la novel·la negra, però també jo crec que ens interpel·la a tots nosaltres, no? Perquè jo, si parlo del Barça, doncs tothom s'hi sentirà, o molta gent s'hi sentirà interpel·lada, o si parlo de la Guerra Civil, etcètera, no? Per tant, és la història dels López, però no només la història dels López, sinó jo crec que de tots nosaltres.
1: Ja veieu que entre Pau Casals, la Guerra Civil, una nova Marta, aquí hi ha molta, molta teca. Jo ara agafo un dels fils, que és el que tu també has citat, que és el de la família. Escolta, m'encanta quan parles de la teva àvia i de les cançons. Qui no recorda les cançons que cantaven les seves àvies? En aquest cas, la Font del Xirineu d'en Llurba.
2: Exacte, sí, la Font del Xirineu. Jo la cantava a la meva àvia quan era molt... Bueno, jo era petita i ella la cantava. A més, la meva àvia era obesa, vull dir que era una persona molt grassa, no? D'aquestes de vida, que un vas d'aigua li feia profit, i aleshores veure remenar aquell cos, no? Doncs mentre ballava i cantava, doncs jo encara el tinc fixat a la memòria, no? Per tant, també és una manera de parlar de totes les nostres àvies, no? Que ens han acompanyat durant la nostra infantesa.
1: Bé, és obrir les portes, tu deies també aquest inici, a una Marta molt diferent. Jo sempre t'he llegit en gènere negre i t'ho he dit abans, m'ha sorprès, no?, llegir-te amb un altre gènere, però també és tafanejar la família i obrir les portes a que els altres tafanegem la família.
2: Sí, no? És una manera de despullar-se, no? Moltes vegades doncs diuen, oi, cal que la gent sàpigui tantes coses de tu, i per què no, no? És bo jo també que coneguin qui hi ha al darrere d'un llibre, no? O d'un títol. Moltes vegades hi ha un títol i diuen, i qui l'ha escrit? Ah, no me'n recordo. Doncs no, això és imperdonable, no? Cal saber l'autor que hi ha al darrere sempre d'un títol. I és veritat, tu, Mònica, ho has dit, tu em coneixes com a, diguem, escriptora de novel·la negra, però jo només tinc 3 llibres de novel·la negra. Tota la resta de la meva obra literària, si es pot dir així, doncs no pertanyen al gènere ni policial, ni criminal, ni negre, no? Però, clar, la novel·la negra gaudeix d'un públic que llegeix molt, un públic que t'acompanya als festivals, i això fa la novel·la negra tingui molt èxit i sigui molt coneguda a través dels festivals i de molta difusió que se'n fa. Diguem que encara està de moda la novel·la negra.
1: Està de moda, però tu ho has dit molt bé, tres llibres, tota la resta, no? Jo us convido... Bé, a mesura que aneu llegint el llibre de la Marta, aquesta casa dels nous hiverns, jo suposo que us entraran ganes de descobrir-ne d'altres. Jo ja tinc el primer de la llista, que és Cartes a la mare, perquè penso que ha de ser molt, molt emotiu. Però tots aquests fragments els guardarem perquè es llegiu vosaltres en intimitat. Jo ara me'n vaig a la xafarderia i als arxius. T'estimes, els arxius?
2: Ah, molt, molt, molt. I m'estimo moltíssim els tècnics, o sigui, els arxivers i les arxiveres, perquè la veritat és que fan una feinada increïble, no? O sigui, quan tu els truques o et poses en contacte amb ells per telèfon o per carta, és que et contesten al minut zero, no? I amb un entusiasme, perquè moltes vegades no es veu aquesta feina, no? I, en canvi, els arxius... són uns grans pous de la nostra memòria col·lectiva, no? I jo recomano a tothom, no?, que remen els arxius, que busqui qui era la seva família, no? I moltes vegades no cal ser persones... Home, com més important és aquella família, que no és el meu cas, doncs més diguem, trobaràs als arxius, no? Però moltes vegades, doncs, hi havia tants, diguem, els arxius guarden tant la nostra memòria que trobes coses impressionants, no? I després a les esglésies, tot el que és els batejos, els casaments i tot això ho trobes als llibres, no?, de les parròquies, no? Llevat aquelles que es van cremar, que van ser moltes durant el període del 1936 al 39.
1: Mira, t'agafo el fil d'aquest període del 36 al 39 perquè és molt present a la teva novel·la i poses una mirada molt crítica en el sentit de reflexionar què significa una guerra, tant sigui del bàndol republicà com pel bàndol nacional.
2: Sí, sí, clar, les víctimes són víctimes, clar.
1: I, a més, parles molt d'aquestes obres d'art, de la destrucció dels òrgans que, clar, van lligades a la crema de les esglésies. Tu ets una gran defensora de l'art.
2: Clar, clar, clar, sí, òbviament. Però, clar, durant la Guerra Civil, sobretot el període revolucionari, no?, al principi de la guerra fins al 37, es va destruir patrimoni artístic que no era, diguem, de l'Església. O sigui, aquells anticlericals que cremaven les esglésies estaven cremant el seu propi patrimoni, no? És allò, dius, quants autogols es feien, no?, a la pròpia porteria, no? I aleshores van cremar orgues importantíssims, però importantíssims, no? I això no ha estat substituït absolutament per res, perquè el patrimoni, diguem, es pot anar reinventant i se'n fan d'altres, però el que està destruït queda, no? I aleshores, doncs sí, jo parlo d'aquest període que, diguem, aquest tema de... Jo crec que se n'ha parlat poc, no? Se n'ha parlat poc perquè durant molts anys hi havia... s'havia de fer justícia a un bàndol i quedava abandonat l'altre, no? I sobretot, doncs, a Catalunya va ser un període de destrucció gairebé total, diguem, total. Va ser a Catalunya, principalment de tot l'Estat, va ser una destrucció de patrimoni i de cultura, que ja, diguem, que ja és habitual, no?, la cultura catalana, però encara més. Qui era catòlic i catalanista havia de fugir del país, perquè si no, anarquistes i comunistes els pelaven, els assassinaven.
1: Realment és una part poc explicada, precisament pel que deies, no?, perquè s'ha patit molt arrel d'aquest bàndol nacional, no?, que va guanyar, i com que s'ha patit molt la part republicana, aleshores és un punt que sembla que costi de parlar-ne. Però aquí jo també t'agafo el fil, perquè jo t'he preguntat si t'estimaves els arxius, i t'has dit que arxius i arxivers, però també els historiadors locals. Jo penso que també has fet una mica de recuperació d'història local en aquesta casa dels nous hiverns, la importància de les petites històries de cada dia.
2: Clar, sí, és cert, no? Diguem que aquest llibre, hi ha molta gent que em diu, és que jo, quan m'he llegit aquest llibre, he vist la meva pròpia família, no? Perquè tots compartim elements en comú, no? Si jo parlo del xup-xup d'un oll a la cuina, és que tothom s'hi veurà representat. Diré, hòstia, però si això és la cuina de quan jo era petita, no?, que es feia tantes tertúlies a les cuines, no? O jo quan parlo de la Lleida, no? Del que és la meva ciutat, hi ha molta gent que em diu, oh, aquells carrers, quan tothom se saludava, aquella botiga, aquella cosa, no? O, per exemple, quan parlo de Barcelona, quan parlo del local La Paloma, que ara s'ha tornat a reobrir, és on ballaven els meus avis, no? I hi ha gent que em diu, oh, el carrer del Tigre, que espectacular, no? Doncs bé, és això, no? És això que ens agermana una mica tots i guardem aquesta memòria col·lectiva, que és individual, però també, diguem, bueno, és una mica de compartir un espai comú.
1: En un dels fragments del llibre de la Marta, històries que entren i surten en el corrent anònim en què discorre la vida de la majoria dels homes i de les dones. Tu hi fas molt d'èmfasi i ens fas una passejada, però no només per Lleida, perquè comences a Barcelona, vas a les cases del Canà, anem cap al Picat, sí, anem cap a Lleida, parles de l'exili, vull dir, fas molts viatges. Has tingut una família molt viatgera.
2: Sí, sisplau, per força, no? Sí, perquè el meu avi va ser un dels primers, no?, que es va comprar un cotxe, doncs a Lleida, no? I aleshores tenen la pensada de l'estiu del 1936 traslladar-se amb la seva dona, amb la meva àvia, amb la meva mare i amb el seu germà, amb el meu tiet, se traslladen a les cases del Canà a passar l'estiu, no? I allà els enganya, els agafa l'alçament, no? I aleshores els hi requisen el cotxe. Hi ha un moment molt còmic que és quan el meu avi diu, jo no em tornaré a comprar un cotxe, no? I mai, jo recordo de petita que mai va voler tornar a conduir ni mai va voler comprar-se un cotxe. Era un copilot molt dolent perquè anava renyant el que conduïa. Has d'anar per aquí i per allà, no? I aleshores, o sigui, era un conductor passiu, com aquell que diu.
1: I després de parlar d'història, de parlar de la Guerra Civil, de l'art, que tornarem a l'art i la literatura, no us preocupeu, ens n'anem al que segur que molts han escoltat i volen saber, al Barça.
2: Al Barça.
1: Al Barça. Explica'ns quin és el lligam de la teva família amb el Barça.
2: Doncs mira, el Barça, el fill del sabater, del meu besavi, no? Manel López Andreu, doncs va entrar a l'Espanyol. Amb 17 anys ell entra a jugar a l'Espanyol. Aquesta era una part que jo no coneixia i suposo que el meu avi s'ho amagava una mica, perquè com era tan seguidor del Barça, doncs bé, aquella etapa de l'Espanyol a casa meva no se'n parlava gaire, no? I després doncs va fitxar pel Futbol Club Barcelona durant uns anys màgics, de Dream Team, no? Que eren els anys 1920, 1924, 28, no? Durant aquest període, doncs el Dream Team ja havia, per aquells que són seguidors del Barça de tota la vida, que ja tenen una certa edat, doncs l'època del Samitier, de l'Home Llagosta, del Sagi Barba, del Zamora, de l'Alcàntara, tota aquesta gent, no? Eren gent boníssima. El meu avi va tenir la mala sort que era davanter centre, i el que era davanter centre titular era el gran Samitier, no? Era el marcava gols anant i venint, no? I aleshores, clar, xupava molta banqueta el López, no? Abans el Barça no era com ara, no? Abans el Barça doncs era un club més modest i aleshores ells pagaven per partit guanyat, partit perdut i partit empatat, i aleshores, clar, si l'home xupava molta banqueta, doncs tampoc cobrava, no? I aleshores el que feia el club, amb el Gamper al capdavant, és que els hi buscava una feina als jugadors, no? I gairebé tots els hi buscava una feina que eren agents d'assegurança. Com hi havia molts diaris esportius, el Gol, el Xut, etc, doncs eren coneguts. Jo he trobat molt recull de premsa doncs, que parlava del meu avi, del Samitier, de l'Alcàntara, etc, no? I aleshores la gent es volia fer assegurances amb aquesta gent perquè els hi parlessin de la premsa esportiva, no? Els hi parlessin de les jugades, etc, no? Però, clar, xupava tanta banqueta i suposo que s'havia d'alimentar a la família, no? I llavors hi havia un altre jugador, que era l'Eusebio Blanco, que se n'havia anat a Lleida amb una penya, bueno, amb un club de futbol que es deia la Penya Salvat, no? I aleshores aquesta, la Penya Salvat, pagaven cada mes una nòmina i aleshores suposo que es deurien posar en contacte i li deuria dir el Blanco, López, tu vine a Lleida, que Lleida cada mes cobraràs i així menjaràs calent, no? I aleshores ell va deixar el Barça i se'n va anar doncs, a jugar a la Penya Salvat i va esdevenir ser el primer entrenador del Lérida Badompié. Però vaja, el Barça va ser, doncs, vaja, el tornava boig. Quan fèiem un partit per televisió en blanc i negre, doncs ell se feia un plat de sopes de farigola i aleshores ho patia molt pel Barça, sempre patia.
3: Un plat de sopes de farigola amb...
2: sí,
3: que estan tan bones.
2: Que són tan bones, tan bones.
3: Ai, que no es perdi mai la sopa de farigola, que no es perdi mai la sopa de farigola.
2: No.
3: Però escolteu bé, eh? Guanyaven 100 pessetes per un partit perdut. En guanyaven 150 si empataven. I en guanyaven 200 si guanyaven el partit. O sigui, depèn del que passava, ells guanyaven una quantitat o una altra en pessetes. Imagina't, 100 pessetes, eh?
2: 100 pessetes. Què dirien els d'ara? Però 100 pessetes eren 100 pessetes. Era important, perquè hi havia gent que estava cobrant 2 o 3 pessetes al dia, no? Llavors, clar, de cop i volta 100 pessetes, doncs clar. Sí, sí, eren uns sous importants, però que res tenen a veure doncs, els que ara mouen aquests fitxatges estrella, no?
3: En Samitier, que era un bon figura, i aquí tinc... Clar, jo m'he posat al dia, perquè mira que jo no sóc molt futbolera, però és que m'has fet fins i tot ganes, Marta.
2: Sí, sí, no, és una època molt divertida, perquè a part els hi posaven un sobrenom, no? Un mal nom a tots els jugadors, i llavors feien llistes. Si us poseu al Xut, per exemple, al Campana de Gràcia, o tots aquests diaris de l'època, doncs són molt divertits, molt, molt.
3: Diu, en un dels fragments, diu, com es va atrevir a fer botifarra a 25.000 aficionats, amb tot el que hem suat per aconseguir aquesta xifra.
2: Sí, sí.
3: Aquest era en Sami.
2: En Sami doncs, es va enfadar i va fer una botifarra al públic. Ara fan una mica el que volen perquè estan totalment endiosats, no? Perquè, clar, mouen molts diners, no? Generen molts diners, no? Però aleshores eren molt estrictes i aleshores el Samitier, per fer aquesta botifarra, que va ser una ofensa al públic, que al cap i a la fi són els més importants, no? Perquè moltes vegades veiem els jugadors, però qui són veritablement importants i mereixen un respecte és el públic, no? És el que els fa caure o els puja a l'altar, no? I aleshores el Samitier doncs, el van expulsar, no sé, uns quants partits. Sí.
3: Bé, jo he comentat que l'art i la literatura hi eren molt presents i és que tu, al llarg d'aquest viatge històric, no? entre nostàlgia, records familiars, el Barça, el Pau Casals, etc., vas entrellaçant amb pintors, amb periodistes, amb escriptors, parles molt de llibres, podem fer una llista de llibres per després llegir, o exposicions fins i tot per descobrir.
2: Sí, el que faig és barrejar aquesta història, no? una mica ficcionada, perquè si hi ha una conversa entre ells, clar, això no ho sabem, no? I per tant jo ficciono, no? El que crec que deuríem parlar, perquè per exemple, què podia parlar el Sabater López amb un Pau Casals? Doncs bé, el Sabater López li deuria parlar al Pau Casals de sabates i el Pau Casals li deuria de parlar doncs, de com moure el violoncel, el que era la música, el que era en Bach, no? I aleshores jo ho ficciono, això, sense grans converses, perquè jo normalment no tinc l'estil de crear grans converses als meus llibres, no? Però aleshores això ho lligo amb el que s'entén ara com la literatura del jo, no? Que és aquesta literatura de les hores, que vaig explicant ben bé el que jo faig, no? Perquè si jo vaig a veure una obra de teatre, és el que tu deies, si jo em llegeixo un llibre, per tant, la gent que llegeixi aquest llibre a la Casa dels Nou Hiverns, doncs podrà també fer un recull dels llibres que jo, durant aquestes lectures que jo vaig fer quan vaig escriure aquest llibre, doncs podran remenar aquests llibres també, i fins i tot vaig fer un llistat a l'Spotify de les cançons que jo vaig recomanant, no? Aquí, diguem, aquesta literatura del jo que també és tan, ara tan coneguda i que està tan, també tan de moda.
1: Per anar tancant una miqueta l'entrevista, no m'agrada... A veure, em deixaré moltes coses, eh? Però ja ho llegireu, perquè si no, no podem explicar aquí tot el llibre. Però sí que, entre moltes de les curiositats, no?, i coses que he après, que això a mi m'alimenta, llegir és aprendre moltíssim, sí. Hi ha una història que és la del Tiziano Terzani, Lettere contra la guerra. M'ha resultat molt fascinant la història d'aquest periodista florentí. He trobat un fragment absolutament preciós.
2: Ah, sí. No, em pensava que l'havies de llegir. No, sí, clar, ell... Les lletres contra la guerra, doncs és això, no? És un brindis per la finalització de les guerres, no? I això trobareu molta informació d'aquest personatge, doncs, si navegueu per internet, i això hi trobareu també aquesta mena de lectura, doncs, que jo faig a través del llibre, no? Perquè sí que és veritat que aquest llibre parlo de moltíssimes coses, jo crec que no hi ha ningú que es pugui perdre, no? Perquè no ho barrejo, no? Faig capítols separats, no? entre un espai i un altre, no? I, diguem, hi ha la part final, no?, que és el tancament del cercle, no? Jo explico també, perquè vull explicar també per què es titula La casa dels no hiverns, Mònica. La casa dels no hiverns es titula d'aquesta manera perquè jo als 9 anys, i en parlo, jo perdo la meva mare. La meva mare és mort quan jo tenia 9 anys, ella tenia 36, no? I aleshores la casa dels no hiverns són els 9 hiverns que jo passo amb la meva mare, no? I aquella casa... que ja 9 mesos abans havia mort el meu avi, el jugador del Barça, no? Aquella casa es desfà. I aleshores jo també em plantejo què és una casa, perquè una casa que són quatre parets, ara la gent més jove que ens escolti dirà, no, home, no, una casa és una hipoteca, no, una casa són altres coses. La casa, hi ha l'olor de la gent que hi va viure, no? Els nostres records, és que és tot. Una casa és absolutament tot. Per això, quan t'entren en una casa, és com una mena de violació. I aleshores, aquests 9 hiverns que jo passo en aquesta casa, perquè després doncs, hi ha una altra vida, no? Doncs jo volia representar-la aquí, no? I jo tanco el cercle després amb el naixement del meu fill, no? És un altre López, no? Que no té el cognom ja de López, però sí que... continua una nissaga, no? És allò que en diem la sang, no? Pues a l'arbre genealògic, doncs el meu fill doncs surt també, malgrat ja no porta, clar, el cognom López.
1: Era la pregunta final, no ha calgut perquè tu ja... tu ja ens les has presentat, però m'agrada que ho hagis fet així, perquè moltes vegades, segons quins temes, no sabem ben bé triar la pregunta per fer-la més dolça, no? Perquè els records
2: sí,
1: a vegades...
2: Sí, el record, el dol... És clar, el dol és molt important que el passem, no? No? A veure, el dol, diuen que el passes durant tota la vida, no? Perquè a vegades li preguntes quan se'm passarà aquest dolor, no? No se't passa mai. Simplement aprens a conviure-hi, no? I per tant, jo ja vaig... Diguem, La casa dels nou hiverns ja té un primer llibre, que és el que tu deies, que són cartes a la meva mare, que aquell és un llibre de dol també, perquè clar, quan perds una persona, ara molta gent que ens estarà escoltant dirà, doncs mira, jo el meu pare, la meva mare, però quan perds una persona doncs, que encara t'ha d'alimentar, t'ha d'educar, etcètera, amb una data així, doncs o bé fas, te'n vas de cap al psicòleg o escrius un llibre, no? I amb cartes a la meva mare jo crec que em vaig psicoanalitzar, no? I és una manera, també és la importància d'escriure, no? D'escriure i de llegir. Moltes vegades t'ajudes a tu mateixa i també ajudes als altres. Aquest no ho és un llibre de dol. Jo crec que és un llibre molt optimista, no? I amb parts de llibre molt divertits, no? Amb anècdotes... Jo crec que la gent tindrà el mòbil al costat buscant coses. I ara el llibre, i ara aquesta cançó, i ara això, i ara allò, no? I ara el Barça, i anirà buscant. Jo crec que és un llibre que convida a llegir-ne d'altres.
1: Jo ja no puc afegir-hi res més. La Marta ja ha fet aquest al·legat final que fan els judicis. Jo l'únic que puc fer... Sí, Marta, és que ja no cal dir res més perquè crec que ho ha explicat tan i tan bé. És un llibre optimista, és un llibre que té moments en què ens fan a riure. D'altres reflexionarem i fins i tot ens arribarem a emocionar. Jo us convido, juntament amb la Marta, a llegir Entrar a la casa dels nou hiverns. Marta Loss, publicat per Pagès Editors. Marta, mil gràcies.
2: Gràcies a tu, Mònica, i tota la gent que ens està escoltant, i recordar que llegir ens fa lliures.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: Màrius Serra és escriptor. La seva obra literària ha estat traduïda a 7 llengües i guardonada amb premis com El Ciutat de Barcelona, Serra d'Or o Lletra d'Or. Ha publicat una trentena de llibres, entre els quals destaquen Mon oncle, Verbàlia, Quiet i La dona més pintada. Ha traduït al català obres de Groucho Marx o Henry Miller i és autor de la versió actualitzada del clàssic Tirant-lo blanc, de Joanot Martorell. El mal entès mostra el pes de l'atzar en les nostres vides. El protagonista és en Joan Ferrer, un traductor de vida tranquil·la que veu com se li ensorra el món quan la seva dona, la Rosa, mor en un accident de trànsit amb la seva filla Alba, poc després que hagués descobert la infidelitat del Joan amb la cangur. La nena sobreviu, però ben aviat el Joan descobrirà que no n'és el pare biològic. Una tragicomèdia tendra i punyent. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: El títol me'l vaig haver de llegir dues vegades, perquè llegeixes El malentès, sí, i després dius no, és El mal...
2: Pausa.
1: Entès.
2: Molt bé.
1: Com sempre, Màrius Serra, una novel·la on assaborireu com li encanten les paraules, els mots, els sinònims, els antònims, jugar aquest paraulògic, això és inherent. Ja va amb tu, això.
2: Va de sèrie, òbviament, és una qüestió estilística gairebé. Però sí, ja d'entrada, des del títol aquí, provoca malentesos, aquest mal entès.
1: I ara mira, perquè clar, mires la coberta i penses, ui, rellotges, el mal,
2: què
1: entès,
2: passarà?
1: Què serà aquest senyor? De veritat, en Joan Ferrer, pobret meu.
2: Joan Ferrer és John Smith, és una persona que pot ser tothom i ningú alhora, com ell mateix es defineix. És un traductor, que és un ofici que jo adoro i que els hi faig un ple homenatge, però no deixa de ser també que és un ofici que et fa parlar amb boca d'altres. És a dir, tu allò que escrius és el que abans ha escrit algú altre en una altra llengua. I hi ha les seves relacions, tant amb la Rosa, la seva dona, que de seguida el primer capítol mor d'accident.
1: Sí, ja la mates el primer dia, eh?
2: Mor d'accident ja directament i de seguida anem descobrint quins forats hi havia en aquesta relació. I bé, però també veiem que el dominava. És una persona, en aquest sentit, poc dominant, que descobreix després de l'accident que tampoc és pare biològic de la seva filla, de l'Alba, amb la qual cosa totes les certeses li queden abolides ja d'entrada, ja des del principi. I una mica la novel·la ressegueix el seu periple amb aquesta relació de paternitat incerta amb l'Alba, fins que l'Alba ja és una... ja té 20 anys i triomfa al món de la música, etc. Aquest és tot el periple, però hi passen moltíssimes coses entre mig, clar.
1: Home, n'hi passen moltes. El llibre no és curt, però entendreu el per què, no? Perquè, a més, penso que és un llibre que es pot llegir com una aventura, amb tota la... té la seva trama, evidentment, que no descobrireu fins al final, o potser nosaltres sí, però el pobre Joan se n'anirà a la tomba amb tots
2: no
1: els secrets.
2: No sabent-ho tot. Nosaltres sabrem més que ell.
1: Sí, això sí. Sempre. Això aquí sí. El lector hi guanya.
2: Sí, en certa mesura. És veritat que és una novel·la llarga, és una novel·la que té 16 capítols, que podrien ser 16 capítols de dues temporades d'una sèrie de Netflix, perquè jo els he fet amb una voluntat clara que cadascun d'ells sigui força complet. És a dir, en tot moment, el motor, la troballa que a mi em va fer créixer aquesta novel·la és que ens trobem en una situació que queda aturada en un punt àlgid on es diu una frase, depenent de què passi, això marcarà un abans i un després a la vida de Joan Ferrer o a la vida d'altres personatges, no? Llavors, a partir d'aquí, bé, abans, i sabem coses d'abans, microcapítols dins del mateix, després, com que el narrador ho sap tot, també en futur, el futur immediat, i al final d'aquest, de cadascun dels capítols, que sempre tenen aquesta estructura, es resol allò que havia quedat suspès i, per tant, en aquest primer mor en accident la pobra Rosa, ja ho podem dir, perquè és com el punt d'entrada, és el primer que passa. No? Llavors, la meva voluntat... Clar, això vol dir que hi ha 16 conflictes que van avançant, però sempre avancen linealment, és a dir, la novel·la avança tots aquests anys fins que l'Alba es fa gran, però... com que cada capítol t'explica coses d'abans i de després, els personatges van prenent cos.
1: El que sí que he trobat, ara que tu parles d'aquest abans i aquest després, és que és un gran exercici literari.
2: Va ser la troballa, i alhora va ser de dir, ui, això em permet anar dibuixant i anar donant-li gruix als personatges, i ho he d'escriure en passat i en futur. Perquè el que passa després està escrit en futur. De vegades és un després molt immediat, les conseqüències, no? De camí, sense acabar de revelar què passa fins al final del capítol, de camí cap a l'hospital, en aquest cas, etcètera, no? Però ha estat un recurs que un cop l'he dominat, un cop l'he trobat, és el que ha fet créixer la novel·la i permet anar incorporant personatges. És a dir, els personatges van apareixent perquè són necessaris en la trama. Si hi ha un conflicte judicial amb la cangur, doncs necessitem una advocada i llavors apareix la Digna Pena, que és un dels meus personatges preferits. També hem de saber quina vida ha tingut la Digna Pena i per què és com és. I això ha estat una novel·la que l'he gaudida molt, fins al punt que durant els 3 anys, des de La dona més pintada aquí, que han passat 3 anys, entremig jo vaig fent coses del Comas i tot, però les novel·les que les tinc sempre al xup-xup, hi ha hagut un moment que jo vivia amb aquests personatges. M'anava a dormir amb la Digna Pena, amb la Conxita Costas Mola, tot. En fi... Jo, la meva màxima aspiració és que el lector, un cop hi entri, i si vulgui quedar a viure, perquè, en certa mesura, les novel·les reflecteixen la vida.
1: Bueno, és que quan ja tens la trama feta, que això també és el que tu dius, que es quedin a viure perquè la trama ja la tens feta, o sigui, ja vas veient. Sempre ens va sorprenent.
2: Sempre hi ha un punt de
1: sempre dir... queda un fil.
2: Clar.
1: I tu el vas posant. I encara que sembli que no, no patiu, que el Màrius torna a trobar un fil i li torna a posar. Llavors, clar, no pots deixar perquè has de saber on s'acaba això.
2: Sí. Jo mateix, quan l'escrivia, t'ho asseguro, jo mai m'hauria imaginat que per arribar on jo volia arribar, que és on arribo, finalment, la relació entre el pare entre el Joan i l'Alba, diguem, això no revelarem res, però jo volia arribar allà, però mai m'hauria imaginat que passaria per la selva, la Candona, per Chiapas, per Mèxic, per tot. En fi, tot un seguit de coses que han anat apareixent i que anaven prenent sentit conforme creixia el mal entès.
1: Jo estava escoltant el Màrius i anava rient perquè m'anava imaginant algunes escenes del llibre. Jo visc la imaginació i la creativitat.
2: Sí, però t'he de dir que el que dic a la primera pàgina abans de començar, de dir tot el que es diu en aquesta novel·la és ficció, però tot ho ha viscut el seu autor, a tots els llocs ha estat, etc. És gairebé un exercici, eh? És un joc amb mi mateix, però jo, per dir-te només un exemple, jo me'n vaig fugir de casa quan tenia 13 anys, allò amb una rebel·lió, i vaig agafar un tren de Rodalies, que en aquella època funcionava, i me'n vaig anar a Massanet-Massanes. Ara he fet que el Joan Ferrer, amb 16 anys, ell més gran, i això també fugi per una noia, tot, i va a Massanet-Massanes i li passa, diguem, el que passa en aquella estació, que tu arribes allà dient, Massanet on és? Diu, no, això és Massanes. Massanet està d'aquí uns quilòmetres. És a dir, he acabat fent amb una certa voluntat també de donar-li gruix d'experiència a la novel·la, però també de dir, escolteu, tot això està al servei d'una ficció, perquè la novel·la, jo la reivindico, no té per què ser testimonial. És molt digne que tothom faci testimonis, però ara últimament l'autoficció és com una plaga per tot arreu, fins i tot en el teatre. Sembla que els actors només puguin representar allò que són. El seu origen cultural, ètnic, personal, de gènere... escolta, tot això està molt bé, però... quina poca fe en la ficció, quina poca confiança en les eines que sempre hem tingut a l'abast, que és la combinació de l'experiència amb la imaginació, no? I en aquesta novel·la, en fi, és veritat que de vegades ja ho fem, això, com que volia començar amb un accident, jo, tots hem tingut al voltant nostra gent que ha tingut accidents greus, de vegades mortals, i en el meu cas també havia passat, però no havia estat mai a urgències vivint-ho. Vaig anar a l'Hospital de Sant Pau, vaig amb el cap d'urgències, la cap d'urgències, una doctora que molt amablement vaig passar tot un dia a urgències amb ella, veient quin pas s'hi donava per poder-ho descriure, no? Però en general no he hagut de forçar res. Bé, també vaig haver de forçar amb uns amics gais anar a bars d'ambient gay, que jo no freqüento, he de confessar, habitualment, però que tenia interès perquè hi havia un personatge allà que hi vivia, i també vaig voler, no? Però en general, la resta de coses és el que fem els novel·listes, allò que hem viscut o ens han explicat algú molt proper, pum, ho traslladem, no? I això a mi m'ha enriquit. Per exemple, hi ha un enterrament, l'enterrament de l'Eustaqui, que és l'Estaquirot, un personatge que també m'enamora, el sogre, és el sogre del Joan Ferrer, i és la transcripció idèntica de l'enterrament de ma mare, que va morir amb 99 anys i mig, joiosa, i que vam passar un vídeo d'ella i jo rient i xerrant i preguntant quants anys tenia, i ella que no, tal, ai, em moriré. I això ho vam passar i la vam acomiadar d'una manera, una vida llarga i plena, 99 anys i mig, no? I jo aquest personatge el tenia allà i molt estimat, i era l'avi de l'Alba, el sogre del Joan.
1: L'avi o l'avi?
2: L'avi
1: o l'avi. Això ho haig de dir, perquè
2: avi
1: és molt bonic.
2: Avi o l'avi, aquest animaló que li deia la nena, perquè clar, la dona, la Blanca, li deia l'Estaquirot, perquè el tenia per un no ningú, en fi, era una parella això descompensada, i en canvi la neta li diu l'avi o l'avi, no? Doncs, clar, quan t'hi poses, però això ho he fet explícitament perquè amb tota aquesta novel·la he provat ja de que tot t'ho podria datar o et podria dir qui és, qui no és, que no té cap interès en general a la vida, però està a favor d'una història totalment inventada de ficció.
1: Sort que és inventada, perquè el Joan no sé si hagués sobreviscut a totes les coses que li has fet fent aquesta novel·la.
2: És una mica desgraciat. Val a dir que és una tragicomèdia. És tràgic el que li passa, però també riureu,
1: Rius sí, molt, sí, per això t'ho dic.
2: Sí, sí.
1: Hi ha algunes escenes històriques... intimo-històriques, les podríem...
2: No? Podríem fer un sexe a distància.
1: Bueno, no,
2: també, no? Que això, moltes parelles actuals de vegades es veuen distanciades i fan videoconferències. Clar, allà hi ha un punt d'erotisme una mica estrany, no?
1: Però no vull riure, no vull riure.
2: Però sí. Sí, i és juganera amb la seva relació amb la Muriel Vayreda, una antropòloga que està molt interessada pels malentesos, que d'aquí va néixer, en realitat, la primera idea de la novel·la, que sempre...

0: Es diu en anglès i totes les llengües del món en diuen cangur, d'això, no? I resulta que aquests aborígens li deien, no t'entenc, no? Llavors, aquest malentès a mi em va fascinar, vaig començar a apuntar-m'ho i vaig dir, algun dia has de fer alguna cosa, però el que ja va ser definitiu és que després vaig descobrir que sí que es deien gangurro en una de les llengües d'allà i que aquesta història tan bona se l'havia inventat un altre capità que volia desprestigiar el pobre Cook, no? I vam pensar, hosti, és que les fake news, és a dir, les falòrnies, ens acompanyen de sempre. Ara les tenim molt en boca de tothom a les xarxes socials, però realment forma part de la condició humana, això.
1: Sé que forma part de la condició humana, però vull dir, per això us dic que trobareu tantes i tantes coses, i ara me'n vaig una miqueta als personatges,
0: sí. Perquè...
1: Pobre Moni.
0: Sí,
1: escolta,
0: eh?
1: El proper personatge que li posis Mònica, sisplau.
0: que sigui més feliç, no?
1: Una cosa sí. Més bonica,
0: sí,
1: Màrius.
0: Sí, la Mònica, pobra, ho té...
1: No, és
0: sí,
1: que vaig sí. Pensar, a veure què m'ha tocat. Sí,
0: a veure què m'ha tocat.
1: És veritat
0: que, a més, en aquesta novel·la i en general en la seva gènesi, i no ets la primera que m'ho diu, perquè la meva gent literària es diu Mònica Martín, la correctora de proves i amiga, una lingüista, es diu Mònica Molera, i, és clar, totes absolutament deprimides per els desamors de la Mònica.
1: Clar, ens has donat feina perquè hem de trencar el rol de la Mònica de la novel·la
0: ara.
1: I, escolta, vull dir, jo venia amb el cotxe avui desatada perquè pensava...
0: Què passa aquí, home, ja? Som-hi, no?
1: Però, clar, és una novel·la molt coral i aquí també he jugat, que és una cosa que m'agrada molt de tu, perquè jo no he pogut evitar, Màrius, anar pensant en la novel·la de Sant Jordi,
0: sí. Que
1: vam fer l'any passat,
0: sí. I
1: en aquesta, amb aquest joc de noms que els hi poses.
0: Sí, sí, perquè...
1: T'agrada molt jugar, ho sabem,
0: sí.
1: I ho fas amb totes les teves novel·les.
0: Sí, sí. Sí, hi ha un punt que, això de la digna pena que parlava abans, és real, eh? Jo vaig tenir una veïna que se'n deia, una senyora que era gran ja als anys 80, i per tant, espero que, en fi, crec que ja no deu estar entre nosaltres, però, clar, quan vaig dir, necessito una advocada que, a més, és especialitzada en el que serien els culpables confessos, eh? I vaig dir, home, li he posat digna pena, és que és extraordinari com a nom, no? I a partir d'aquí, clar, la terapeuta és la meva preferida, també, aquí no n'he conegut mai cap, però li vaig posar, de Conxita Costa sí que n'he conegut més d'una, però Conxita Costa es mola, que és com li poso, faig que el Joan, que l'envien a teràpia perquè s'ha quedat vidu, però ell no hi creu gaire, i prova de fer una broma, com que és traductor, li agrada jugar i li diu, cony, si t'acostes, mola. I no li fa punyetera gràcia, no?, a la terapeuta. I acaba la cosa com el Rosari de l'Aurora.
1: El Joan és tremendo, en
0: el Joan és una mica... Sí. Aquí entra, de fet, això és com una conya, però darrere hi ha un dels temes que hi ha sobre el paper, o sigui, el gran desconcert que tenim en general a la vida al segle XXI, però la masculinitat també té un gran desconcert del propi concepte, no? I aquí, com que hi ha una possibilitat plana, l'amenaça de que podia haver hagut abusos sexuals i tot d'una, aquí hi ha un tema. Hi ha un tema que en la trama serveix per alguna conspiració, però alhora fa que el propi Joan Ferrer s'estudiï la llei de la baix i comenci a revisar el seu passat, perquè és una mica... com t'ho diria, és un desgraciadet, el pobre.
1: És que, pobre home,
0: sí.
1: No sé, si prens decisions et pots equivocar, però és que si no les prens, mare meva,
0: t'equivoques sempre.
1: T'engoleix el terratrèmol.
0: Sí, és això, és un indecís, és algú que... Jo crec que la imatge, si fos un Therian, ara que s'ha posat de moda,
1: ai,
0: saps,
1: sí.
0: Aquests Therian, seria un camaleó. Seria un Therian de camaleó. Perquè hi ha una al·lusió que després acaba tenint molta importància a la pel·lícula Zelig de Woody Allen, que és aquella pel·lícula de fals documental d'un home que s'assembla a qui s'acosta, no? Si és un gras, s'engreixa, tot. I llavors faig que revisqui un conte que es diu Zelig, al qual s'al·ludeix, però que té la circumstància, com que jo m'havia imposat, que és un conte que jo vaig escriure en 24 anys del meu primer llibre. El primer llibre dels anys 80, que es deia Lina, línia. I aquest conte a mi em semblava molt interessant, el camaleó, no? I aquí jo crec que 40 anys més tard, bé, no 40, perquè encara no he fet el 63, siguem coquetos, però enguany els faig, eh? Vull dir que els de l'any 63, fem 63 aquest any, tot quadra, tot és quadrat, de manera que el camaleó el definiria, no? I defineix, jo

0: crec que defineix molt a l'home contemporani, a una determinada perfil d'home contemporani, que va allà on bufa el vent. Perquè les modes, cada cop, sobretot el jovent, cada cop és més vulnerable a les xarxes socials, a les línies, diguem, a la desverbalització que tenen, que no és el cas del Joan, que és un traductor i està molt verbalitzat, però en canvi no té caràcter, no? I això fa que vagi on bufa el vent i que acabi sent un camaleó veritable.
1: Però ja us dic jo que n'hi ha un altre, i no direm noms, que és un gran camaleó. Perquè no el veus venir
0: i pam,
1: ni de lluny. Però aquí ho deixarem.
0: Ho deixem aquí,
1: de
0: i tant, i tant.
1: Perquè si ho expliquem tot,
0: no.
1: El que sí que teniu clar és que si en Joan és un traductor, ens mourem en el món literari.
0: El món editorial, el món literari, certament.
1: Aquí està. Sí, que aquí sí. També tu m'agrada, perquè sempre vas posant, eh?
0: Sí, sí. Home, és veritat que parlàvem l'any passat de la novel·la de Sant Jordi, que es reeditava 7 anys sí. Després d'haver-la publicada, i que era una sàtira. És una sàtira absoluta, no? En canvi, aquí és un element, eh? Però l'element del món editorial sí que serveix per vincular molts personatges que acaben publicant llibres. Són experts, tant la Digna Pena com la Conxita Costas acaben publicant llibres sobre les seves especialitats, i això els porta a una visibilitat social. Acabar sent, què et diré jo, tertulians o experts amb micròfons com aquests meravellosos que tinc
1: que
0: jo
1: tenim
0: ara
1: aquí. Sí, perquè ara tothom, podríem dir que tothom publica, és una frase que es diu molt, no? Tothom publica, tothom escriu, tothom és contertulià, tothom sap de tot, és el que llegim molt a tot arreu.
0: Sí, és un... Però fixa't que és gairebé... té una doble lectura, això, no? D'una banda, és ridícul que, per exemple, facin unes eleccions a un club de futbol, com el del Barça, i tots els candidats, cadascú fa un llibre per fer la campanya, que diu, escolti, però no podia fer-se una foto només, però fa un llibre, no?
1: El llibre.
0: Per què? Perquè l'entrevistin, perquè surt, perquè tal, perquè el llibre acaba sent... I això és una cosa que dius, mare de Déu, senyor. Ara bé, fixa't que també té una lectura positiva, que és el llibre, malgrat tot el que està passant, i tot el món digital, i tota la situació, acaba tenint un prestigi social, perquè hi van, ja et dic, es podrien comprar un Maserati i fer-se la foto d'un Maserati, en canvi no. Vol fer un llibre, no? O plantar un arbre. Ja està bé.
1: Com a mínim tenim els llibres com a referent.
0: Això mateix. I el món editorial ja en viu d'això. És a dir, és veritat que hi ha molts perfils i que llibres no vol dir literatura. Hi ha llibres de tota mena.
1: M'agrada que diguis
0: això. És a dir, la literatura és una altra cosa. Són llibres fets amb una voluntat, diguem, estètica i ètica, també, no? I d'obra d'art, més aconseguida o menys, però la literatura és una altra cosa. Ara, el llibre com a suport ho admet tot.
1: Jo acabaria aquesta entrevista dient aquests misteris, aquestes píndoles que ens regales, no? Pagar o no pagar aquest preu pot representar un abans i un després en la timorata vida de Joan Ferrer. I ara, tothom a llegir.
0: Això mateix. Gràcies.
2: El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Una dona de 80 anys i nacionalitat espanyola ha mort aquest migdia mentre es banyava a la platja de l'arquitecte de l'Ampolla, al Baix Ebre. L'avís s'ha rebut al migdia, quan diverses persones han alertat que havien tret de l'aigua un banyista inconscient. Segons informa Protecció Civil, la platja no disposa de servei de vigilància. Amb aquesta víctima ja són 5 les persones mortes a les platges catalanes des del 15 de juny, que va començar oficialment la campanya d'estiu. I en plena d'incendis, hi ha hagut un petit incendi de vehicles al carrer Oviedo de Girona, tocada a les vies, obligat a interrompre la circulació de trens de l'R11 entre aquesta ciutat i Maçanet-Massanes. Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera. I l'incendi forestal de Tamarit de Llitera a la Franja de Ponent s'ha donat per estabilitzat avui dissabte i els veïns desallotjats han pogut tornar a casa. No obstant això, el govern aragonès recomana als residents de les poblacions properes que la Sants, Alins i Sanuí no surti dels nuclis urbans per facilitar les tasques d'extinció. I encara en aquesta plana dels incendis, un dels importants d'ahir va ser el de Tiana. I precisament en aquest municipi, l'Ajuntament ha anunciat que es personarà en el procediment judicial contra el detingut per el presumpte autor d'aquest incendi. I avui, darrer dissabte de juny, jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Precisament està actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya. Moment idoni de revisar la previsió del temps. Marc Jaureguizar, bona tarda.
2: Hola, què tal? Acabem aquest dissabte que ha estat molt tranquil, molt estable, molt assolellat al conjunt del país, amb alguna tímida nuvolada que s'ha deixat veure al sector del Pirineu, sempre de caire decoratiu, i un dia una altra vegada càlid, on a l'interior de Catalunya hem arribat a aquests 37-39 graus, i al migdia una altra vegada la jornada ha estat molt xafogosa a tota la costa catalana. Demà diumenge al matí es presenta també molt assolellada, amb el pas de molts núvols alts i prims, i a la tarda els núvols guanyaran terreny sobretot a tota la franja de Ponent i també a la zona del Pirineu Occidental, que aquí aniran lliscant ruixats que aniran acompanyats de tempesta i compte perquè molts ells amb calamarsa o pedra i podran afectar punts del Pallars i també de l'Aran. Ho anirem seguint, que tingueu bona nit.
1: Ja en plana cultural i en concret i reivindicativa, ara mateix a les 6 comença la 50a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere que tindrà lloc aquesta tarda a Barcelona. Arrencarà, com us dic, a les 6 a Plaça Universitat. Ja en esports, demà diumenge jugarà la tornada de la final del play-off d'ascens a l'Hockey Lliga entre el Vilafranca i el Manlleu. Podreu seguir pel matí a 12:45 en directe per la xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
4: Doncs us preguntàvem si us compraria unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
5: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
3: Utilitat, no? Que funcionen.
5: Utilitat, sí. Utilitat, com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on siguin que les venguin.
3: Sergi, tu portes ulleres.
4: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
3: Clar.
4: I després les de la IA.
3: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
4: 300 euros.
3: Jo pensava que més, eh?
5: Jo em pensava que molt més.
4: Són unes Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que és.
5: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, són pijes.
0: Una Maresma. Cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
6: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Aquest 27 de juny...
2: Eloi Salat.
3: Quan ets petit et vols fer més gran, però quan et fas gran et vols fer petit.
2: Juno Sibling.
4: Els plors i l'escuma.
2: Fumi Suzuki.
1: Aquests seran els protagonistes de la nit de Premià Mèdia.
3: Se m'acaben opcions.
1: Una nit on la ràdio i la cultura es donaran la mà per celebrar els nostres 40 anys.
2: T'esperem el 27 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans.
1: Música en directe, ràdio i moltes sorpreses.
2: No t'ho perdis!
5: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
6: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: time. Trust me, I have magic.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. Ja tornen a circular els trens de l'R11 fins a Maçanet-Massanes després que s'hagi extingit un incendi de vehicles a Girona, tocada les vies. El foc havia afectat 6 vehicles, també havia obligat a tallar la circulació. I és que avui és un dia més tranquil en quant als incendis. Precisament també s'ha estabilitzat durant aquesta tarda l'incendi forestal de Tamarit de Llitera, la franja de Ponent, i s'ha permès als veïns desallotjats tornar cap a casa. Precisament l'altre foc important d'ahir va ser el de Tiana, i avui l'Ajuntament d'aquest municipi ha dit que es personarà en el procediment judicial contra el detingut per el presumpte la presumpta persona que ha ocasionat aquest incendi. I és que avui és el darrer dissabte de juny i una jornada de temperatures també molt altes, encara que ja fora de la onada de calor. També d'un altíssim risc d'incendis. Està actiu al nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya. I en successos repassem que una dona de 80 anys i nacionalitat espanyola ha mort aquest migdia mentre es banyava a la platja de l'arquitecte de l'Ampolla, al Baix Ebre. Amb aquesta víctima ja són 5 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya d'estiu. I una persona ha resultat ferida per arma de foc avui dissabte al barri del Bon Pastor de Barcelona. Una de les persones implicades ha usat aquesta arma i l'altra ha resultat ferit i ha estat traslladat a l'hospital. Els Mossos d'Esquadra encara busquen l'autor d'aquests trets. I en política, l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, ha demanat integrar la gent que ve de fora i també cohesionar-la. Això ho ha fet durant l'acte d'homenatge organitzat per la Joventut Nacional de Catalunya a Planoles, encara que no ho ha dit amb les seves paraules, sinó que ho ha llegit la presidenta de la JNC. La jornada ha plegat unes 400 persones vinculades a l'entorn de Junts, com Turull i Rull, i també de l'antiga Convergència, com la consellera Irene Rigau. I en plana estatal, el president del govern espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha tancat avui el Comitè Federal del partit assegurant que té molta força per tornar a guanyar les pròximes eleccions generals. L'única veu crítica ha estat la del president de Castella, La Mancha, Emiliano García Page, que ha tornat a reclamar un avançament electoral. I recordem que durant ara la tarda hi ha la 50a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere que té lloc durant aquesta tarda a Barcelona i que ha arrencat a les 6 a la plaça Universitat. I en esports, demà diumenge es jugarà la tornada de la final del play-off d'ascens de l'Hockey Lliga entre el Vilafranca i el Manlleu. El partit el podreu seguir a partir de 1:15 en directe per la xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
5: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
6: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret i es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
7: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret una mica al revés.
8: Tu agafes els espaguetis.
9: Manel,
8: vols dir un espagueti o tota l'olla sencera?
6: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Daniro també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
9: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
6: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dit, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
10: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
6: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret.
10: Crim, això, hi ha un crim. Alguna vegada quan fem el dinar del personal i això, sí que jo per fer la gracieta, doncs... Veus un espagueti encrestat contra la rajola i dius, ja estem jugant al joc de l'espagueti.
6: Molt bé, Dani, tot teu, va.
1: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
11: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.

0: Comencem una nova entrega de la Jove en Sèrie, l'espai de sèries d'UA Uli de Ràdio. Ivan Usson, Sergi Guiu, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal la calor?
1: Pues malament.
0: Què? Fatal.
1: Malament, malament, però malament. Però és que jo la calor ja la porto molt malament de sempre.
0: Sí, t'ho he
1: dit. No és algo nou. Ja ho saps, tu. Jo tinc un ventiladoret allí al meu ordinador, perquè si no...
0: Sí, sí, però és horrible, és horrible. Actualitat.
2: Jo tinc tres coses. M'ho he apuntat avui.
0: Molt
2: perquè
0: bé.
2: Tenia por que ens quedéssim curts de temes i he dit, avui vaig a fer una mica de...
1: Som-hi.
2: Vam parlar de que La Casa del Dragón estrenava temporada.
1: Sí.
2: Doncs hi va haver com un crossover Casa Batlló, Casa del Dragón, HBO.
1: Ah.
2: I simplement hi ha hagut una exposició a dins de l'edifici de Barcelona amb, com es diria, una fachada en català.
1: Una façana
2: i així de més estil Casa del Dragón. Això per un costat.
1: Sí.
2: Segona part. Tornarà Pipi i Calces Largas.
0: En sèrio?
2: Sí. Ho farà 80 anys després de la seva primera aparició en format llibre. Sèrie d'animació, 52 episodis d'uns 11 minuts per episodi. Segona. I la tercera, que la setmana passada en vam parlar, aquella sèrie de Telecinco del Max Iglesias de...
1: Sí, home, que era un cura.
0: Alma. Sí,
2: que era un cura. Fantàstic. Es va estrenar la setmana passada.
1: A veure.
2: I es va estrenar amb un 9,2 de shares, gairebé 670.000 espectadors, quarta posició pel que fa a... a gent que l'escollís, vale? Tres coses ja havia per davant. Què es veu que va passar? Que estava marcat per estrenar-se a les 11 de la nit,
1: ah, ja,
2: aquesta
1: ja,
2: sèrie.
1: I es va estrenar a les...
2: Just després de First Dates. I no va començar fins a les 11:18 de la nit. Comptant que la durada del capítol és de 75 minuts amb pauses de Telecinco pel mig.
1: És a dir, que a la una de la matinada.
2: Doncs la gent no va acabar d'estar massa contenta sobre com hauran de veure aquesta sèrie.
1: Jo...
2: Que és una sèrie, he llegit, que va estar un any ja feta però guardada en un calaix.
1: Això ho fa molt, sí. Això ho fa molt mediàcia.
2: És a dir, ja estava feta. No, no, és que, no, no fa un any que ja estava tancada, per tant, potser en feia dos que estava gravada aquesta sèrie.
1: Això fa molt Mediaset. S'ho guarda tot al calaix i, mira, espera el moment...
2: Això és com que diu, surto a la ràdio. Sí, surto a les 4 de la matinada i fluixet. Bueno, doncs... endavant.
0: Però jo... està molt bé, no posar-la després de First Date.
1: A veure, la idea...
2: Home, si hi ha 18 minuts d'impàs entre una cosa i l'altra, no ho sé.
1: La idea és bona, però clar, jo, és que això Telecinco no és una cosa nova. O sigui, jo recordo quan veia estrenes a Telecinco, sèries d'estrena a Telecinco, que podien arribar a començar mitja hora tard de l'hora anunciada. Eh?
0: Què dius?
1: Sí, sí. A més, en pro d'allargar més el contingut, diguéssim, del cor. Pues els resums de Gran Hermano, totes aquestes coses que no sé si encara es fan.
0: Bueno, això no és gens d'actualitat de sèries, però és que em va quedar flipant. La Sandra Barneda,
1: sí,
0: que és catalana, em sembla.
1: Sí, senyora.
0: Pues l'altre dia em va sortir una entrevista en què ella explicava quan se la va... No posa en una llista negra, però bueno, quan va rebutjar presentar La Isla de las Tentaciones, de cop i volta li va desaparèixer Supervivientes i l'altre que feia. I va estar com un temps... Home, clar, jo què sé.
1: Bueno, ja ho fa, això Telecinco una mica.
0: Sí, pues,
1: ho ha fet fins i tot amb Jorge Javier, vull dir que
2: per no. Cert, la notícia està en que First Dates ara se met a Telecinco.
0: Ah, sí?
2: És a dir,
0: on
2: jo,
0: no sé, això?
2: Això es feia 4.
1: Ah. Sí, correcte.
2: I jo recordo que fa un parell de setmanes a casa no sabíem què mirar, i vam dir, venga, va, a veure què fan aquella gent. I vam veure que a 4 no seia. I es fa Telecinco. Bueno, ha passat a la principal.
1: És un moviment lògic tenint en compte la davallada d'audiència. Avui és la tertúlia de la tele, eh? De sèries també.
2: No, perquè ja t'he dit tres coses de sèrie.
1: Tenint en compte la davallada que està tenint a les audiències Telecinco, doncs és normal que rescati els productes que millor funcionin i els intenti posar a millor horari a la seva cadena principal.
2: Està en un moment complicat.
1: Sí. Ànims, eh?
2: Ah, no.
0: Gens ni mica.
2: Els pobres treballadors, sí. Els que manen,
1: correcte,
2: mira tu.
1: Exacte.
2: A veure, pres millors decisions.
1: A veure, els pobres treballadors... Sí, els pobres treballadors, sí. Anava a dir, l'Anna Rosa tampoc em fa gaire.
2: Treballadors però... ja se m'entén quan
1: sí,
2: em refereixo.
1: Correcte,
2: sí.
1: Amb això me referia jo també.
0: Doncs avui el que farem és una mica de què mirarem a... aquest estiu.
2: Què volem mirar?
0: Què volem
2: mirar? No és el mateix
0: mirar.
2: Que mirarem.
0: Tens raó.
1: Mira, al setembre podem fer una de què hem mirat.
2: Perquè jo no us enganyaré. De lo que he ficat, no sé si arribaré a veure més de dues coses.
1: Jo sí.
0: Més de... Què has dit?
2: Si de que lo que us he ficat, no sé si arribaré a mirar més de dues de les coses que us he ficat.
0: Jo et dic que de les cinc... S'aposta bastant fort que no em mirarà ni cap.
1: Home... Alguna de caure.
0: És que últimament els estius a mi se m'ha caigut complicat molt, però a veure si aquí el tenim tranquil·let.
1: A veure.
0: Qui vol començar?
2: M'és igual. Jo.
0: A més, saps què passa? És molt divertit perquè, clar, jo tinc els tres i es nota tant qui ha fet cadascun.
2: Home, segur.
1: Perquè a nivell del format del guió...
2: No, per les sèries que s'han quedat...
0: No, no, no, per l'estil.
2: Ah,
0: jo pensava que deies per les sèries.
2: No. Home, jo crec que també podries veure de qui és qui, depenent de les sèries que ha ficat,
0: sí,
2: que vol mirar.
0: Un...
2: Perquè jo no veig a l'Ivan mirant el documental de Rafa Nadal,
0: no,
2: per exemple.
0: No, és que no havia arribat tant aquí. Vaig.
2: En parlarem després. Abans, venga, jo, aquesta pot ser que la...
0: Comences tu?
2: Però que la... Venga. És a Netflix i es diu Los Abandonados.
0: Venga. We are at a crossroads, Fiona. My pursuit of your land is not greed. It is survival.
3: Angel's Ridge is expanding more rapidly than anyone could have imagined.
4: The Ben Acid. Their tyranny is getting worse.
3: You continue to turn down my generous offers.
5: My family are five abandoned souls now kin. God gave us this home. Only God can take it away.
0: A veure.
2: Ens hem de situar a Oregon al 1850. Grup de format per diferents famílies viuen plàcidament del treball de les seves terres, però la seva tranquil·litat està a punt de ser pertorbada. Una força econòmica i de gran poder totalment corrupta cobdicia aquest territori de manera que es disposa a expulsar aquests clans de casa seva. Però aleshores els homes i les dones implicats es veuen obligats a perseguir el seu destí manifest i potser no li agrada el resultat. Reorganitzats en una mena de tribu comuna, estaran disposats a buscar justícia per recuperar les seves cases i béns, fins i tot encara que actuïn al marge de la llei. Entre els protagonistes, Gillian Anderson.
0: Anda, veus? Ah, pues mira.
2: És a dir,
0: a si la
2: és
0: la
2: sèrie de l'Oeste, però protagonitzada per Gillian Anderson i crec que es diu Lena Wheatley, que és de Joc de Trons, però perquè ens entenguem, les dues caps del repartiment són Lena Headey, perdó, i Gillian Anderson.
0: Molt bé, pues mira, ha de ser bona, segur.
2: Sí, sí, sí.
0: I a més està Netflix, vull dir que la podré mirar.
1: Home, a tu et va perfecte.
0: Literalment, el meu criteri ha estat les sèries...
1: Sí, les sèries de la plataforma que tinc, que està bé, a veure.
0: Sí, sí, sí. És un detall important.
1: Sí. Sí.
0: A veure, tu què més mirar? Ah, què fem? Un bloc?
1: Fem una cadascuna,
0: va. Vale. Espera't, Ivan, a veure, tu. Doncs
1: pues vinga, va. Jo, per insistència de la senyora Maria Gateu, miraré From.
6: Must have got knocked down in a storm or something.
7: It's a pretty selective storm.
8: What are they doing?
7: Can we just leave, please?
8: Jim!
9: In this dirty old part of the city.
7: Maybe we missed the sign for the highway.
6: We didn't miss the sign.
9: When the sun refused to shine.
6: Can I help you? We got on a detour off the highway and cell service around
10: here. Got your family with you?
0: Tu diràs.
1: Jo diré, pues mira, From revela el misteri d'un poble del centre dels Estats Units que atrapa a tothom qui entre. Mentre els seus residents lluiten per mantenir una sensació de normalitat i buscar una sortida, han de sobreviure a les amenaces del bosc circumdant. Cosa interessant sobre aquesta sèrie, jo... i tothom me la planteja com una hereva espiritual de Perdidos. Fins i tot amb un dels seus protagonistes, que és el Harold Perrino.
0: I Flowers.
1: Bueno, era el senyor aquell que cridava tot el dia el nom del seu fill a Perdidos, que ara no recordo com es deia el fill tampoc. Michael, pot ser?
2: No,
1: o Michael era ell.
2: Yeah.
1: Bueno, en fi. No, Walt, el seu fill era Walt. Walt! Doncs pues això. Vale, porta 4 temporades, està acabant la quarta, i... se suposa que durant la cinquena acabarà, que és la cosa que em fa més ràbia, començar a veure una sèrie que me quedi una temporada pendent per estrenar. Però bueno, no passa res. La mirarem per la... com dic? Per insistència, perquè em diuen, te l'has de mirar, te l'has de mirar, te l'has de mirar. Doncs pues vinga, va, ara que tenim una mica de temps, La mirarem.
0: Molt bé. Doncs ara estava veient...
1: I tu? Doncs
0: pues mira, estava veient que no m'has posat el meu tràiler de la primera sèrie.
1: És el que t'he dit, que el primer no el trobava.
0: Ah, m'ho has dit. Pues
1: sí, sí.
0: No t'he escoltat. Vale. Doncs la sèrie és El Testigo, evidentment està a Netflix, i és la parella de l'assassinada Rachel Nickel intenta protegir el seu fill de 2 anys, l'únic testimoni del crim durant una investigació repleta d'errors en aquesta història basada en fets reals. Així una mica de thriller.
2: Molt bé. Pinta bé, també.
0: Jo crec que sí. Sergi.
2: Vinga, jo he ficat bastant esports. Aquesta ja l'estic mirant, però i està agafada en pinces, perquè està dividit en temporades, i això ja em porta a parlar de que és una sèrie, però són sèrie, capítols absolutament autoconclusius i en format documental. Vale?
0: Vale.
2: Es diu Secretos del Deporte, ho vaig descobrir fa relativament poc, perquè fa relativament poc van treure una nova temporada on, entre altres, hi havia un capítol sobre el Liverpool de futbol i de Rafa Benítez, que era un entrenador castellà que va fitxar en el seu moment pel Liverpool. Es diu Secretos del Deporte i ara explico més coses.
10: Gente se preguntava què ocurrió de verdad. Sobrepasó a todo el mundo.
11: Tildaban a Steve de ser el mejor jugador.
12: Han encontrado el cuerpo sin vida del ex quarterback Steve Magner.
11: Se veían los agujeros de bala. ¿Qué va a pasar?
13: Michigan incumplió las reglas de la NCAA.
11: De pronto se había desatado la locura.
13: Connor Stallion será el rey del cuadrilátero.
11: Si yo soy el malo, entonces todos los futbolistas lo son.
14: Hope Solo. ¿Acaso hay alguien que no la conozca? Una de las mejores porteras en la historia del fútbol femenino.
15: La Federación de Fútbol de Estados Unidos es la asociación deportiva más cruel con la que he tratado en mi vida.
16: Fue despiadada y lo sentí a cada paso del camino.
17: Esto va más allá del deporte.
18: Hay mucho más de lo que dicen los titulares.
17: Y de repente toda mi vida cambió.
18: Un momento, una mala decisión.
17: Y solo acabamos de empezar.
0: Carai.
2: Sí, està molt interessant, eh? He vist els primers 6 o 7 temes, perquè, com dic, cada capítol és una història absolutament diferent. Molt d'esportistes o esports dels Estats Units, però m'està agradant, perquè són històries un punt controvertides, una mica més fosques, que van passar de veritat. I això també està bé. Entre d'altres de les que he vist, doncs, sobre un tenista americà que va tenir un problema de mental molt fort i no va poder seguir amb la seva carrera. Per exemple, Caitlyn Jenner.
1: Sí.
2: Explica la seva història va ser un dels millors atletes dels Estats Units de la història, i explica una mica doncs, com va anar també el seu canvi de gènere, una boxejadora que va ser violada pel seu entrenador. La veritat és que són durs alguns dels capítols, n'hi ha d'altres que no tants, però està molt interessant. No. Està bé. I com que hi ha esport, doncs endavant.
0: I tal com està narrat el tràiler...
2: Sí, a part aquí són diverses... Ja agafen diverses històries de les que, expliquen. Molt bé, molt bé. De moment, són d'això que mires un o dos i al cap d'uns dies mires un altre i ho vas mirant així, calma i tranquil·litat.
0: Molt bé. Ivan.
1: Vinga, doncs seguim amb Scrubs.

0: Superman.
1: Això què és, Disney Channel?
2: No, això és una sèrie, Scrubs, n'hem parlat alguna vegada. És una sèrie de metges en format de comèdia, una mica. Sí. Es podria dir que és una comèdia de situació. És una aclamada sèrie. Mira, de fet, me llegeixo la sinopsi perquè per això està.
1: Molt bé.
2: És una sèrie de comèdia dramàtica que segueix les vivències de diversos empleats de l'hospital Sacred Heart. El Sagrado Corazón, eh? Sí. La història està narrada des de la perspectiva del seu peculiar protagonista, el doctor John Dorian, i combina un guió de ritme ràpid amb moments còmics, surrealistes i profundament emotius. És una sèrie que la tinc a meitat, vale? Vaig per la quarta temporada. I la vaig deixar... És una sèrie molt bona, m'agrada molt, però la vaig deixar perquè me va enganxar en un moment sentimental una mica dur, i és una sèrie que sap fer plorar molt bé a l'espectador. Carai. Tot i ser una comèdia, eh?
1: Home, però això a l'estiu vols dir que peteix.
2: Home, i tant que peteix.
1: Plorar a l'estiu?
3: Una bona plorera, no, aquestes de...
1: Així et baixarà la temperatura.
3: De dissabte a una del migdia.
2: No, però, no, però que m'enganxi en un moment on estic més content, m'entens? Perquè per poder mitigar-ho, perquè clar, si arribes baldat a casa i a sobre te fiques un capítol d'això, doncs ja te fiques al llit directament i ja està. Ja no sopes
1: sí.
2: ni res.
1: No,
2: tots, a veure, ho estic plantejant com si fos superdramàtica, no ho és pas, eh? Però els capítols que toquen molt fort.
1: Vale, vale.
2: Llavors, doncs per això, vaig dir, me la guardo per un moment on estigui jo més estable.
1: Vale.
2: Sembla que aquest estiu serà aquest moment, per tant, us podeu alegrar per mi també.
1: No, no, i tant. Però no plori massa.
2: Bueno, a veure, vull dir, plorar per una sèrie, l'altre dia, si t'he dit la plorera que em vaig fotre amb Toy Story 3... Tremenda.
1: No, a veure, jo també plorava. O sigui, jo amb Sex Education, la segona temporada, al final de tot... Uf! Més mal que comèdia. Sí. Jo la que també vull mirar està a Netflix i és Así aprenderás.
4: ¿Quién es usted?
5: ¿Tú quién eres?
4: Mejor que le diga quién es.
5: ¿Tú?
6: ¿Yo? Soy de la Oficina de Protección de Derechos Educativos. Mi nombre es Naha Jin.
7: Atención, estudiantes. Estas son las nuevas directivas.
8: Hay que enseñarles respeto. Los móviles, las drogas y hasta bandas de crimen organizado.
6: Puede estar tranquilo. La UPD siempre lo protegerá.
8: Posiciona del lado de nadie que no sea la víctima. Con la educación no se juega. Para ello la OPD...
9: A ver, un segundo.
8: Jamás descansará.
10: Como inspector de la oficina, pienso hacer que este instituto aprenda la lección como es debido.
1: Uns inspectors insòlits entren en escena en els col·legis amb leccions dures de les quals no apareixen als llibres de text per acabar amb les reiterades faltes de respecte. Jo crec que m'enfadaré veient-la, però...
2: Ai.
1: No passa res. Fa bona pinta.
3: És una sèrie.
1: Sí, saps què passa? És que jo m'estic adonant que, les escenes que no m'agraden, me les salto.
2: Ah, ui, això és una mica...
1: Això a nivell psicològic s'hauria d'estudiar. Vull dir, el psicòleg a veure què em diria, però me les salto.
3: Molt bé,
2: bueno, està
1: si no,
2: bé.
1: O sigui, si no me vull enfrontar a lo que ha de passar, fora.
2: Però llavors, o sigui, te l'has de saltar fins a un punt determinat, perquè si te saltes de més, llavors no saps el que ha passat.
1: És que... més indiferent.
2: Llavors potser no miris aquella sèrie, no?
1: No, però no sé, hi ha escenes que no tinc la força d'afrontar-les.
2: Vale.
3: Fes-ho com vulguis.
2: Després arribar al final de la sèrie, però escolta, així, aquest per què va morir? No sé què, com és que ja no hi és?
1: També és veritat.
3: Tampoc t'importarà gaire perquè t'ho has saltat.
1: Sí, és que no. A veure, Sergi, la següent. És que jo t'he dit moltes vegades que l'has de veure.
3: Jo aquesta l'he ficat sabent que ni de conya la miraré, però com que porto com a 10 anys intentant començar-la, doncs aquest estiu
1: encara
3: també...
1: Encara hi és, per
3: sí, ho he confirmat. Ah, vale. La van treure i la van tornar a ficar.
1: Ah, sí?
3: Crec que sí.
1: Bé, doncs a veure si...
3: Que no la miris tu, eh?
2: Ballo de llicències.
3: Porto molts estius en el meu objectiu, no s'ha assolit, no s'assolirà enguany. Suits.
11: I know life has been hard for you, but you're not a kid anymore. And I want you to promise you're going to start living up to your potential.
12: You are looking at the best closer this city has ever seen.
13: Closer, huh?
14: One-time deal. I want 25. Take it or leave it.
15: I'll take it. There's a briefcase in my room. Pick it up tomorrow. Take it to room 2412.
16: The Chilton Hotel on Park Avenue.
17: Done. We're going to need to streamline this.
1: 9 temporades, eh?
3: 100 quants? 134 episodis.
1: Val molt la pena.
3: Ja, jo sé, no, no. És a dir, a part...
1: T'agradaria.
3: És que no, però és que jo tinc claríssim que aquesta sèrie m'agradarà quan la mira.
1: Sí.
3: Tinc claríssim.
2: Però no és el moment, no?
3: No trobo el moment. Ah. El moment sí que ho és. No trobo el moment de mirar-la. Vull dir...
1: Però jo crec que és, o sigui, és molt llarga. Jo vaig estar un any, però no es fa pesada. O sigui,
3: que
1: no
3: passa és que... No,
1: si... Dius, mira, s'ha acabat el dia, em toqui una sucs.
3: Sí, jo sé que no em farà pesada, però com ja he dit més un cop, tampoc tinc massa temps, i com que de tant en tant me surten coses de 3 capítols, 5, tal, doncs ja. Miro això, perquè penso, ho miro i ho acabo.
1: És més productiu, això, és evident.
3: Llavors, és a dir, el que vindrà ara serà el que segurament miraré aquest estiu, perquè el documental Rafa Nadal són 5 capítols, el d'Allen Iverson són 3 capítols, llavors això és el que miraré aquest estiu. Però Suits ho acabaré mirant i no passa res, no hi ha pressa. Ja està acabada, per tant.
2: I tant.
3: Un cop acabada, doncs...
2: T'anava a dir, no marxarà enlloc, però bueno, potser sí, vigila.
3: Bueno, però si marxa en un lloc anirà en un altre.
2: Sí, exacte.
3: És a dir, Suits ja sempre estarà en alguna de les que tinc jo, no en tinc cap mena de dubte. Sí. Però, qui sap, potser arribo al setembre i us dic, he vist 2 temporades.
1: Sí.
3: Veurem. No, acabar-la no, és impossible.
1: Ni de conya.
3: No tinc temps, material per fer-ho, però veurem què és el que passa.
2: Si t'ho proposis, en 2 mesos és
3: que no m'ho vull proposar.
1: 2 mesos mirar Suits? No.
3: Jo en 2 mesos no puc mirar 134 capítols.
2: Si t'agrada, si t'agrada... Si jo m'agrada una sèrie, miro més d'un capítol al dia.
1: Bueno, però és que ni així.
3: Però és que 134...
1: 134, com... Vull dir, és que no has de fer res en tot el dia, només una sèrie.
3: Són 2 mesos. Mirant 2 capítols al
2: dia. Sí pot, creieu-me. Sí
3: jo no és una cosa que em vulgui proposar, lluny de fer-ho estic.
2: Creieu-me que sí pot. Feu-me cas.
1: Bueno, no sé. Sortiu a la piscina i banyeu-vos en comptes de...
2: No, això també, però ja tens per tot.
1: Hosti, no sé. A veure, Ivan.
2: A veure, va. Anem amb les propostes animades i ja amb les noves temporades, de sèries que segueixo any a any.
1: Vale.
2: I anem amb King of the Hill, el rei de la colina.
0: Pero se ha vuelto el mismísimo puto rey, tío.
13: Uy, vale. Un abrazo, ¿vale? Qué emotivo.
18: Ha sido duro no teneros por aquí, Hank. Me he abandonado un poquito.
19: El mundo ha cambiado, papá.
13: No sé cómo se le parte la cara a alguien por Zoom, pero lo averiguaré. Ah, vale. Eso es un...
20: No se preocupe, los dos son multigénero.
13: Ajá. ¿Somos multigénero?
2: ¿5 estrellas? Voy a darte 4. King of the Hill, sèrie molt mítica.
1: Mitiquíssima.
2: Que aquí a Espanya no va tenir, evidentment, el mateix impacte que va tenir al seu país, als Estats Units. És una sèrie de Fox, del típic line-up de sèries animades, Padre de Família, Los Simpson, etc, etc, etc. Per què la destaco? Primer de tot, perquè m'agrada... O sigui, perquè després de molts anys de ser Lost Media a Espanya, aquesta sèrie... ha tornat a Disney Plus ja amb la seva... Totalment, o sigui, sencera. Per què dic això? Perquè la temporada passada van estrenar la temporada 14 com a temporada de regreso i només a Disney Plus a Espanya estava aquesta temporada, per tant, era raríssim. Uh-huh. Ara ja tenim la sèrie completa, jo us recomano que us la mireu i jo el que faré és, doncs això, seguir aquesta sèrie ja temporada a temporada. Doncs això, la sèrie es reprèn, és una família que viu a Harlem i reflexen, és un poble fictici de Texas i reflexen una mica la vida quotidiana d'aquests personatges sense estar tremendament passats de rosca, com passa, per exemple, amb altres comèdies animades com Padre de Família o Los Simpson o tal. És molt més costumbrista, molt més normal. Quan veus un capítol, dius, no entenc per què això fa gràcia. Quan mires 10 capítols, t'hi pixes de riure, de veritat us ho dic.
1: Buah, si m'he d'esperar 10 capítols per riure...
2: No és res més que t'hi has d'acostumar al ritme d'aquesta comèdia perquè no és com totes les altres, no és com la idealització que ja tenim de les comèdies animades de Fox.
1: Bueno.
2: Dit això, la nova temporada de l'any passat reprèn quan, després d'estar 10 anys vivint fora dels Estats Units, tornen i s'hi troben amb tot el progrés que hi ha hagut amb aquests anys. Sí, sí.
1: T'has fet molt?
3: No, això, el micro.
2: El micro s'haurà fet mal, sí.
3: El micro.
2: Doncs això, King of the Hill, temporada 15, aquest estiu a Disney+, que a més crec que tiren els 10 capítols de cop.
1: Perfecte. Ah, això t'ho t'anirà bé.
2: M'encanta. En una setmana ja la tenim rematada, veus? Ai, fes la següent.
1: Doncs jo també vull mirar Les dos cares de la llei.
21: No tenemos mucho tiempo. Si quieres salir, préstame atención. Soy la única que puede salvarte.
22: Los criminales que nos vean deben estar encantados. Si la contrato, podría salir indemne.
23: La sociedad está jodida con gente así.
24: ¿Jodida según quién?
21: Mis clientes están contentos.
4: Si la eliges, estás confesándole al mundo que eres el culpable de todo.
5: Comprobarás que tú y yo no tenemos nada que ver.
21: Deja que sea tu abogada.
1: En aquest cas, inculpat per un crim brutal que no va cometre, un jove advocat posa la seva vida en mans d'una defensora cruel per netejar el seu nom i buscar la veritat.
3: Molt bé.
1: O sigui, les estic dient totes que hi hagi bastanta violència.
3: Ja t'estic veient. Sí. Bueno, és, com deia l'Ivan abans, és un bon moment perquè miris aquestes sèries per evitar que matis tu algú físicament i a la vida real.
1: Exacte, exacte. Llavors, tu, Sergi...
3: Quants minuts ens queden?
1: 6.
3: Vale, jo, mira, faig una cosa.
1: És que ara... Pot ser que no tinguem els trailers?
3: Jo de Bear l'he tret, segurament.
2: Ah, sí, hi havia una que no hi era.
1: Ah, sí.
2: Que és The Office.
3: Sí, no l'he ficat perquè ja he pensat que no hi havia temps de tot. Jo ara aquí tinc 3 blocs. Me'n vaig, te'ls canto i anirem a l'últim per tancar, vale? Primer, una mica d'esports, 2 documentals que tinc pendents perquè tinc interès en el documental de Netflix de Rafa Nadal, que com he dit són 5 capítols. És un esportista que sempre m'ha quedat l'atenció. I Allen Iverson, jugador de bàsquet, que ja fa uns anys que està retirat, sobretot dels Philadelphia 76ers. I està Prime Video i té 3 capítols. Aquests, segurament, doncs, en qualsevol moment me'ls miraré. I tinc claríssim que abans del setembre acabem The Office. Tinc 0 dubtes de que això passarà. Estem ja al final de la temporada 7. Per tant, me'n queden 2.
2: Ara són les d'Urillis, ara es fan costa amunt una mica.
3: Jo crec que van ser les primeres les que se'n van fer més costa amunt que aquestes.
2: Pues espera.
3: I per tant, doncs, l'acabarem segur, The Office, i cosa que em farà molt content. I he ficat aquestes dues, bàsicament, perquè són sèries que tindré cada setmana el seu capítol en les properes setmanes, La Casa del Dragón, que ja han tret el primer capítol, i The Bear, que si no l'han tret ja, poc els hi queda per treure el primer capítol de la 5ª i última temporada.
7: Chef, you good? Just take a breath. Listen to the pan. You hear the music?
23: It's our last day. We're out of time.
24: I'm not giving up. We're gonna keep operating.
25: Richard, I am selling the building. Only love.
26: Make it rain. This bad restaurant is flooded. Delivery's cut us off.
27: We're gonna run out of food.
1: Jo no l'he vista, eh?
3: No cal. No cal que la miris perquè si la vols mirar tota, són 5 temporades amb aquesta última i crec que no...
2: I la diferència de durada dels capítols de vegades és molt dispar entre uns i d'altres,
3: sí,
2: eh?
3: Sí, no, crec que...
2: És una sèrie que indueix, a més, molta ansietat, eh? Déu-n'hi-do.
3: Sí, jo és una sèrie que... Hem començat dient el que volem veure aquest estiu. Jo no la vull veure. Però
2: l'has de veure. No?
3: Però com que és l'última temporada i m'he menjat 4 mojons, doncs em menjaré el 5è i endavant.
1: Molt bé.
3: No, me n'he menjat 3. Primera temporada està molt bé, realment.
2: Sí.
1: Molt bé. Ivan?
2: Pues acabarem l'estiu mirant Futurama. La nova temporada. No sé si has de tirar la cinta. Ahí està.

0: previsiblement l'última temporada de Futurama un altre cop. Uh-huh. Veurem amb el que queda la cosa, perquè Hulu encara no ha anunciat renovació, però la meva teoria és que potser torni a Fox com ha fet American Dad. Seria un tancament de cercle preciós, perquè va començar a Fox, va anar-se'n a Comedy Central, després a Hulu i ara tornaria a Fox. Seria bonic. Però bueno, jo de moment conto aquesta temporada com la temporada final, que ja ho hem viscut tres vegades. I bueno, a veure, creuarem els dits. La temporada passada va estar superbé a nivell de qualitat i no espero una altra cosa respecte a aquesta.
1: Molt bé, doncs les meves dues últimes les repassem sense tràiler, al Polígamo. Joyce, molt popular en les xarxes socials, sembla l'exemple ideal de felicitat conjugal, però fins que les conquistes del seu marit infidel desencadenen una gran crisi. I T'encontraré, és la nova sèrie de Harlan Coben, un pare innocent que passa la seva cadena perpètua a presó per suposadament matar el seu fill, troba l'evidència que el seu fill podria estar viu i haurà d'escapar de la presó per destapar la veritat.
2: Molt bé. I això són bones sèries, que... Judit?
0: Sí, déu-n'hi-do.
1: Assassins i amor.
0: Bueno.
1: Una mica bastant lligat.
2: Sí. Mira, ara són els llibres que més m'agraden. Ara me n'estic llegint un intens. És que a més és això, a mi l'estiu em porta més a llegir que a mirar.
1: Sí.
0: Bueno, és que també un llibre te'l pots emportar.
2: Em porta més a llegir que a mirar, la veritat.
1: Sí.
2: Però...
1: una miqueta de cada.
2: Sí, hi haurà temps de tot. Sobretot, no ens hem d'agobiar per haver de mirar coses.
0: No,
2: si no,
0: no
2: les
0: no
2: podem mirar,
0: de posar deures. No,
2: si no les podem mirar, doncs no miris. I si no les pots llegir, no les llegeixis i... l'estiu...
1: descansa.
0: I ja no només és...
2: són
0: ja...
2: els dos únics mesos a... que realment són tres setmanes per nosaltres. Sí. Canvia,
1: i dona gràcies.
2: Són tres setmanes dels 365 dies de l'any que estem tranquils. Doncs, tranquil·litat màxima en tot el que es faci.
1: Doncs sí. Doncs ho deixem aquí.
2: Que tenim un missatge. És un consell de Generalitat de Catalunya.
1: Al govern de tothom. Gràcies, nois, que vagi bé.
0: Adéu.
1: Fins aquí l'Això en Sèrie, l'espai de sèries 2 a Ull de Ràdio.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vivint.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. El Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació eleva a 6 els espanyols morts pel terratrèmol a Veneçuela. És una víctima mortal més respecte a l'últim balanç. En canvi, fons del Ministeri mantenen la xifra de 133 desapareguts i 14 localitzats sota les runes d'edificis afectats pel devastador doble sisme de magnitud 7,5 i 7,2. Precisament des d'Exterior s'insisteix que estan obertes totes les línies d'emergència consular que es poden consultar a les xarxes socials del Ministeri i a l'ambaixada a Caracas i demana als espanyols que estiguin a Veneçuela que les utilitzin. Precisament també han actualitzat les dades des de l'Assemblea Nacional de Veneçuela, Jorge Rodríguez. Ha informat que el nombre de morts pels dos terratrèmols s'eleva a 1.430, segons el nou balanç provisional. L'última xifra de víctimes mortals era de 920. Segons Rodríguez, 3.238 persones estan ferides. S'han atès als hospitals més de 5.000 persones i 12.000 atencions mèdiques més que s'han realitzat a l'àrea del desastre. Segons les xifres actualitzades, es calcula que hi ha més de 3.000 famílies damnificades pel devastador doble sisme que han estat reubicades en refugis. I tornant a casa nostra, una dona de 80 anys i nacionalitat espanyola ha mort aquest migdia mentre es banyava a la platja de l'arquitecte de l'Ampolla, al Baix Ebre. Amb aquesta víctima ja són 5 les persones mortes a les platges catalanes des del 15 de juny, quan va començar oficialment la campanya d'estiu. I canviem de terç i parlem de la convocatòria de places públiques. De les 9.076 persones convocades a aquests exàmens d'avui per accedir a una plaça pública, s'hi han presentat 6.703, el 73,8%, segons fonts de la presidència. I en plena política, el president del govern espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha tancat avui el comitè federal del partit, assegurant que té molta força per tornar a guanyar les pròximes eleccions. L'única veu crítica ha estat la del president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, que ha tornat a reclamar un avançament electoral. També en plena política encara, el PP català ha celebrat a Barcelona el seu congrés, el primer en 8 anys. Alejandro Fernández ha estat reelegit com a president de la formació a Catalunya. Ja en plena cultural, l'antiga església de Sant Francesc de Montblanc del segle XIII ha reobert les portes avui al matí després de gairebé 9 mesos d'obres. El monument s'ha rehabilitat per tal de reparar diverses deficiències que presentava, com ara filtracions d'aigua, i s'ha recuperat la fisonomia de l'edifici per destacar-ne el valor patrimonial. I en esports, demà diumenge jugarà la tornada de la final del play-off d'ascens a l'Hockey Lliga entre Vilafranca i Manlleu. El partit es disputarà a 1:45 del migdia en directe per la xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
4: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ens fa molt feliços veure aquesta plaça plena i poder formar part d'aquesta festa del comerç, de compres, de gaudir, de menjar bé. T'agrada, Gemma, menjar, gaudir de la festa, de la gastronomia?
1: I tant, i aquí, de fet, tenim una bona varietat per escollir.
0: I a nosaltres ens fa molta il·lusió sumar-nos avui a aquesta festa amb aquest 40è aniversari de Premià Mèdia, de la ràdio de Premià de Mar, i ser doncs un element més d'aquesta festa i aportar-vos música quilòmetre zero, que això ens encanta, la música també, Gemma.
1: Exactament, avui compartirem amb tots vosaltres una nit màgica amb músics de quilòmetre zero. De fet, aquí tenim preparat el primer músic que actuarà aquesta nit, l'Eloi Salat, i volem posar en valor els artistes de casa amb melodies boniques, bones cançons i també una oportunitat perquè conegueu uns músics, Manel, excel·lents.
0: De fet, poseu-vos còmodes perquè gaudirem de 3 hores de música en directe, un concert que podreu seguir en directe també a través de les xarxes i també a través de la freqüència de Premià Mèdia, la 95.2 FM, gràcies també a la feina tècnica de tot l'equip i també a les xarxes socials. Per tant, Gemma, aprofitem per dir que qui encara no segueixi Premià Mèdia ho pot fer a totes les plataformes.
1: Totalment. Ens podeu seguir a Instagram, a TikTok, a Facebook, a Twitter, a WhatsApp, a YouTube i a Spotify. Estem, de fet, Premià Mèdia a tot arreu.
0: A tot arreu, per tant, gaudiu d'aquesta nit i anem a escoltar música, perquè avui els protagonistes és la ràdio, però també els artistes, per tant, no ho allarguem més, això.
1: Total, i així que un fort aplaudiment per al Premi Anenc, Eloi Salat!
2: Ei. I quan em mires sempre xoco amb la paret. Els cotxes piten perquè estic parat en verd. Les meves galtes es tornen de color vermell. I no sé parlar, i no sé què et dir, i no sé què fer.

0: Sí.
1: Fa massa temps que em noto menys. Noto cada dia se m'emporta el vent. Però ens hem passat

Merci. Com estem? Com va tot? Esteu servits de menjar, de birra, d'aigua, sí? Bueno, per qui no em conegui, jo sóc l'Eloi, Eloi Salat. Vaig trigar uns quants mesos a triar el meu nom definitiu, però al final em vaig decidir per ser pràctic. Vaig, de fet, copiar l'estratègia de l'Institut Premià de Mar. A l'Institut Premià de Mar van dir, som un institut i estem a Premià de Mar. I jo vaig dir, jo em dic Eloi i em dic Eloi Salat. El meu procés va ser una mica menys complex, però tot una font d'inspiració a l'Institut. Bueno, espero que estigueu bé. Estem aquí amb moltes ganes de tocar i res, a disfrutar una miqueta.

si em quedo curt amb les dues mans en el mur, buscant en el mar la xupluc. Amb el tic blau he rebut, estic que ho processo tot just, em queda el regust, se m'enganxa com super.

0: Merci. T'estàs sentint bé des d'aquí o què? Sí?
1: Bé, bé,
0: important.

Instagram. Vull ser una mica, mira les obres, el cap no em descansa, el cervell està atent. Un arquitecte que vol ser paleta, no té ni paleta, ni cas, ni ciment. Diuen que mica en mica s'omplen piques, però només funciona.

Gràcies. Gràcies. Bueno. Està anant bé, això, de moment, o què? Bé, no? Molt bé. Bueno, pels que ja em coneixeu, també és una putada sempre, no? Perquè l'Eloi Salat fa música així divertida per ballar i porto tres bajons brutals, eh? On estan les energies? Sap molt de greu. A poc anirà venint i acabareu aixecats de les taules, de les cadires, de les taules, no sé, no, no esteu obligats. Bueno, faig una pausa publicitària. Que sapigueu que no només sé fer el ridícul en directe, sinó que també el sé fer per xarxes. Tenim el meu Instagram, Eloi Salat. També tot és molt fàcil, Eloi/Salat. I també les cançons estan a Spotify, Eloi Salat. Més fàcil encara, sense barra baixa. I que allà ho teniu tot per poder escoltar-ho. I sobretot, doncs això, seguir-me a les xarxes per estar atents per més concerts, més cançons, etc. Merci per estar aquí tots.

0: Bueno, veu, s'ha animat al final una mica la cosa.
1: Sí, coros igual, sí, coros d'aquestes. Sí, sí. I aquí, i aquí. Eh? Vale.
2: Ai, quin dia més maco. I és que ja no sé què vols de mi. Hauria de ser fàcil.

Gràcies. Bueno. Bueno, doncs primer de tot voldria agrair a l'equip de la ràdio per donar-me l'oportunitat de poder tocar aquí. Jo estic molt content de tocar a casa, aquí a Premià. I també, a part de la ràdio, doncs, a l'equip de tècnics, que també m'han ajudat moltíssim. O sigui que moltíssimes gràcies. I bueno, com ja sabeu, per mi és un plaer tocar a casa, a Premià, després d'haver fet una gira internacional per molts països. Bueno, alguns exemples són Barcelona i Premià i, bueno, i molts més països, vull dir, però per mi sempre és un gustasso poder estar aquí a casa, tocar, amb família i ja està. Llavors, a mi m'agrada molt abusar dels papapàs, vale, les cançons. Per què? Perquè canteu amb mi. Llavors, en aquesta cançó hi ha papapàs. Quan en sentiu, canteu amb mi. Podeu esperar-vos una ronda per aprendre-us els papapàs, si voleu. Lògic, no? Per vosaltres.

0: Sí. Bueno. Ara... Tu no vols que parli mai massa, no? Ara faré una cançó que va dedicada... Bueno, va, si ho endivineu. Hi ha una pista molt gran, però absolutament gran dintre la cançó, que va dedicar a una persona que m'estimo molt. A veure si sabeu qui és.
1: I passen núvols i tempestes, però se'n van.

m'han adivinat per quina va. Bueno, home, no us estic posant difícil, entre pava, pas i ús i coses d'aquestes. Bueno, estem arribant al final del concert. De fet, sí, estem arribant molt al final del concert, se m'ha passat volant. Volant. Llavors, què passa? Aquí sempre passa el mateix. El bis, sí? Sempre que cantes l'última cançó, després te'n vas, t'aplaudeixen molt, oh, altra, una altra. Llavors, clar, és que porto in-ears i cables i coses. I llavors, quan s'acabi aquesta cançó, encara que us hagi molat zero, en plan, comenceu a aplaudir una altra, i així no tindré temps d'aixecar-me i fer el peripé aquest, vale? Llavors, ha quedat clar? Vale, pensava dir que és clar. Aquesta cançó, bueno, com sabeu, aquí Premià queda molt, molt poc per la festa major, molt. I aquesta cançó la vaig fer pues, pensant en la festa major, amb les ganes que tenia. I no està de res dir i agrair als grups com pues, The Bòlit, Pirates i Premi Anex i tota la gent que sou voluntaris en aquesta festa i esteu fotent hores i hores de gratis per pur amor. Així que gràcies per fer poble.

repiquen campanes i sonen coets. I es nota l'eufòria entre tota la gent. Se'm queda la imatge gravada a la ment. D'allò que coneixes, amics dels amics. I veig una cara que no havia vist. Tu mires, jo et miro, saludo.

Merci. Sou uns cracs. Va, anava a aixecar-me, però clar, heu començat tan d'hora. Bueno, va, farem una altra cançó. Gràcies, ho he fet molt bé, ho he fet molt bé. Ara sí que sí, última de totes, si dieu otra, no hi haurà una altra cançó. Estem? A veure si la coneixeu, aquesta. Més papapàs? Pot ser. Haureu de cantar un altre cop.

que sí que no em dóna per pagar el bitllet. I no vull anar de pari, vull el sol solet. Vull quatre gallines i muntar un hortet. Intento fer un pas, però és que no em fa el pes. Intento fer més cas, però el meu cos no hi és. Estic aquí en el ras, intentant fer res.

Moltes gràcies. Pau Mascort a la guitarra. Un servidor. Moltíssimes gràcies. El màxim que puc ser és repetir cançons, eh? És el màxim que us puc oferir.

0: amb nosaltres a acompanyar-nos en aquesta nit tan especial, en aquest 40è aniversari de la ràdio.
1: Home, pues, la veritat és que un gustasso tremendo, perquè recordo més fer el concert de Festa Major aquí al costat i fer el concert aquí amb la família, amb els amics, amb tot de coneguts, és un gustasso. I poder-ho fer acompanyant aquesta festa de la ràdio, els 40 anys, és un plaer. O sigui que gràcies.
2: Eloi, explica'ns també una mica com està anant el teu treball musical.
1: Ah, com està anant el meu treball musical? Doncs el meu treball musical està anant. Què passa? Sí, igual necessito el micro una miqueta més alt. Sí, gràcies. Sí, doncs el meu treball...
0: Som molt baixets nosaltres, llavors hem de fer...
1: No, jo que sóc un espagueti. Doncs molt bé, està anant bastant bé. Bueno, bastant bé dintre del que és. No puc viure de la meva música, però està bé veure amb el temps que vas fent coses i poses ganes i diners i inverteixes i al final, doncs, surts perdent, sempre. Però com que estic veient que m'agrada molt tot això i poder tenir oportunitats com aquesta de tocar i començar a agafar rodatge, doncs m'encanta.
0: Què ha de passar ara? Amb quin projecte estàs treballant? Com tens l'agenda? Què veus al futur?
1: Bueno, estic treballant en diversos projectes. Estic amb tres grups diferents, a part del meu projecte personal, treballant de profe i res, simplement... Ara acabo la universitat, tinc ganes de poder dedicar-me completament a la música fins a ofegar-me de música. I ja està.
0: Doncs moltes gràcies, Eloi. Que vagi molt bé. Nosaltres, mentre fem aquest canvi d'escenari, Gemma, anem a parlar de gastronomia també, perquè en tenim moltes ganes.
2: I tant, anem a descobrir una mica les parades que formen part...
0: Ai, que l'hem perdut ara. A veure si recuperem aquest micròfon. Doncs ara sí, Gemma, som-hi.
2: Sí, ara sí, hem tingut un petit fallo tècnic, aquestes coses al directe sempre passen, així que ara seguim en aquesta festa de Premià Mèdia, també coincideix avui amb la Festa del Comerç, així que, com no, anem a descobrir quines parades avui estan venent els seus productes, és una molt bona oportunitat per conèixer quina restauració tenim a Premià de Mar, per exemple, doncs a Can Formatger, se'ns fa la boca aigua només de veure tot el que ofereixen. Bona tarda, com esteu? Estan aquí servint, eh?
0: Estan treballant, que això és important, que avui estiguin treballant. Bona tarda, com estàs?
3: Molt bé.
0: Com et dius?
3: Mònica.
0: Mònica, de Cal Formatger.
3: Exacte.
0: Escolta, que és per vosaltres estar avui en aquesta nit del comerç i en aquesta nit de Premià Mèdia.
3: Home, doncs ens potenciar la restauració i el comerç local, que és molt important pel poble.
2: I quin és el vostre producte estrella? Què és el que la gent diu de Can Formatger? Jo sempre compro això i m'ho emporto sempre que puc.
3: Home, fem plats molt variats, però potser les croquetes destaquen.
2: Teniu, de fet, molta varietat, eh? Explica'ns una mica les diferents croquetes que tenim aquí.
3: Aviam, fem 35 sabors de croquetes, però aquí només n'hem portat 6, vale? Una de carxofa amb romesco, una de bacallà amb un toc de taronja i sèsam, gorgonzola nous, botifarró amb bolets i més clàssiques, pollastre i pernil.
2: Molt bé, doncs 35 sabors, eh? Déu-n'hi-do. I clar, entenem que deu haver-hi de tot, no? Això com és que arribeu a fer fins a 35 diferents?
3: Doncs bueno, nosaltres... matèria primera bona i anem creant sabors en funció una mica de l'evolució del mercat. N'hi ha de veganes, n'hi ha de vegetarianes, anem evolucionant, anem creant.
2: Molt bé, doncs esperem que molta gent s'apropi i que tasti alguna d'aquestes croquetes que fan molt bona pinta.
0: Gràcies. Gemma, si fossis per Sant Jordi et vaig preguntar si fossis un llibre, de què aniria? I avui et pregunto, si fossis una croqueta, de què series?
2: Una croqueta de sobrassada.
0: Per què?
2: perquè és diferent.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs anem a conèixer més comerços. Va, ens apropem a...

0: aquesta zona gastronòmica i ens apropem també en aquesta parada que tenim aquí al Decibels. Bona tarda.
1: Bona tarda, què tal?
0: Escolta, t'hem vist a Premià Mèdia aquests darrers dies, amb molt èxit, t'haig de dir també el vídeo.
1: M'han liat.
0: Escolta'm, Decibels, què oferiu avui vosaltres?
1: Avui oferem diversos plats estrella. Tenim les catxapes veneçolanes, un plat que es ven per tubos, és típic d'allà de Venezuela i ara que està així complicat, recomanat. Després tenim les braves i dos rolls amb partesa de mantega, que és espectacular.
0: Que, de fet, vosaltres feu brunch, també, que això ens encanta, aquest concepte, a nosaltres.
1: Som uns emocionats de la vida. Ens encanta fer de tot, intentar-ho fer el millor possible, sempre.
0: I, sobretot, feu poble, que és la cosa important que avui també defensem en aquesta nit, eh?
1: Totalment, ja estem molt contents de tot el que s'ha aconseguit perquè és un luxe tenir tanta gent i que ens pugui conèixer, tenir l'oportunitat que ens coneguin així.
0: Doncs moltes gràcies, que vagi molt bé. Espera, Gemma'm.
2: És que no he pogut evitar fixar-me en aquestes braves amb aquestes dues salses. Explica'm quines salses són, perquè hi ha gent que vol braves amb alioli i gent que vol salsa brava. I aquí jo veig una salsa especial.
1: Doncs anem amb les dues i, a més, el punt guai d'aquestes braves és que són salses veganes. Tenim la salseta picantona i un alioli amb un toc de mel. Brutals.
2: Doncs fa molt bona pinta, eh, Manel? Potser d'aquí una estona m'acompanyes a...
0: A sopar una mica, no? Doncs bé, moltes gràcies, eh? Nosaltres tornem cap a l'escenari perquè hem de seguir parlant amb més companys i companyes que, en principi, ens esperaran en aquest micròfon. A veure si podem passar per aquí. Hola, què tal? Molt bé, doncs mira, ara ens trobarem aquí casualment amb la Laia i amb el Quim. Doncs que us passem el micròfon i el guió. Laia, Quim, bona nit.
3: Bona nit, Manel, com estàs?
4: Hola, parella. Ja heu endrapat o no?
3: No.
4: Encara, eh?
3: No encara.
4: Som-hi, Laia?
3: Som-hi. Anem cap a l'escenari.
4: Jo em sembla que encara està verd, això, eh? Per això. A veure, ara ens ho diran. Però tampoc no els voldríem destorbar.
3: Jo crec que aviat ja acabaran i deixaran disfrutar tothom d'aquest concert.
4: Bona nit a tots. Aquí s'està cuinant un concert molt especial, eh? Aquesta gent, tinc entès que són una gent molt especial. El que em fa l'efecte per això és que encara ho teniu una mica verd, això.
3: Ostres, jo, si hagués de muntar tot això, crec que no acabaria mai, aquí. Jo no sé si tu ets molt hàbil amb aquestes coses.
4: Però... Gens ni mica. De fet, és una llegenda a Premià Mèdia, els problemes del Quim amb els cables, de tota la vida.
3: Bueno, és perquè tenim un equip, un superequip tècnic, eh? En Carles i en Marçal, que sense ells no estaríem res.
4: Sí, sí, jo sempre els vull tenir a prop. Cada vegada que hem de fer algun show d'aquests, Marçal i Carles ben a prop, perquè si m'hi haig de barallar jo, feina rai.
3: Aquí, tant de cable, no...
0: Hola. Espera, que Quim, volíem preguntar-vos, perquè l'altre dia a la redacció ens vas explicar que a Premià Mèdia, abans Ràdio Premià de Mar, veu tenir un grupet de música.
4: Sí, bon recurs, Manel. Bon recurs. En la prehistòria de Ràdio Premià de Mar hi va haver 4 o 6 celebrats que una vegada vam muntar un grup musical, el Combo de la Ràdio, es deia. I jo crec que ara, l'equip que som a Premià Mèdia, hi ha matèria prima suficient perquè fem alguna cosa semblant. Ja ho he estat comentant a companys de Primília Serveis, no diré noms, l'Albert Puig, que és bateria, però a l'equip tenim gent que valdria per conformar una nova banda de Premià Mèdia, el Combo de Premià Mèdia, es diria ara. No sé si la Laia ho toca, això de la música.
3: No, i això de la música, millor... Ho quedo una mica a banda, eh?
4: Però jo dic que cantar segur que cantes bé.
3: Bueno, et puc inventar un Shakira així ràpid, eh? L'altre dia els hi vaig fer un concert amb Manel i amb Marçal de la Shakira. Però no, res professional.
4: Veus? Doncs segur que per aquí estiraríem alguna cosa. I la Gemma, com canta?
2: No molt bé, però el tema música, a mi m'agrada molt la música i, de fet, vaig tenir una època, abans de començar a la universitat, que és com que em vaig il·luminar i li vaig dir als meus pares, vull ser DJ d'Ibiza. I, clar, a casa meva es van posar les mans al cap i van dir, però si tu no en tens ni idea de tocar música. I ara està molt de moda i molta gent es guanya la vida fent de DJ.
4: I aquí no li han preguntat és el Manel.
0: I ja has fet bé no preguntar-me, perquè crec que no tinc cap talent musical, zero. Jo crec que vindria a veure-us als concerts i us animaria moltíssim. Seria la cosa que faria més top aquell dia.
4: Aquí. Jo estic segur, perquè jo crec que en un cas així, en una experiència així, tothom s'ha de mullar. I ni que siguem uns bongos...
0: És que em vaig quedar amb la flauta dolça, el triangle, l'escola, i potser per aquí trobaríem alguna cosa, però poc més. I el Mar Rodríguez, que és un bon fitxatge per aquest grup, clar que sí, clar que sí.
4: Sí, sí, no, si de talent n'hi ha, seguríssim. I el que no coneixem el descobrirem. No sé com ho tenim, això.
2: Doncs encara estan... Sembla que encara estan una mica enfeinats, però ja, mica en mica, van muntant la paradeta. Ara tenim Juno Sibling, eh?
5: Duo
2: Sibling.
4: Sí, però ara els havíem de presentar nosaltres, ens ho estàvem reservant.
0: Però ara ho fareu, suposo, amb aplaudiments, així, amb una cosa potent, no?
4: Ara és moment per aprofitar, tots els que heu vingut a veure els concerts, aprofitar per anar a buscar l'àpat, per anar a buscar la beguda, perquè aviat s'hi posaran i ho voldreu veure des de la taula estant, segur. En fi.
2: En fi. Ha afluixat la calor, eh?
0: Ara és aquella conversa d'ascensor, eh?
2: Ha afluixat la calor, eh?
4: S'agraeix.
2: Déu-n'hi-do, aquests dies, l'onada de calor que ha fet des de... I deien que s'acabava el dimecres. Mentida!
0: Aprofitem per saludar el Quim Serra, ja que hi som també, no? Tota la gent que fa la ràdio i el temps també, clar que sí.
4: Ja, ara se'n van els músics, ja no sé què més es pot passar. Ens hi posem nosaltres, Laia, o no?
3: Mira't. No, em sembla que s'anaven a canviar de roba per fer tota una performance.
2: Puc provar un instrument?
3: Vinc, Gemma.
4: Va, que estem vivint un moment memorable, eh?, de la història de Premià Meva. Fixa't, que quedi gravat, Carles. No desafinis res, que ja...
0: Hem d'explicar, Quim, que fins les 11 estarem aquí fent concerts, poca broma, que encara ens queden dues formacions per escoltar aquesta nit i que avui, per cert, aprofitem per dir-ho ara, Laia, és el teu darrer dia de veritat a Premià Media. Com has viscut l'experiència?
3: Han estat 4 mesos al final, 4 mesos plens d'emocions, plens d'alegria, sobretot, aquestes emocions. He estat molt a gust, abans li comentava en Miguel, he estat molt a gust amb vosaltres, espero poder tornar aviat, o ni que sigui per poder col·laborar, o venir-vos a molestar, a fer un cafè amb vosaltres, a portar-vos més xuxos de crema. Jo segur que tornaré, segur, perquè on un és feliç, un sempre hi torna. I vosaltres us heu convertit en casa per mi.
0: Això és preciós que ens digui això, la veritat, eh? La veritat és que sí. Laia, amb tot el que ens has explicat i el que has viscut, que més has aparegut a la ràdio l'any del 40è aniversari, poca broma, eh?
3: Poca broma. Però també m'ha donat molt avantatge per poder fer més coses. Vaig sortir a fer un vídeo dels 40 anys. Ara aquí, al concert de Premià Media. No em puc queixar. Vull dir, m'heu donat plena confiança per fer moltíssima feina... per estar sempre present amb vosaltres i, bueno, què dir-vos que gràcies, moltes gràcies. He pogut aprendre moltíssim amb vosaltres, que al final era l'objectiu, però a part m'ho he passat molt bé i he estat molt contenta i molt a gust.
0: Que bé, que maco, Quim, que ens digui la gent aquest record que s'emportin això de la ràdio.
4: I tant. Si ja fa il·lusió que vingui gent a la ràdio i aprengui i faci, doncs, els seus primers treballs en periodisme, si a més s'enduen aquest goig de l'experiència, vaja, ens podem donar per ben pagats tots a la ràdio per això.
0: És veritat. I la Gemma, que és un dels darrers fitxatges de la ràdio, com ho estàs visquent, Gemma, aquests primers mesos a Premià Media?
2: Molt bé, no puc queixar-me perquè, clar, tenim el gerent... No, és broma. No, molt bé, de veritat, o sigui, estic molt contenta, l'equip és molt agradable, perquè és important, eh? Quan comences una feina, que la gent que toca de company i companya siguin bona gent, perquè passes moltes hores al final a la vida, si tu penses bé, estàs moltes hores treballant, i per tant la gent que t'envolta ha de ser gent que sumi. No sé si hi ha gent que té algun company de feina que no sigui gaire, doncs, simpàtic. O...
0: Home, si algú ens ho vol explicar, és el moment.
2: Doncs sí, podem fer aquesta reclamació si algú té alguna experiència laboral molt desagradable i que vulgui dir la seva, que aixequi la mà aquí i vol queixar-se d'un company de feina.
0: O que vulgui canviar de feina, no?
2: També. A veure si algú s'anima. Aquí... No, ningú es vol canviar de feina. Tothom està feliç amb la feina que té.
0: M'estaven saludant. És que això també passa.
2: Gent. Ah, bueno, aquí a la plaça dels Països Catalans... Tothom està content, no? Per tant, bueno, també és bona senyal, eh? Que tothom digués, no, jo odio la meva feina.
0: A veure, sí que és veritat que havíem guardat i havíem dit que intentaríem no fer-ho, explicar acudits, però Gemma, portes una setmana preparant un acudit que crec que és el moment de fer-lo. Es pot explicar?
2: És que crec que la Laia se'l sap millor.
0: Vols explicar-lo tu, Laia?
3: No, és que ha anat passat molt de boca en boca. Primer va començar amb Marc Rodríguez, després va ser la Gemma, després vaig ser jo. Jo crec que contra més persones l'expliquin, pitjor s'explica. Aleshores, jo crec que la segona persona que hi és a la cua és la Gemma, així que hauria de ser ella qui l'expliqui.
2: Jo, si vols, Manel, te puc explicar històries.
0: No, jo vull l'acudit, Gemma.
2: Sí, no me'n recordo.
0: Tu, Laia, te'n recordes a l'acudit?
3: No me'n recordo, Manel.
0: Ostres, que jo vull que l'expliquessin, que la gent votés com de bo és l'acudit.
2: És que no el recordo.
0: Sí que te'n recordes. És el de l'ascensor. Ah, mira, ara sí, Quim. Ja està aquí.
4: Va.
6: Fins ara.
4: Ara és la nostra, Laia.
3: Ara per fi comença el bo. Ens hem tot lliurat tots d'escoltar l'acudit de la Gemma.
4: Us ho dèiem en començar i ho remarquem. Tot seguit, una gent molt especial que ens fa molta il·lusió de presentar.
3: Ells van guanyar el concurs de bandes Premi Anenc de Lightans i per nosaltres era molt important tenir-los en aquesta nit de Premià Mèdia. Deixeu-vos sorprendre perquè us agradarà moltíssim i ho gaudireu moltíssim. Donem la benvinguda al
4: Juno Sibling Duo.

Moltes gràcies, dames i cavallers d'aquest acord, nobles senyores i senyors. Nosaltres som Juno Sibling Duo, amb Sergio Blanco a les percussions i jo mateix a la veu. Moltes gràcies. És un plaer immens poder tocar una altra vegada aquí, a Vila Primília. Així que estem molt contents de fer una mica de música. Fa uns quants estius ens dirigíem a la vila de Pedravella per celebrar el solstici. I pareu atenció, perquè el que van veure els nostres ulls quan vam entrar al poble no ho haguereu cregut mai. Al mig de la plaça, els vilatans ballaven amb les bèsties del bosc.

0: Moltes gràcies. Aquella nit d'estiu, havent vist amb els meus propis ulls les bèsties del bosc ballant amb els vilatans, vaig saber que en aquest món hi ha forces sobrenaturals i em vaig disposar a trobar-les. Vaig baixar cap a la costa, vaig arribar a Villa Primilia i allà al port, una dona vella que teixia un tapís immens em va voler advertir dels perills de la mar, de mariners perduts i d'amors que mai no tornen.
1: Vaig voler marxar a mitjanit.

El mar de nit a nit ens vam perdre.

La tercera nit, perduts al mar de mitjanit, el mariner més vell ens va contar una llegenda. Una història d'una hidra, un monstre de molts caps, que devorava els mariners. Naturalment, no el vam creure, però de cop una brisa fresca i dolça va fer virar la nau cap a les roques. I entre l'aire, si escoltaves bé, hi podies sentir una veu.

Tan sols nosaltres dos vam sobreviure al naufragi. La resta de mariners van ser devorats pel monstre. Les corrents ens van dur a una platja negra, que de seguida es convertia en una selva. Travessant la malesa, vam descobrir que de cop la selva cobrava vida. Era certament una selva lliure i tropical.

0: Sergio Blanco. Al sortir de la jungla, ens vam trobar una gran plana i allà uns pastors ens van acollir a la seva foguera. Ens van preguntar quina era la nostra història i vam riure. Els vam dir que no la creurien. Però el que estava més callat de tots, de cop, es va aixecar i va cantar.
1: El meu corder
0: té els ulls com cap altre.

Vam creuar les muntanyes i vam arribar a una terra on hi creixia la farigola. Allà, la brisa ens va dur les olors i la música d'una fira.

Entrada la nit, vam seguir unes veus dins un bosc. I entre els arbres, de cop, vam trobar una clariana. I dins la clariana hi havia, en cercle, un grup numerós de dones que ballaven i cantaven sota la lluna.

Moltíssimes gràcies. Ha sigut un plaer tocar davant d'un acord tan noble. Moltes gràcies. Moltes gràcies a Premià Media per haver-nos convidat en aquesta festa, aquest aniversari. Ens ha fet molta il·lusió poder tocar aquí. Ha sigut un plaer immens. Si us esteu preguntant on ens podeu trobar per xarxes, que segur que us ho estàveu preguntant, ens podeu trobar a Instagram, @juno.sibling i Sergio Blanco Tajes, todo junto. Moltíssimes gràcies. Ha sigut un plaer immens. Sergio Blanco i jo, Juno Sibling, moltes gràcies. Gràcies. I ens agradaria demanar un aplaudiment pels tècnics perquè estan fent una feina impressionant. Moltes gràcies.

0: Juno Sibling Duo. No marxeu encara, que us volem fer un parell de preguntes. Comencem amb tu, doncs.
1: Bueno, primer de tot, moltíssimes gràcies per aquest espectacle. Ha sigut molt especial, de fet. I bueno, us volíem preguntar com està sent la vostra nit aquí a Premià Mèdia, com l'esteu vivint, com heu viscut l'espectacle, el concert, com esteu vosaltres dos?
2: Jo, pues la verdad, encantados de estar aquí. Maravilloso todo. Gracias por el cariño, la acogida y eso, poder expresar este tipo de arte y de sensibilidad, sí, pues es un regalo.
3: No sé quina era la pregunta, però segur que el que ha dit el Sergio.
1: Bueno, que com esteu vivint aquesta nit i que com heu viscut l'espectacle que heu pogut tenir aquí a la plaça?
3: Crec que ha sigut una cosa molt bonica. Va ser molt guai, farà un any, en pocs mesos, a poder participar al Premi de l'Items i que després d'haver-lo guanyat pues, puguem tornar aquí. És una cosa molt bonica i ens fa molt feliços.
0: De fet, ara ho deies, us vam conèixer fa un any aproximadament, quan vau irrompre d'alguna manera l'escenari premianenc en el D-Lightens, una de les propostes més intrèpides, jo diria, d'aquella edició del D-Lightens. Què ha estat de Juno Sibling Duo al llarg d'aquest gairebé any? Per on us heu mogut? Què teniu entre mans?
3: Doncs el que vam presentar al The Lightens van ser quatre cançons i en aquell moment només teníem allò i al llarg d'aquest any hem estat en residència artística al Centre Cultural Can Clariana i allà hem pogut treballar doncs, tot un espectacle sencer. Aquí n'hem fet una part i hem pogut estar treballant aquest espectacle sencer amb un disseny de llums, amb un disseny d'escena i un disseny de so que en un teatre doncs, vam tenir el plaer de preestrenar al maig.
1: Molt bé. Volíem saber si teniu alguna cosa previst, alguna cosa planejat per aquest estiu, si esteu cuinant algun pròxim concert que puguem saber, que puguem conèixer.
3: Aquest estiu cuinem, ens tanquem a cuinar. A l'octubre, el que passa és que ara fallaré perquè no em sabré el número, però diria que és el 10 d'octubre, tenim un concert programat al Sortidor, a Barcelona.
1: Molt bé, o sigui que us reserveu l'estiu per anar-vos preparant i de cara a l'octubre patar-ho a tope.
3: Exacte.
1: Us volia fer una última pregunta que crec que a molt ens interessarà i és per la vestimenta que ens heu portat avui. Em sembla molt interessant, molt original i voleu conèixer una mica més.
3: Doncs amb aquest projecte el que estem explorant és l'emoció de la Nemoya, que és aquesta nostàlgia, un temps que no has viscut personalment, però que la seva estètica, la seva sonoritat o les seves costums et fan sentir una nostàlgia com si fos una cosa que vibrés amb la teva ànima o amb les teves arrels. I estem explorant aquesta emoció a través de treballar doncs, amb cançons tradicionals d'un i altre lloc o amb sonoritats d'unes tradicions i unes altres que anem barrejant per acabar trobant aquestes cançons, aquests arranjaments que, tot i que no són d'enlloc, alhora són de molts llocs i, per tant, potser desperten aquesta emoció. I el vestuari és part d'aquesta exploració.
1: Molt bé, molt interessant. Moltíssimes gràcies. Ha sigut un plaer tenir-vos aquí a la plaça. Algú més a dir, Quim?
0: Doncs demanar un últim aplaudiment a Juno Sibling Duo i agrair-los que avui hagin format part d'aquesta nit tan especial per Premià Mèdia. Gràcies.
4: Moltíssimes gràcies.
0: I mentre es prepara el pròxim grup, nosaltres anem a fer una incursió entre les taules i per les parades d'aquesta Festa del Comerç, d'aquesta zona gastronòmica. Ja fa estona que sentim flaires interessantíssimes, Laia?
1: Sí, estic aquí amb una olor a menjar que m'està entrant una gana, Quim. Anem a veure què s'està coent per aquí, per les parades. Aviam què ens tenen preparat per sopar una miqueta. Mira, què et sembla si anem aquí? Aquí, aviam, on no podem molestar molt. El Retuqui. No, em sembla que el Retuqui aquest és de begudes, Quim? Aviam, tens alguna preferència?
0: Doncs a mi totes em fan patxoca, eh? A veure si veiem algú més o menys disponible, perquè ara és una hora punta, m'imagino, en el que és el servir sopars, i no voldríem destorbar ningú. Però mira, coneguem la bodega Don Juan, que veig que ara poden estar per nosaltres. Bona nit.
5: Bona
4: Bona nit, hola a tothom.
0: Com et dius?
4: Noelia.
0: Escolta, en Bodega Don Juan, jo, ja em perdonareu, però no us coneixia. On us trobem de Premià de Mar?
4: Bueno, ara tenim tres tendes. A la Mossèn Jacint Verdaguer, 71, al carrer Mercè 28 i a la Torrent Santana, 12.
0: Carai, tot un imperi. Escolta'm, aprofita que és l'ocasió de promocionar-vos. Què ens oferiu a la Bodega Don Juan? Per què hem de venir?
4: Perquè tenim molt bons preus, intentem millorar-los cada cop més i, bueno, fem ofertes diferents dies. Llavors.
0: Però què hi trobarem?
4: Hi trobareu begudes, sobretot, i...

0: algú de tastet, algú per picar. Ja hem vist les begudes. Anem aquí... És que em ve una bona olor de tot arreu, eh? De tot arreu. Llavors és molt complicada la decisió. Aviam si podem molestar un segon aquí al Saborós. Què creus?
1: Sí? Si robarem algun moment.
0: Hola, bona nit.
2: Hola.
0: Com et dius?
2: Jo, bien.
0: ¿Cómo te llamas?
2: Sebastián.
0: Estem aquí al Saborós. Aviam si ens poden explicar una mica què ens tenen preparat per aquesta nit, quins són els seus plats principals que ens poden deleitar que hi ha avui.
3: Bueno, tenim el bocata de roast beef i de cochinita, el bikini d'autor que és de pernil con formatge i rúcula, pambao con cochinita, huevos cosés, croquetas de gorgonzola y de pollo y jamón. Y también tenemos el pambao vegetariano.
0: Ostres, crec que d'aquí una estona vindré aquí a sopar, eh?
1: Sí, sí.
0: Sí.
1: Ja ens en pots apartar un parell o tres de plats, que quan acabem de treballar us venim a veure. Moltes gràcies. I a veure si encara podem pescar algun testimoni més des dels fogons d'aquesta zona gastronòmica. El Cabo Cuina Coreana, tu. A veure si ens poden atendre. Qui pot parlar amb nosaltres? Un momentet. Cabo Cuina Coreana. El nom ja és una declaració d'intencions, eh? Molt bé, escolta'm, què ens oferiu al Cabo?
4: Al Cabo principalment tenim menjar tradicional coreà i fem una mica un guinyo, diguéssim, a el que és la fusió mediterrània, coreana... una mica per tots els paladars. I, bueno, aquí avui, ara mateix, tenim una cosa... tres cosetes representatives. Tenim, per exemple, gyozas, mandus, en Corea, es diu. Croquetes, que són molt d'aquí, però amb sabors d'allà. Una mica de vedella, marinada en soja i pollastre fregit, que poden ser picants o dolces.
1: Molt bé. No us ho hem preguntat. On us podem trobar? Fes la teva promo.
4: Estem aquí caminant a un minut, a passatge Manent 21... a l'alçada de la plaça de Sardana. Allà ens trobem.
1: Cuina coreana de fusió, el passatge Manent 21. Moltes gràcies.
4: A vosaltres.
1: Molt bé, doncs... entre el Manel i la Gemma i ara amb la Laia i el Quim hem fet un recorregut resum per l'oferta que tenim avui en aquesta zona gastronòmica. Ara, si us sembla, us deixem amb uns instants musicals abans que no comenci la pròxima actuació i després us presentem els músics.
0: Exacte. Anem a fer una estona de descans, de goig, i en una estona tornaran a...

0: Continuem en directe a la nit de Premià Mèdia. Gemma, com ho estàs passant?
1: Molt bé, ja sopats. Hem pogut fer una petita pausa per posar benzina i ara doncs arrenquem aquesta última hora de festa, no? I de nit.
0: I que encara ens queden moltíssimes sorpreses. Home, anem a parlar amb gent que està aquí asseguda per veure com s'estan passant. Ara mateix anem corrents cap a l'escenari. Què tal? Bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: L'Àlex i la Mònica, dos dels col·laboradors més clàssics i mítics de l'emissora.
3: Home, ja portem més de 20 anys col·laborant amb vosaltres, eh? Supercontents.
0: Què és per vosaltres formar part d'aquesta gran família de la ràdio?
3: Ai, quina pregunta!
0: Que intensa, eh?
3: Que intensa! Bueno, doncs, és una manera de col·laborar amb el poble, és una manera de donar a conèixer a coses que creiem que poden beneficiar tota la població, com és l'estil de vida del ioga i l'espiritualitat, i sobretot col·laborar. Col·laborar i ser altaveu per donar a conèixer maneres diferents de viure i de cuidar-se.
0: Molt bé. Àlex, ara que ens està escoltant i veiem molta gent, anem a posar una falca perquè els dissabtes i diumenges hi ha activitat a la platja de Premià de Mar.
4: A 9:15, davant de Capmanent. Molt bé. El dissabte ioga i el diumenge tai chi. Així que ja ho sabeu. Podeu venir tots.
0: Moltes gràcies, que vagi molt bé. Activitat gratuïta. Gemma, anem cap a l'escenari.
1: Sí, m'ha agradat molt, eh? Els dissabtes, el ioga a la platja.
0: Jo hi vaig al ioga a la platja, els dissabtes.
1: Doncs
0: sí, sí,
1: mira,
0: sí.
1: M'apuntaré, perquè...
0: Vine un dia, que t'ho passaràs bé.
1: Però és d'hora, eh?
0: Però està bé, perquè si no després fa massa sol. Just ho estàvem parlant amb l'Àlex i la Mònica aquest matí, que dèiem l'hora, més tard... És l'hora que ha de ser, és l'hora que ha de ser.
1: Valdrà la pena matinar una mica, no?, un dissabte, però és que jo el dissabte allargo, m'aixeco a les 10, a les 11.
0: Saps què passa? Que si les 150 persones que hi van ens hem de posar d'acord en una hora, no ho aconseguirem mai.
1: Ja, i mira que hi ha gent que potser va fer ioga a les 6 del matí, a les 7, no?, que ja són una mica religiosos.
0: És veritat, escolta'm. Anem a continuar perquè tenim moltíssima festa encara per endavant i abans volíem explicar que... Aprofitant que tenim la vostra atenció, que heu de seguir Premià Mèdia per tot arreu, Gemma.
1: I tant, ens heu de seguir, també escoltar-nos, no només ens podeu trobar doncs, a l'emissora, sinó que també ens podeu seguir a totes les xarxes socials i així estar informats de tot el que passa i també important fer-nos arribar notícies, no? Perquè escoltar la gent de Premià i el que passa a Premià és la manera per informar bé i de, doncs, explicar el que passa de veritat.
0: I ara anirem amb el concert de Fumi Suzuki, però abans deixa'm dir una cosa, perquè això és molt important, perquè aquí hi ha una persona que forma part d'aquest grup, que ell no ho sap, però és el germà d'una de les col·laboradores mítiques de Premià Mèdia, la Judit Jiménez.
5: Sí, sí, sóc jo, el xapo David. I sí, sí, us ho ha dit o algú, t'ha escrit o alguna...
0: Ho sabem, perquè t'hem vist a les fotos.
5: Ah, vale, molt bé, doncs sí, sí.
0: Doncs escolta'm, l'escenari és vostre. Vols dir alguna cosa abans de començar?
5: Res, no, que moltes gràcies per haver-nos convidat i, bueno, la Fumi és la veritable protagonista. En realitat, nosaltres som els seus esclaus.
0: Parlarem amb ella després, eh? Per tant, ara gaudiu del concert, després parlarem amb tu. Gràcies per estar avui amb nosaltres.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Doncs un fort aplaudiment per ells i elles i que continuï la festa de la ràdio.
6: Sorpresa, sorpresa.

Moltes gràcies. Som Pum i Suzuki and the Loopers. Gràcies per venir. Felicitats a Premià Media pels 40 anys i esperem que estigueu disfrutant de totes les parades, les begudes, de tot. Molt bona nit. Acompanyeu-vos en aquesta.

Gràcies. Moltes gràcies. La cançó que farem a continuació parla, bueno, es va escriure durant l'estiu i és aquesta sensació com la d'avui, que per fi se'n va la calor i estem envoltats, en aquest cas, bueno, de verd, era un moment que estava envoltada de verd i es diu Greenland. 1, 2, 3, 1, 2, 3.

0: Merci.
1: Esas gradas.
0: Molt bé. Següent cançó es diu Instant oportú. Li dedico al meu gos, que està per allà.
2: I per què li dediques al teu gos?
0: Perquè surt a la cançó.

0: Merci.
1: Si feu així amb nosaltres, ens fareu molt feliços.

Gràcies. Ui. Com esteu? Esteu bé?

0: Merci. Ha arribat el moment de presentar la banda. Xapo a la guitarra i a les veus. Anna, violí. Greg, baix. Isaac, percussió. Una servidora, Fumi Suzuki. Som Fumi Suzuki and the Loopers. I ara anem a fer Maynard Loop.
1: Amén.

A man steps out.

0: Merci. Moltes gràcies.
1: Esteu bé o què? Es nota ja que ja no hi ha onada de calor, no? Ja ha passat l'onada de calor, no? Ja no. Ara ja s'està molt més fresquet, no?
0: Moltes gràcies, Premià Mèdia, per convidar-nos. Ha sigut un plaer. Moltes gràcies a tots i totes per escoltar. Arribem a la final i res, ara ve cel blau, no? Cel blau. No. Perdó, nothing to do. All day long it just seems I've got nothing to do.

0: Merci.
1: Fumi Suzuki, espera'ns a l'escenari. No ens veus, però ara venim a buscar-te. Espera'ns a l'escenari perquè abans, Gemma, estem trobant-nos amb més amics de la ràdio de Premià Mèdia. Barroso, Gemma, com esteu?
2: Què tal? Molt bona nit.
3: Bona nit.
1: Escolta, sou col·laboradors de tota la vida, Barroso?
2: De tota la vida, total.
1: Explica'ns alguna cosa que hagis fet a la ràdio.
2: He fet moltes, perquè he fet com 4 programes a la vegada, però recordo molt, molt, molt el Viu la nit i el Viu l'estiu.
1: I el Viu la tarda de Reis.
2: I el Viu la tarda de Reis. Tu t'has recordat, la Gemma, i tu recordeu...
1: I Viu la festa major.
2: I Viu la festa major dels Pirates.
1: Com es va aprofitar aquell programa, realment?
3: Hem viscut molt, Hem viscut molt a la ràdio com a conclusió.
1: És veritat. Amb quina anècdota et queda, Gemma?
3: Jo diria que, sobretot, clar, jo m'he iniciat en el món del periodisme dintre de la ràdio de Premià, ara ja he volat una mica, però jo em quedaria sobretot amb les tardes en el qual... Anem a dir-ho, Sí. Tu deies, em fa pel fer aquesta entrevista i m'agafes fer vi.
1: Doncs estic quedant pel 40è aniversari meravellós, realment, Barroso.
2: La veritat és que sí, jo estic fruint aquí, però a mi m'han dit que pel 40è aniversari hauria de tornar al Viu,
1: Doncs queda dit.
2: M'ho estan dient.
1: Queda dit, això. Gemma, anem cap a l'escenari, gràcies per venir i anem cap a baix trobant-nos amb els companys, esperem a la Fumi, anem per l'escala, si vols, perquè encara queda molta festa per endavant. Pep Ripollet, com estàs?
4: Molt bona nit.
1: Gaudint de la festa.
4: Gaudint de la festa i d'aquest 40è aniversari de la Ràdio del Poble.
1: Gràcies, Pep. Doncs va, Gemma, anem cap a l'escenari i anem a trobar-nos amb els companys perquè estem arribant gairebé al final d'aquesta nit, tot i que encara queda DJ. La cosa seguirà. Anem a buscar, jo crec, el Quim, no? El Quim, quan, si vol venir cap a l'escenari, també el Carles, podeu anar venint cap a l'escenari i ens trobarem també amb la Laia.
5: Perquè
1: són els que han format part i formen part de Premià Mèdia. La Laia, que estava sopant, també hem de sopar en algun moment.
5: Home, i tant, hem de... No tirem,
1: No tira. Laia, va, som-hi.
6: Hola, Manel.
1: Ja has sopat.
6: Doncs mira, he fet una mica de tastet aquí al kebab cuina coreana i al saborós, i estava tot deliciós.
1: Molt bé, doncs espera, mentre van venint els companys, que ningú marxi, anem a parlar amb la Fumi, també, que ha estat doncs, la darrera protagonista amb tot el seu grup, Gemma, per fer-li un parell de preguntes, no?
5: I tant, anem a conèixer una mica més d'aquest projecte musical. Gràcies, Manel, per avisar. Som-hi.
1: Molt bé, moltes felicitats,
7: A vosaltres, gràcies. Felicitats a vosaltres.
5: Molt bona nit. En primer lloc, expliqueu-nos una mica les sensacions després d'haver tocat i també què significa per vosaltres formar part d'aquesta nit de Premià Mèdia.
7: Quan ens van dir que... ens van convidar a aquesta celebració, ens va fer molta il·lusió. A mi, personalment, perquè soc de Premià, literalment vaig néixer com a 20 metres d'aquí i, no sé, com que va ser com... molt especial la idea de tornar a casa. I sí, doncs ja tots.
1: Molt bé, escolta'm, perquè també ens agradaria conèixer, també t'hem de dir que a la redacció hi ha una cançó teva que tota l'estona l'estem cantant i taradejant tota l'estona. Na, na, na, na, na, na, o no, Gemma?
5: It's seven in the morning.
1: Na, na. Això és cada dia Premià Mèdia 24/7, o sigui, culpa teva.
7: Saps de què parla aquesta cançó?
1: De què parla?
7: D'una cançó que quan se t'enganxa.
1: Sí. Total, doncs ho has aconseguit al 100%.
7: Bien.
1: En què estàs treballant i en què estàs ara mateix projectada?
7: Doncs ara hem tocat moltes cançons que no estan encara gravades. Llavors, el nostre objectiu aquest any és, per fi, poder gravar el segon àlbum en el format amb el que som en directe. Sempre, no? Com ja som una família.
1: Molt bé. Doncs moltes gràcies per estar de nou aquí amb nosaltres i tant de bo que ens tornem a trobar en més ocasions. Gràcies.
7: Gràcies a vosaltres.
1: Doncs això, Laia, Quim, Gemma, va acabant, Com t'ho has passat, Quim?
8: Fantàstic, tio. Ha estat una experiència meravellosa i espero que la puguem repetir cada any.
1: Molt bé, doncs escolta'm, per acabar, Gemma, volíem fer una cosa, no sé si molt boomer, Laia, que era un selfie amb tota la gent que hi ha aquí.
6: Home, és una mica boomer.
1: Però és maco.
6: Però és maco i crec que no podem marxar sense fer-ho.
1: Totalment. Doncs anem a convidar els nostres companys, el Carles també que està allà al final, que s'apropi, i vosaltres, si vol la gent participar, que es posi aquí sota i s'apropi una miqueta per sortir en aquesta foto de família.
6: Clar, hem d'animar a tothom a que s'acosti perquè surti tothom.
1: Doncs, per tant, si us aixequeu un momentet només i us poseu darrere nostra i participeu d'aquesta foto, ens faria molta il·lusió. Va, vinga, tothom, a veure. Esperem que vingui el Carles Soler, també.

Molt bé. Perfecte. Mira, i anem a fer encara una cosa millor perquè el Marçal no ha sortit en aquesta foto. Per tant, el germà de la Judit Jiménez, si ens pot aguantar el mòbil, un momentet, ens pots fer una foto, porfa? Ja està, solucionat. Això és un recurs que pots fer a qualsevol lloc. Perfecte. Doncs vinga, repetim aquesta foto horitzontal.

0: dins.
1: Ah, bueno, però l'arreglarem, l'arreglarem. L'arregla. Més enrere, vinga, un altre cop. Aquí, un altre cop, vinga. Al mig.

0: doncs moltes gràcies, Carles i Marçal. Carles, alguna cosa... Home, Marçal, digues alguna cosa. Bona nit, encara que sí.
1: Bona nit!
0: Molt bé. Per cert, Gemma i Laia, que el Marçal podria venir un dia a actuar també a la festa de Premià Mèdia.
2: Amb el grup Every Night.
0: Doncs queden convidats en futures ocasions. Laia, va, anem a tancar això.
3: Ho tanquem ja? Ja s'acaba?
0: Jo crec que sí. Bueno, que ningú marxi, perquè ara hi ha DJ.
3: Ah, ostres.
0: S'allarga la festa.
2: Sabem el DJ o encara no?
0: No em facis dir el nom, perquè segurament...
3: I sabem fins a quina hora hi és?
0: Fins que la gent aguanti.
3: Fins que la gent aguanti.
0: Potser m'he passat una estona.
2: Jo m'hi quedo,
0: Queda't una estona. I tothom que es quedi, per tant, gràcies a tots i totes per formar part d'aquesta festa.
3: Exacte, moltes gràcies a tothom per venir. Ha sigut un dia i una... Bueno, una nit, una tarda-nit meravellosa.
2: Inolvidable.
3: Inolvidable, meravellosa. Pel meu últim dia ha sigut espectacular.
0: Una festa, marxes. Ah, ets l'única que pot dir això, eh?
3: Clar, marxo amb una superfesta. O sigui, no em puc queixar, estic molt contenta. I espero que tothom que hagi vingut estigui igual de contenta, també.
0: Doncs gràcies a tots, els voluntaris, voluntàries, els estudiants en pràctiques, els nostres companys i companyes de Primília Serveis, de l'Ajuntament, també, per fer costat a la ràdio, i el nostre coordinador, el Marc Rodríguez, que avui no ens ha pogut acompanyar, però ha estat molt pendent de tot el que hem fet. Per tant, gràcies també a ell per organitzar tot això. Marxem.
2: Adeu!
0: Que vagi molt bé, bona nit!

0: nits de fons perdut. No és que pensés una venjança, però l'amor és com la dansa que trepitja els peus del ruc.
1: I encara crec que tinc dret d'arrossegar les ferides.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
3: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
4: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en com 20 usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5, 4 euros de preu hora, de mitjana, i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
3: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Una vegada dins el cotxe, li donem engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt mort.
5: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.
6: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
6: 40 anys amb tu, 40 anys.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Funky Tracks Radio.
5: Elegido producto del año por los consumidores.
6: Estàs escoltant?